0: viure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxano. Au, ja m'ha acabat.

0: Pal, on allà s'allotjarà. A la tarda també hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants, a l'Estadi Olímpic a Montjuïc, a les 8, on també farà una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà també l'acte principal, coincidint precisament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona i també l'inici de les Pau. Les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan aquestes proves d'accés a la universitat. Anem ara a saber com s'estan preparant aquests alumnes, que en uns minuts, de fet en breus, començaran aquestes proves. Anem concretament fins a Olot, a l'Institut Bosch de la Comon, i tenim el Roger Isern. Roger, com va tot plegat? Estan preparats ja? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Doncs sí, els alumnes ja han començat les proves d'accés a la universitat. Recordem, 3 dies, avui tret de sortida en matèries com llengua catalana o castellana. La principal novetat, els detectors de mòbils. Els docents ja han avisat als alumnes que han de guardar tots els dispositius mòbils, no només en mode avió, sinó totalment apagats perquè els detectors no els detectin. De moment, total normalitat aquí. Més de 200 alumnes s'examinen d'aquestes proves.
0: Gràcies, Roger. Estarem pendents. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I els bombers han estabilitzat l'incendi de la cooperativa Arco Fruit de Lleida al barri de Ciutat Jardí després d'un ampli dispositiu que s'ha desplegat durant tota la nit amb 44 dotacions i més d'un centenar d'efectius. N'ha parlat, de fet, fa uns minuts l'inspector Joan Josep Bellostas, cap de la regió d'emergències de Lleida.
2: A hores d'ara doncs, es tracta ja d'una feina doncs, de vigilància. L'incendi ha afectat tota l'àrea exterior on hi havia l'emmagatzematge de Palot. La nostra primera missió, el primer objectiu ha estat doncs, fer un espai segur de totes les vivendes que hi havia properes a la zona de l'incendi. L'incendi s'acaba propagant a la cooperativa, ha entrat a dintre d'una de les naus i s'ha acabat propagant amb una segona.
0: A causa de les flames es va requerir l'evacuació dels veïns per precaució i ja han pogut tornar a casa i aixecat aquest confinament. Els treballs d'extinció també han evitat la propagació del foc a una tercera nau i s'ha pogut també evitar que arribés a un dipòsit d'amoníac de les cambres frigorífiques i també afectar les oficines d'aquesta cooperativa. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Montornès.
5: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
6: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 1:45 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on farà també una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà de

0: metro que tindran alteracions per la visita. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de Protecció Civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania i també s'han desplegat 6.000 agents de Mossos per tal de garantir la seguretat de l'acte. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb la visita del Papa Lleó XIV i també l'inici de les Pau. De fet, ja tallen el lateral de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, tot i que les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan les proves d'accés a la universitat. Unes proves que han començat a les 9 del matí, que preveuen examinar 45.000 alumnes i amb la novetat d'una prova pilot per tal de detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. Anem ara fins a Mataró, alguns dels alumnes s'examinen al Tecnocampus. Ens amplia aquesta informació la Clara Sánchez de Mataró Ràdio.
1: Més de 2.000 alumnes s'examinen aquest matí al Maresme en algun dels tribunals que hi ha repartits per la comarca. A primera hora, l'alumnat esperava el Tecnocampus, un dels centres d'examen a Mataró, amb nervis i confiança per entrar a la primera prova, la de Llengua i Literatura Castellana.
2: Doncs estic molt nerviosa, però també estic bastant segura de mi mateixa perquè m'he estat preparant des de primer de batxillerat.
3: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
4: Jo vull estudiar Enginyeria Aeroespacial a Castelldefels i estar a la nota sobre un 12 a llarg. La cosa és que he tret matrícula d'honor i vaig prou bé, la veritat no tinc molta pressió.
5: No gaire bé, sincerament, però amb les que em ponderen, que són com les més importants, sí que ho porto millor.
1: A la comarca del Maresme, l'alumnat s'examina a diferents municipis com Mataró, Canet de Mar, Tordera o Vilassar de Mar.
0: I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida que crema des d'ahir a la nit.
6: Notícies en xarxa.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia pel matí, què tal, com esteu? Avui dimarts 9 de juny de 2026. Ja estem de nou aquí, compartim aquesta estoneta amb tots vosaltres i ho fem amb la sensació de que anem per el bon camí, no? Camí cap a l'estiu. I d'això doncs no ens en sortirem, arribarà en el seu moment i gaudirem doncs, un any més d'aquest estiu que està a tocar. Estem ja als darrers dies de la primavera amb aquesta inestabilitat, que un dia plou, un altre dia surt el sol i fa molta calor, un altre dia està ennuvolat, doncs això és el que ens porta una mica la primavera, però tenim ja tocant a la porta a l'estiu. I quan l'estiu arriba, la calor s'instaura i després ja és més difícil tenir cap respir. Re, aquí estem, com cada dia, el Miquel Zafra, la part tècnica, i aquesta qui us parla, la Núria Catxan, i estem encantats de compartir aquesta estoneta amb tots vostès, amb tots vosaltres. Què tal? Com porteu aquest matí de dimarts? Coses a fer? Potser sí, no? Tot i que acabem de començar la setmana, ja hem deixat enrere el primer dia, que és una mica enfarragós. Els dilluns són una mica enfarragosos, però no passa res. De seguida passa el dilluns, s'instaura el dimarts i no ens adonarem compte i ja estarem a divendres. És el que té el ritme de la vida. Això sí, amb uns quants madrugones per la mañana, que això de llevar-se d'hora, això no ens ho treu ningú. Doncs Miquel, ja hi som, què tal?
2: Bon dia, Núria, què tal? Bon dia a tothom.
1: Bon dia, bon dia. Doncs,
2: avui vens molt...
3: 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín, a Pamplona...
1: Encara ens queden uns quants dies.
2: Menys
1: per...
2: Menys d'un mes, ja.
1: Menys d'un mes, és veritat, és veritat. Déu-n'hi-do, Miquel. Doncs sí, avui, mira, he pensat rojo i...
2: Que vens de vermell, allò vermell passió, però sí. Que normalment a Sant Fermín és banda blanc, només
1: banda
2: porten
1: blanc,
2: el mocador vermell.
1: Vermell, si no els agafa el toro amb això vermell i ja no lo suelta. Doncs sí, avui una mica de vermell a la nostra vida. Tenim un matí allò potent, avui... I no sé, he tret de l'armari aquesta camisa que he pensat. Com que ara tenim l'aire aquí a la redacció i tenim un aire per tots els habitacles, perquè ja sabeu que tenim un problema, suposo que ho hem explicat alguna vegada, amb l'aire condicionat, doncs ens han fet allò un santo remedio que no arriba a tot arreu, però que ens ajuda. Però clar, perquè... tothom estigui una mica allò ventilat, doncs de vegades et toca a prop i dic, mira, que tengo frío, me bajo la manga, que tengo calor, me la subo. I per això m'he posat una camisa avui així, pensant una mica en el cuello i aquestes coses que de vegades els aires acondicionats, ostres, van molt bé, perquè si no, no pots respirar. I treballar amb l'aixafogor, que sembla que el cos es va desfent, de vegades és aquesta la sensació, no?
2: Perdem energia, sí.
1: Sí, sí, et quedes com si fossis el Blandy Blue, doncs el mateix. Doncs de vegades, clar, tenir l'aire al cogote doncs, també et dona molt fred i has d'anar allò... fent una mica d'equilibri perquè després surts al carrer i dius, mare meva, con la que està caient.
2: Déu-n'hi-do, sí.
1: Sí. I això ens passa a nosaltres, al torn del matí, que, oi, de vegades. Però res, aquí estem, de dimarts, i avui tenim un programa, ara us explicaré, avui tenim un programa guai. No sé si començo explicant avui el que tenim al programa.
2: Vinga, comencem
1: després,
2: aquest
1: sí?
2: Contingut, sí.
1: Vinga, va. Mireu, a les 10:30, d'aquí no res, tindrem a la regidora Natàlia Segura, de Gent Gran, de l'Ajuntament de Montornès. La Natàlia hi serà aquí amb nosaltres a les mañanes per parlar del nou curs 2025-2026. Parlem de la gent gran i parlem de Montornès. I també parlarem de que el proper 15 de juny avui és 9, doncs d'aquí uns quants dies, no masses, la propera setmana, dilluns vinent, se celebra el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de les persones grans. Avui hem convidat a la Natàlia per diverses qüestions, entre d'altres perquè volem parlar d'aquesta, doncs, d'aquest curs de la gent gran del nostre municipi, del edatisme i d'altres qüestions que tenen a veure amb aquests fets. I crec que és prou interessant, doncs, parlar una estoneta amb ella. També és dimarts i tenim coach. La nostra coaching, Elisabet Rebollo, avui ens porta un seguit de com saber com aprofitar els llibres d'autoajuda. Una proposta interessant perquè hi ha truquillos i ella ens dona les claus. I acabarem, com és habitual, amb el Miqui Barba Vinyallonga, que des de la seva terra natal, des de Teruel, tot i que ell és català, però la seva família, el seu pare és d'allà, doncs quan arriba l'estiu el tipo marxa i fa molt bé i s'ho passa d'allò més bé i connecta amb nosaltres per fer la seva secció. Les comoditats que té les tecnologies, les noves tecnologies. En fi, tot això avui. Què? Ve de gust o no ve de gust? Jo crec que sí, no? I a tot això, doncs jo crec que també ve de gust fer un repàs a l'actualitat del dia. A veure si em faig ara amb el guió. Aquí el tenim. Bé, moltes informacions que fan referència a Montornès. Comencem recordant que avui els alumnes de segon de les 5 escoles de Montornès pujaran a l'escenari del Margarida Xirgo i ens interpretaran coreografies i cançons que han treballat durant el curs. La música serà la protagonista aquesta tarda, dia 9 de juny, a la cantata. La Clica. Es tracta d'un projecte sociomusical en xarxa de Catalunya que està adreçat a tots els alumnes de segon de primària. Els pares, mares, àvies i demés que tinguin nens de segon a la primària ja ho saben perquè aquesta tarda no es perdran aquesta actuació, la dels seus fills, nebots, cosins, perquè ens faran aquesta obra que consta d'11 cançons, diferents estils i música moderna. Jo, si tingués oportunitat, doncs m'aproparia cap al Margarida Xirgo aquesta tarda a gaudir de la música i dels alumnes. L'Ajuntament ha aprovat la modificació de l'ordenança fiscal que regula les tarifes del complex esportiu municipal Les Vernedes amb l'objectiu de reduir part del dèficit del servei i actualitzar uns preus que no es revisaven des de l'any 2020. La proposta, però, ha generat discrepàncies entre els grups municipals, especialment pel front increment del preu de la piscina d'estiu per als no residents i per la eliminació de la bonificació juvenil per als majors de 25 anys. Aquestes han estat algunes de les modificacions del ple i aquesta és la modificació de l'ordenança. Sabeu que Montornès estrena una gincana familiar amb els pressupostos Mas 30 Cosmos. És una de les novetats de les propostes triades als pressupostos participatius. Després de la trobada del clàssic del 17 de maig i de la jornada sobre el joc de rol màgic de Galthering, el calendari d'activitats dels pressupostos participatius Mas 30 Cosmos de 2026 continuarà el 14 de juny amb una proposta familiar. Es tracta d'una gincana familiar, novetat d'aquesta edició, recomanada per les famílies amb infants de 4 a 12 anys. Les proves començaran a les 10 a la plaça Joan Miró i consistiran en un recorregut per diversos espais del municipi. Doncs 14 de juny, proves, jocs i gincana. No us la perdeu. I ja sabem que s'ha publicat el programa d'activitats de les festes de Sant Joan del 13 al 28 de juny al barri de Montornès Nord. Serà l'escenari d'una veintena de propostes culturals i també esportives. El Club d'Atletisme Montornès donarà el tret de sortida al programa i ho farà amb la marxa nocturna de Sant Joan. Enguany el pregó anirà a càrrec del personal de la Llar d'Infants, publica El Lledoner, que celebra 20 anys de història. La programació de les festes de Sant Joan, doncs, com ja sabeu, està organitzada com cada any i hem convidat a la Mercè Jiménez, regidora de Cultura i Festes, i dijous estarà aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès i ens donarà tots els detalls. Bé, la Unió de Botiguers ha posat en marxa un nou sorteig. Aquest cop sortegen un val amb 20 accessos a la piscina municipal per una mateixa persona. Per participar-hi només cal utilitzar l'aplicació Montornès Som Comerç en les compres que feu fins al 21 de juny. Escoltem a la dinamitzadora de la Unió de Botiguers, Raquel Marco.
4: Serà un sol val per una persona que podrà gaudir d'aquests 20 accessos diaris a la piscina per poder refrescar-se, i només cal utilitzar l'app del 3 al 21 de juny, molt fàcil. Vull dir, cada cop que tu vagis a comprar en algun dels comerços adherits a la Moneder, els dius que et passi la targeta o l'app i automàticament entres en el sorteig d'un val de 20 accessos per la piscina municipal. El sorteig es farà el 22 de juny, ens posarem en contacte amb la persona guanyadora, la publicarem a les xarxes socials també.
1: Doncs ja sabeu, 22 de juny, dia del sorteig, i la persona guanyadora serà contactada per correu electrònic per la mateixa Unió de Botiguers.
0: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
1: Avui és el Dia Internacional dels Arxius. Cada 9 de juny es commemora el Dia Internacional dels Arxius per tal de promoure'n la importància vinculada a la investigació i al resguard de la memòria històrica. També és el dia del ànec Donald, Pato Donald. Avui es fa un homenatge a un dels personatges més característics i especials àmpliament conegut a tot el món. Cada 9 de juny se celebra el Dia Mundial del Ànec Donald. Doncs ja sabeu, gaudiu del dia i gaudiu d'aquesta proposta. Bé, avui és Santa Lira, Sant Colombo, Santa Diana i Sant Efrem. Felicitats a tots i a totes, i felicitats a totes les persones que avui estiguin d'aniversari, especialment a la meva filla, l'Alexia, que avui celebra el dia del seu aniversari. Doncs, filla, per molts anys, una forta abraçada.
2: Però digues els anys, Núria, quants anys fa?
1: Doncs 26. Que no són pocs.
2: 26 anys.
1: 26 anys. Déu tota Déu. Una vida.
2: Mare meva, Núria, com passa la vida?
1: Sí, passa la vida, i els fills i les filles celebren aniversaris i nosaltres ens fem més grans. També és l'aniversari de la nostra companya Mary López. Mary, una abraçada ben forta, que la tenim allà a l'Ajuntament, a l'Alcaldia. Doncs avui està d'aniversari per molts anys. La Vanessa Ambrosio. Vanessa, una abraçada ben forta. I la Encarna Cáceres. Felicitats, Encarna. El José Antonio Delgado, també veí de Montornès. I la Noelia Gómez. Felicitats a tots, a totes, que tingueu un dia meravellós i que passeu un dia allò inolvidable. Nosaltres comencem amb una mica de música, recordant que de seguida ens endinsem en el contingut del programa. Bon dia, Montornès. Bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs anem ja amb la informació de servei. Ràpidament connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. I avui és la Noelia García des de l'Agència Estatal. Bon dia, Noelia.
1: Bon dia. Avui baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 25 graus a Vilanova i la Geltrú, 26 a Mataró, 27 graus a Barcelona, Igualada i a Vic, 28 graus a Manresa i a Sabadell i 29 a Rubí. Durant el dia d'avui predominarà el cel variable amb clars i núvols. Durant la tarda a l'interior s'esperen núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes. A l'interior nord podrien ser localment forts. És una informació d'AME.
0: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia avui, Farmàcia Nord, al carrer Federico García Lorca 34 a Montornès Nord. Per qualsevol emergència, recordeu 112 o al telèfon d'emergències de la nostra policia local 93 572 11 10.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès. Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Ràdio Montornès.

0: Ja us he explicat que avui la nostra convidada era la Natàlia Segura, regidora de la gent gran, entre d'altres, i parlem de que tanquem el curs 2025-2026 als casals de la gent gran, Montornès Centre i Montornès Nord, alhora que ens acostem al proper 15 de juny, que el tenim a tocar, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans. Amb aquest motiu hem convidat a la Natàlia Segura per fer balanç de l'any i també per continuar parlant de les accions municipals per promoure un envelliment actiu i combatre l'edatisme. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Pues molt bé, encantada de tornar a ser-hi aquí.
0: Doncs ha passat pràcticament un any i amb aquest tema tornem a trobar-nos per conèixer de prop la situació de la nostra gent gran. Bé, estem a punt de tancar el curs. Quin balanç hem de fer d'aquest 2025-2026 al Casal de la Gent Gran de Montornès? Quins han estat els principals èxits o aspectes que la Natàlia vulgui destacar avui?
1: Doncs aquest any jo crec que ha sigut un curs molt, molt important i jo crec que el balanç és molt positiu. Només cal veure l'acte de final de curs que van fer fa unes setmanes a la Pau Picasso, que gairebé hi havia més de 400 persones usuàries dels dos casals que fan els diferents tallers. Jo crec que això és sinònim d'èxit i de que la gent està engrescada en fer tallers i com dius tu, no? Mantenir una vida activa i saludable.
0: Que al final és el que també intenta l'Ajuntament, no? Acompanyar en aquest envelliment. Mm. Les activitats dels casals continuen despertant molt interès. Com han evolucionat la participació durant aquest curs? Hi ha hagut més demanda?
1: Quan vam iniciar el curs, vam iniciar amb llistes d'espera. A mesura que quedaven places lliures perquè vam aprovar un reglament, on una de les coses que volíem destacar era l'assistència a aquests tallers i més les faltes d'assistència que donaven, no, com a teníem el dret a que poguessin perdre aquesta plaça i que s'introduís gent nova, doncs ha anat evolucionant i hem acabat el curs gairebé sense llistes d'espera. Hi havia gent que potser no li agradava el taller que s'havia apuntat i es donava de baixa. Bueno, hi ha hagut moviments, però en general gairebé tothom com a mínim ha pogut fer un taller, no? I l'objectiu és que tothom pugui participar de la vida comunitària.
0: Hi ha hagut algun perfil de persona gran que s'hagi incorporat especialment als casals?
1: Bueno, hi ha un grup de gent que ja fa temps que fan tallers i que continuen, que són els assidus, però els nous perfils són de les persones recent jubilades que comencen, no?, en aquesta nova etapa de la vida i que volen tenir aquesta vida activa també per conèixer altra gent, i la veritat és que els perfils nous són persones les més, dins del col·lectiu de gent gran, les més jovenetes.
0: Les més actives, no?
1: Les més actives, però déu-n'hi-do que hi ha gent que porta any jubilada que també està molt activa.
0: De cara al curs vinent s'ofereixen un altre cop 840 places en una desena de tallers, des de gimnàstica, ioga, fins a informàtica o entrenament cognitiu, no?
1: Sí, ara de fet ja estan obertes les inscripcions, portem una setmana, aquesta és la segona setmana i divendres tancarem les inscripcions. Hi ha hagut molt volum de persones que ja estan apuntant-se. Mantenim els mateixos tallers que el curs que tanquem. La idea és poder oferir de nous tallers, però de cara a potser gener-febrer de l'any vinent, perquè hem de tornar a licitar aquest servei, que és un servei que l'Ajuntament ha licitat, i en aquesta nova licitació el que volem és afegir nous tallers, sobretot enfocats en les activitats físiques, que és on hi ha més demanda.
0: I ja heu pensat noves propostes, Natàlia?
1: Bueno, tenim una proposta sobre la taula. L'altre dia vam fer una activitat de dones i esports on va participar la fisioterapeuta del CAP i ella ens comentava que hi havia un dèficit quan les persones que fan rehabilitació després de potser problemes de mobilitat, era molt limitat aquest temps i hi havia gent que marxava sense haver acabat aquesta rehabilitació i ens comentava que la majoria era gent gran i sobretot dones. I dones molt relacionat amb el tema de la pèrdua de massa òssia un cop que comencem amb la menopàusia. Llavors, una de les propostes que està sobre la taula és poder, no?, fer tallers perquè aquestes persones puguin continuar amb aquesta rehabilitació. Seria més específic, és a dir, no serien tallers oberts com els que tenim ara, però sí més focalitzats a persones que ens venen derivades del centre de salut i així poder donar aquesta continuïtat.
0: Interessant. Mm. Quines activitats són les que tenen actualment més demanda?
1: Les que tenen més demanda són les que són activitats físiques, però sobretot són les que tenen relació amb el ball. Balls en línia és
0: l'estrella.
1: L'estrella dels tallers, seguit de sevillanes, però déu-n'hi-do que d'altres activitats que són relativament noves, com el ioga, ara ja comencen a tenir llista d'espera. Vam començar amb un grup, ara ja tenim dos grups i déu-n'hi-do, però tot el que tingui a veure amb l'activitat física és el que més demanda ja. És veritat que la gimnàstica no té llista d'espera, però perquè ho fem en un espai molt gran i això ens permet tenir a molts usuaris podent fer gimnàstica i hi ha molts grups. I la gimnàstica, déu-n'hi-do, que també potser cada grup poden tenir unes 80 persones. És a dir, que està molt bé.
0: I detecteu noves inquietuds o necessitats de cara a la gent gran?
1: Necessitats, les que et deia, potser relacionades amb la mobilitat, però inquietuds sempre ens demanden balls, qualsevol tipus de ball. Ara fem balls en línia, però si féssim qualsevol altre ball, com ens demanen balls de saló, perquè antigament es feia, però si fiquéssim balls que el country o el que sigui, segurament tindria molta demanda, és el que més els hi agrada.
0: El ball,
1: vaja, que està molt bé, perquè això ajuda també, no només al moviment físic, pensem que el ball també ajuda a la memòria, perquè t'has de prendre uns passos, i això també, no?, té altres vessants, però el ball és el que més els hi agrada.
0: Doncs, de cara al curs vinent, ja ens ha dit la Natàlia que miraran d'introduir alguna coseta més. La lluita, canviem de tema i anem a parlar de la soledat, que és un dels grans reptes a tots els municipis, a totes les ciutats. Així ho ha afirmat la Natàlia en d'altres converses que hem mantingut al programa. Com canvia això? S'aconsegueix que els casals tinguin un paper important per generar vincles entre les mateixes veïns i veïnes? Fan els casals comunitat?
1: Sí, en certa mesura sí que fan comunitat, perquè ja no només els tallers que ofereix l'Ajuntament i que la gent pot apuntar-se, els dos casals que tenim al municipi, les seves juntes són juntes molt actives, que fan moltes activitats i això promouen també que la gent s'apunti. Els casals és un punt de trobada de persones grans i és un punt per poder socialitzar i això és molt important per treballar la solitud no volguda. I també és un espai per detectar possibles persones que s'estan deslligant del casal i això ens ajuda a treballar, a veure què està passant, intentar fer prevenció perquè no arribin, no, a aquesta solitud. Jo crec que els casals són uns espais molt importants i tenim d'altres espais municipals com la biblioteca i el casal de cultura, que la gent gran també és molt assídua, però jo crec que dins de l'especificitat d'aquest equipament és un bon punt de trobada.
0: Natàlia, hem parlat també de participació i de benestar, però aquests dies es fa més visible una altra qüestió que preocupa, que és la defensa dels drets de les persones, que també moltes vegades hem parlat, no? La gent gran, la lluita contra qualsevol forma de discriminació. I amb això també ens hem de posar, perquè estem a tocar justament d'aquest 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans.
1: Sí, la propera setmana és el dia mundial de la presa de consciència. Nosaltres ja portem un temps treballant-ho. Aquest any, sobretot aquest últim any, hem treballat l'edatisme, que és una manera de discriminació envers les persones grans només pel simple fet de tenir l'edat que tenen. I el que volem també treballar és la consciència sobre aquest maltractament per tal de fer prevenció i evitar prevenció de detecció i la reparació en aquest cas i evitar que hi hagi maltractament.
0: Hi ha molt camí per endavant, per situar aquesta realitat en la seva dimensió real, quines formes poden adoptar els maltractaments i quines senyals ens poden alertar a la resta de ciutadans, no?, per reconèixer?
1: Malauradament hi ha molt maltractament cap a les persones grans i el que és més perillós és que de vegades està molt invisibilitzat, que això també tracta l'edatisme, perquè hi ha maneres de maltractament, com bé tu has dit, no?, de la pèrdua de drets, perquè no?, tendim a infantilitzar les persones grans, a estereotipar-les en prejudicis, no?, com més gran doncs ja no té dret a parlar, no té dret a votar, i això és difícil treballar perquè són maltractaments invisibles i que tenim com molt arrelats a la nostra societat, i això s'ha de treballar fent consciència, fent formació, però també hi ha altres tipus de maltractament. El més clar és el maltractament físic, que quan fas ús de la violència, no?, que provoqui lesions, però hi ha d'altres maltractaments que pateixen la gent gran, com maltractament psicològic, maltractament econòmic, negligències, no?, perquè de vegades hi ha com un abandonament d'aquestes persones que arriben un moment de la seva vida que necessiten més acompanyament i no el tenen, i també l'abandonament i la vulneració dels drets. Tendim moltes vegades a decidir per persones adultes, perquè no hem d'oblidar que són persones adultes que ja estan en una nova etapa de la seva vida, que és l'etapa final de la seva vida, però continuen sent persones adultes amb un dret a decidir. I de vegades tendim a decidir per ells. Jo crec que això és un maltractament molt generalitzat, però que és molt cruel, perquè no els hi deixem opinar. Sempre posem el mateix exemple, però de vegades en dinars familiars, quan va parlar la persona gran, és com, no, tu, el que tu diguis no té valor. Home, té molt de valor. Però de vegades els deixem en una banda. Jo crec que això... el que necessitem és agafar consciència de que aquest maltractament existeix i que hem de treballar-ho, primer coneixent-lo i després posant solucions i tenint clar que totes les persones tenen dret a decidir sobre el seu cos. El nostre servei d'ajuda a domicili està molt centrat en la persona i en que la persona decideixi el que vol. I és una de les coses que nosaltres, quan ens ho va presentar, ho tenim a través del consorci, ens ho van explicar, ens va quedar molt clar que tenen tota la raó. Una persona, l'exemple que ens posaven, hi ha una persona que és diabètica, una persona adulta que és diabètica i decideix menjar xocolata. Nosaltres no som qui per dir que no mengi xocolata, nosaltres som els que hi hem d'aconsellar. Això no és bo que ho mengis perquè pot tenir conseqüències, però ell decideix sobre el seu cos, no la resta. Jo crec que això hem d'agafar molta consciència perquè és molt important, sobretot per treballar i combatre l'edatisme.
0: Des de l'administració, detecteu casos de maltractament?
1: Sí, malauradament cada cop dins de benestar social es detecten casos de maltractament a gent gran, sobretot són dels propis familiars, en aquest cas fills o filles, i estan molt relacionats amb problemes de salut mental i de dependències. Llavors, bueno, es detecten aquests casos, es treballa, però és molt difícil perquè de vegades les persones grans no volen denunciar, perquè és denunciar el seu propi fill o filla i es fa molt complicat i s'intenta treballar una mica perquè agafin consciència de que estan patint aquest maltractament, es fa seguiment, però malauradament des de la pandèmia fins ara ha augmentat el número de casos de persones grans maltractades.
0: Déu-n'hi-do. Parlem de l'edatisme. En els darrers anys s'ha començat a parlar molt més d'edatisme. Recordo la primera conversa que vam mantenir que dèiem, de què? Edatisme. Doncs com es manifesta aquesta discriminació per motiu d'edat i com afecta la qualitat de vida de les persones grans, Natàlia?
1: Bueno, ja ho comentava abans, no? L'edatisme és per l'edat que tenen, ja tenen aquesta discriminació i es manifesta doncs, amb estereotips i mites, que ja assumim que aquesta edat tan avançada, no?, que de vegades implica aquesta dependència, no tenen la capacitat d'aprendre coses noves i els hem d'oferir que aprenguin coses noves, no? Com deia abans, que això afecta el dret a escollir el que volen fer, la infantilització. Tractem a les persones grans com si fossin nens, però ja no com tractem, és que els hi parlem igual com si fossin nens, i són persones adultes. També l'exclusió laboral, arriben a certa edat, que ja els excluïm laboralment, no? Limitant-li l'accés a l'ocupació o forçant jubilacions que potser no tenen aquesta necessitat. I després la institucionalització. Tendim, no?, a tractar que totes les persones grans han d'estar institucionalitzades i la idea és desinstitucionalitzar perquè tinguin una vida com més que puguin decidir i que sigui l'últim pas que s'ha de fer és anar a la institució, no? I bueno, és una de les formes més visibles de manifestar-se aquest edatisme.
0: I Natàlia, quines actuacions concretes, municipals, feu?
1: Nosaltres vam participar a l'octubre passat d'un congrés que va fer la Diputació, a més vam ser municipi que va participar i va col·laborar i de fet vam ser ponents i vam treballar en una taula rodona explicant el que estem treballant aquí al municipi. A part de el primer que estem fent és una formació a tots els treballadors i treballadores municipals perquè també l'Ajuntament és la primera porta a la que truquen els veïns i veïnes, doncs també perquè coneguin que hi ha aquest tipus de discriminació i també estem treballant amb un servei d'atenció integral per a totes les persones grans que englobin totes les necessitats que puguin sorgir, tenint en compte que cada cop la població està més envellida, cada cop hi haurà més gent gran i aquestes necessitats aniran evolucionant, igual que evoluciona la societat. Per tant, estem treballant les dependències amb aquesta mirada de que decideixin, no?, la persona usuària amb el dret a decidir el que vol, amb les persones que estan amb l'envelliment actiu també perquè puguin treballar, socialitzar i el dret a decidir què volen fer i com ho volen fer, i estem treballant amb aquesta mirada més àmplia d'englobar a tot el col·lectiu de gent gran sempre tenint en compte les diferències que hi ha dins del col·lectiu de gent gran, que són moltes, perquè hi ha no només diferències d'edat, sinó també hi ha altres tipus de diferències dins del col·lectiu. Que això és el que fa és que enriquir, no?, aquest col·lectiu.
0: Natàlia, què passarà d'aquí 10 anys?
1: Uf, d'aquí 10 anys, doncs jo espero que hi hagin molts recursos d'altres administracions perquè les polítiques municipals puguin continuar fent-se. El que espero és que el Servei d'Atenció Integral continuï treballant, que es posarà en marxa també amb el nou centre de dia, que tinguem una mirada més oberta pel que fa, no?, a l'envelliment, sobretot quan comencen a fer les dependències. Estem treballant també en projectes relacionats amb el centre de dia i la residència i els habitatges dotacionals, i la idea és que això estigui molt evolucionat i que tinguem un servei que pugui atendre a la gran demanda que tindrem de gent gran des de tots els vessants, no?, de totes les necessitats que puguin sorgir. Per tant, jo el que espero i desitjo és que hi hagi molts recursos econòmics per poder dur a terme aquestes polítiques que seran molt necessàries.
0: La Natàlia Segura ho veurà? Estarà d'aquí 10 anys?
1: Home, jo espero estar a Montornès segur, a l'Ajuntament no ho sé, però espero poder veure-ho i formar de forma activa, ja sigui tant a la política com a ciutadana de Montornès, tot el que pugui aportar, perquè jo crec que hem de cuidar els nostres majors, no? La Ana González sempre deia que la mirada, o sigui, que la manera en la que un municipi cuida els seus a les persones grans és, no?, és un reflexe de lo que és el municipi. Jo crec que hem de cuidar aquest col·lectiu perquè és un col·lectiu molt valiós.
0: Quin missatge li agradaria traslladar a la ciutadania en aquesta setmana de sensibilització sobre els drets de les persones grans?
1: El missatge és que la gent agafi consciència d'aquest tipus de maltractament, que intenti en el seu dia a dia, les seves converses, les seves frases, detectar microedatismes. Jo crec que amb el tema del masclisme ho tenim molt clar, però amb l'edatisme no. Intentar detectar aquestes petites discriminacions que les tenim molt, molt, molt assumides i que no detectem. I també el missatge que donar, que per treballar l'edatisme també és molt important veure pel·lis i veure cinema, i aquesta setmana el que volem és oferir a tots els veïns i veïnes una pel·lícula que també treballa una mica aquesta manera de maltractaments envers la gent gran.
0: Explicar una mica que aquest diumenge 14 tenim la projecció d'una pel·lícula en un barri oberta a tota la ciutadania.
1: És oberta a tota la ciutadania perquè el maltractament a la gent gran no només afecta a la gent gran, ens afecta a tots com a societat.
0: Quina pel·lícula és?
1: La pel·li es diu Descuida, jo te cuido. És un thriller de comèdia negra on bàsicament una tutora legal que no té escrúpols, no, s'aprofita de la gent gran. Persones jubilades que les tutoritzen, venen els seus béns i el seu patrimoni per quedar-se amb els diners fins que es topen amb una persona que potser no poden, i aquí és on està la trama. La idea és que sigui una pel·li entretinguda, que sigui una pel·li d'acció, també sigui de comèdia, però que en el fons ens faci reflexionar sobre aquest maltractament que tenim envers la gent gran. En aquest cas, la infantilització de tutoritzar, el dret a decidir què vol fer amb les seves propietats. Jo crec que serà molt interessant. Quan acabi farem un petit col·loqui perquè puguem parlar i xerrar les persones que hi serem, així que tothom està convidat.
0: Diumenge, 5:30, a Montbarri.
1: Uh-huh.
0: Una activitat adreçada a la gent gran, però en realitat a tota la ciutadania. Natàlia, i abans d'acomiadar-nos, què diria a aquelles persones grans del nostre municipi que continuen participant activament en la vida social i comunitària del municipi?
1: Què diria a les persones grans? Que no parem de fer activitats, que continuem treballant perquè aquestes persones siguin una part activa i fonamental del nostre municipi. El més important és que trobar-los a tots els llocs, a les entitats participants, als equipaments municipals, i trobar-los al carrer. I jo crec que el que ens demanarien és continueu fent el que feu, però encara no manquen coses a fer. Feu anàlisi i continueu treballant, que és el que estem fent.
0: Doncs no sé si vol afegir alguna cosa més.
1: No, agrair-te aquesta estoneta que hem pogut parlar, i sobretot que la gent agafi consciència que el maltractament cap a les persones grans és una lacra que hem d'erradicar com d'altres que tenim.
0: Doncs en això estem. Recordem també 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de les persones grans. Natàlia Segura, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Montornès, gràcies i fins la propera.
1: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Igualment.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 1:45 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella, i el pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda també hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a les 8, on farà una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i també a la Sagrada Família, on de fet es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat, amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc, amb restriccions d'estacionament i també talls, i a Montserrat, on l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que disposin d'una reserva prèvia o bé acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita del pontífex. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de protecció civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania, mentre que també s'han desplegat 6.000 agents dels Mossos d'Esquadra per tal

0: gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball i sobre tots aquests entorns, diguéssim, de moviment, de logística, de viatges i hoteleria que fa que hi ha una incidència molt directa a l'economia en aquest moment. No?
1: I en aquest sentit, diverses associacions laiques i atees han impulsat la campanya Jo no t'espero per mostrar el seu rebuig a la visita. Han convocat una manifestació avui a les 7 a Barcelona. I també nova jornada de vaga dels docents avui, que coincideix precisament amb l'inici de l'ESPAU i també d'aquesta visita del Papa Lleó XIV. Una vaga que ha comptat ja amb el seguiment d'un 3,5% dels docents, amb un 33,6% dels centres informats. De fet, a aquesta hora està previst que arrenqui una manifestació des de Plaça Espanya que ha de culminar també al Parlament. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida que crema des d'ahir a la nit a la ciutat. En aquests moments els bombers treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
2: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: A Ràdio Montornès, la intersecció.
4: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
0: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Aquest 2024 que deixem enrere, la dissenyadora gràfica Gemma Villegas ha estat la tipògrafa en residència al Centre d'Art La Panera de Lleida. Durant tot l'any ha ideat la imatge tipogràfica de diverses exposicions, però ara és el seu torn. A l'exposició 2025, un viatge tipogràfic, Gemma Villegas mostra la creació de la tipografia modular Journey. És modular perquè la construcció de números i lletres cobra vida gràcies a un sistema reticular que es basa en formes geomètriques bàsiques i en quatre colors: el rosa, el blau, el verd i el vermell. Aquesta dissenyadora ha explorat la combinació d'aquestes unitats, a priori simples, per transformar-les en expressions visuals úniques. Podeu visitar el projecte La Minipanera, que s'ha convertit en un espai de missatgeria molt adient per aquesta època de l'any. Allà podreu jugar de manera col·lectiva i també efímera amb les peces geomètriques per crear missatges sobre la catifa, fotografiar-los i, si us ve de gust, compartir-los abans que es transformin en altres desitjos. Fins al 2 de febrer, el Centre d'Art La Panera de Lleida acull l'exposició 2025, un viatge tipogràfic. Trobareu tota la informació sobre aquesta mostra signada per Gemma Villegas al web lapanera.cat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Las mañanas de Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant
2: Ràdio Montornès 91.2.

0: Doncs ens anem directament cap a la secció del Miqui Barba, que ja sabeu, el tenim a tocar a Teruel, poco más o menos. Bon dia pel matí.
1: Bon dia, família. Sí, Miqui por el mundo.
0: Miqui por el mundo. Gaudint de l'estiu. Doncs molt bé, aquí estem, una estoneta que hem triat per parlar amb tu i perquè ens expliquin nosaltres com sempre, sota cavall i rei.
1: Ahí está, no hay más, ¿no, amor, eh?
0: Ay, aquí no hay más, no hay más. Calor.
1: Calor, ¿cómo vais? Que ahora tengo mis padres aquí, no sé cómo vais de calor.
0: Fa calor, fa caloreta, eh? Fa calor. Sobretot a la nit. Aquesta nit ha estat també terrorífica. Jo buscava el comandament de l'aire condicionat, no, del ventilador. A l'aire encara no l'he ficat, però del ventilador. Calor, fa molta calor, Miqui.
1: No. Bueno, aquí no, aquí com que estem... Bueno, jo baixo diumenge ja... és a dir que estaré per aquí dimarts, no sé si podré venir també, però penso que tinc un càtering con la Marga, però si no passaré un altre dia a veure-ho, saps?
0: Ah, molt bé. Però que vens i tornes a marxar?
1: Sí, vinc una setmana justa, Núria, vinc per fer aquest càtering, per veure-vos a vosaltres, veure-vos amics, vaig a muntar la graduació del Marc Amat el divendres i me vuelvo el domingo.
0: Mare meva, Miqui, per favor...
1: Déu-n'hi...
0: Que ritmo, que ritmo. Home.
1: Fa molt... Quan arribes aquí, tot entra en balsa de...
0: Fa molt de goig, eh?
1: Doncs sí, la veritat és que sí. Tenir l'oportunitat de fer això és una meravella i un privilegi. I això, doncs bueno, us volia contar avui tres cosites, perquè tampoc ja us dic que estic fora de casa, no tengo ni guión ni nada, però a veure com ens va la memòria. Seguim amb els concerts de l'Oreja de Van Gogh, que has vist que ja ha estat a Madrid i ja ha estat a tots aquests puestos. L'has vist cantar en algun vídeo o això?
0: No.
1: D'aquests últims, eh?
0: No.
1: Bueno, millor, eh? Ha millorat una mica, te la veu més nerviosa... Segueix tenint tantes desafinacions i tal, però jo crec que deu ser perquè no porta molts anys sense estar sobre l'escenari.
0: Clar.
1: I també aquests problemes que sabem que ha tingut de salut mental, doncs segurament també poden haver afectat a la concentració i no sé. Com que gràcies a Déu no els tenim i doncs no sabem com poden afectar, però bueno, la veritat és que estan millorant una mica. Le faltaria fer un poc de psicomotricitat perquè el ball no és un estudio, però jo em sembla que està millorant una miqueta més dels principis aquells que ho aixecarem els nervis de començar la gira i de tornar pel grup i de tot això.
0: Escolta'm, avui no t'escoltem bé. On estàs?
1: És que estic anant amb... Ara estic aparcant ja. Ara em sent?
0: Ah, sí, sí.
1: Em sents millor, Núria?
0: Una mica millor, sí.
1: Espera, que trauré l'altaveu.
0: És que el Miqui va amb cotxe.
1: Sí, perdoneu, és que m'agafa on m'agafa.
0: Va agafant satèl·lit, senyal de satèl·lit, i per això l'escoltàvem d'aquesta manera.
1: Ara em sents millor amb la sense l'altaveu?
0: Sí, molt millor, i tant.
1: Ai, doncs vinga, perfecte, me n'alegro. Doncs això que us deia...
0: No sé si te n'alegres molt.
1: Sí, no, perquè dic, si és hora d'estar aquí, no se me oye, perquè jo sí que em sento com un... que em retorno una mica la veu i és complicat, però bueno.
0: Vale.
1: Me digo un poco más tarde. Doncs això, i també segueixen els concerts de l'última de la fila, que ja se nos acaba, l'últim és el 7 de julio.
0: Hola! San Fermín.
1: San Fermín, pero yo voy a Valencia a verlo, ¿no? Puedo ir este año a correr a los toros.
0: Molt bé.
1: I això. I després també ha tornat, després de la gira americana, perdó, que no em sortia, ha tornat a començar, que ha estat als Jardins del Botànic i tot això, la Rigoberta Bandini.
0: Ah.
1: Amb el nou show. I con más gente en el escenario porque vuelve a estar embarazada.
0: Ah, sí?
1: Sí, està començant els concerts i va anunciar el Botànic que tornava a estar embarassada.
0: Molt bé.
1: Diu, si me ahogo un poco, que sepáis que tengo más gente dentro. I la veritat és que en quant a música hi ha aquestes tres coses. I en quant a la tele, sé que han acabat l'última gala de les Tentaciones, gràcies a Déu, no patiu que tindrem 25a entrega, perquè segueix tenint audiència i sabeu que si té audiència... tornaran a fer una vegada més, tres o les que sigui. I, hòstia, no és que no et sento sin paraules perquè em sento jo, eh?
0: No, jo t'escolto.
1: Ah, vale, mi amor. Doncs això, i que han començat, us en recordeu que hi vaig parlar de... Oh, que difícil parlar així sentint-me bé.
0: Perquè té retorn, em sembla que té retorn,
1: sí,
0: Miquel.
1: Sí. t'ho dic demà, a Jolín, a l'Àngel Llàcer, la promoció del programa aquest d'Entrena 3, de, que és com un dels tres picaparet, fet amb famosos, ja estan començant a fer la promoció avui, que suposo que a finals de juny, quan acabin els col·les i comenci tota la temporada aquesta d'estiu dels nous programes aquests horrorosos que ens fan a l'estiu, que sempre hem comentat.
0: Sí, és veritat.
1: Doncs un d'aquests serà... Sí que és cert que baixa una mica. La qualitat està molt malament de la tele, però a l'estiu baixa encara més. I ara sabeu que aquesta setmana toca Papa de Roma, que per la puerta asoma.
0: Sí, però també diuen que això que fan els divendres, viernes, com es diu, que ho faran tots els dies. Has escoltat alguna cosa?
1: Sí, això sí, sí. És el de viernes, que faran com un salva mediàngel, ho vam dir la setmana passada.
0: Ah, ho has explicat tu.
1: Em sembla, no ho sé. Però sí, faran com a les tardes de Telecinco, volen fer com una revolució per veure si tornen a agafar una mica les audiències.
0: Però Telecinco està molt perduda, eh?
1: Moltíssim, moltíssim. I no, sembla que no saben trobar el camí de gestionar com no. Millorar, perquè no, el que fan són programes que ja ens havien fet, bueno, ho hem parlat molts cops tu i jo, Núria, que ens posen programes de fa 30 anys i la gent ara... Segurament a nosaltres ens agradava molt l'1, 2, 3 i trobàvem, ens reuníem tots a casa per veure-ho, però ara fas un 1, 2, 3 i segurament no enganxaria la gent, perquè les èpoques han canviat, perquè, bueno, i l'entreteniment també ha canviat.
0: És veritat, però no acaben d'agafar el punt.
1: No, perquè no acaben d'agafar ni en el to de les notícies, ni en el to com es diu, de l'entreteniment, ni en el to dels concursos. Saps? Perquè no hi ha res que atrapi, a no ser que siguin Tentaciones, Supervivientes o aquestes coses que sempre han funcionat i han fet que Telecinco funcionés una mica. I davant sí que és cert que tots els programes vivim d'aquest programa que es feia en aquell moment, pues, Gran Hermano, La Isla de las Tentaciones o tal, però ja, no se'n poden dir perquè no hi ha tant de contingut.
0: Que viento, no?
1: Ara, sí, no sé, que oigo, esto es el viento, lo que se oye.
0: No sé.
1: He salido para que se me oyera mejor y esto debe ser el viento. Sí, hija, si estoy en la venta al aire.
0: Está en la venta, está en una venta. Y supongo que...
1: Estoy en la venta del aire.
0: Supongo que ya habrás esmorzat.
1: Sí, esmorzat a las 9 del matí.
0: Ah, ok.
1: Sí, esmorzat a las 9 del matí. Pues aquests pobles, com que fa molt aire, aquest es diu la venta de l'aire i l'altre es diu el ventosa.
0: Ah, pensava que anaves a dir el ventorro. Dic...
1: No, només ens faltaria això, tia. Imagina que l'altre també estiguessin fotuts pel mig.
0: Imagina't.
1: Doncs sí, clar, aquests pobles, per exemple, aquí és on només hi ha... Aquí hi ha una casa de construcció, aleshores si necessites material de construcció has de venir fins a la venta de l'aire. Que la venta de l'aire té la casa de material, un restaurant hotel que es diu Els Maños i dos secaderos de jamones, i ja està.
0: Home, això de los secaderos de jamones diuen que Teruela i buen jamón.
1: Sí, i aquí com que l'aire és sec, doncs s'assequen bé.
0: Però t'agraden a tu o prefieres guijuelo? T'agraden molt.
1: Hombre, a veure, no té res a veure. Jo per un pernil sencer de 8 quilos, aquí puc pagar 50 euros, 60, i ja està bo. Clar, però no pagaré 400 per un recebo.
0: Clar.
1: Jo ja he pagat 600 del seguro de l'alquiler, que ja m'han matat este mes, no puedo comprar recebo.
0: És veritat, eh? Això dels seguros, mare meva, entre els impostos i els seguros, nen, el mes que toca, no hi ha un mes que diguis, mira, aquest mes, alegria, alegria, què va?
1: Exacte.
0: Ens tenen supercullats.
1: No se trenqui la lavadora ni no se trenqui la nevera, perquè
0: ja
1: pot mitjanyar l'aire.
0: Calla, que se m'ha trencat, se m'ha espatllat el rentavaixelles i la inducció. Calla.
1: Ostres, Núria.
0: I para colmo de los colmos, dissabte la cafetera. Vull dir que...
1: Bueno, ja són, dicen que les coses són de 3 en 3, no? Doncs ja està, ja t'han passat.
0: Ja m'han passat. Espero que ja ninguna més, perquè Déu-n'hi-do, eh? Quin mes?
1: No, ja està, Núria, prou. Que entre que l'aire tampoc no s'ha ido en el trabajo. I tot això, imagina't.
0: Sí, aquest mes... I els impostos, que també són aquest mes, bueno.
1: Sí, també ha vingut tot. I estolvia que ve l'estiu i hauràs de fer alguna cosa amb les nenes.
0: Home, clar, pues ja ves, sí, no? Miqui, ja ves.
1: Us vaig veure, on heu estat? Que us vaig veure
0: mira, que no m'has dit res. A Lisboa, vam anar a Lisboa.
1: Ostres, no m'ho diguis, amb les ganes que jo tinc.
0: Sí? M'ha agradat molt.
1: Sí?
0: Sí. M'ha agradat molt, estant allà com estàvem aquí als 80, però l'arquitectura, sí, que a tu t'agrada molt això, de veritat, sí, és molt maca, m'ha agradat molt. No, no descarto repetir. M'ha agradat molt Lisboa.
1: Ai, pues me vengo yo si repite.
0: Vinga, doncs va, organitzem.
1: Ostres, sí, perquè en tinc moltes ganes, eh?
0: Sí?
1: Sí, perquè tothom en parla molt bé. Bueno, hi ha gent de tot, eh? Hi ha gent que sí. Diu, ai, no, cau per terra, igual que ho porto. Ai, és muy no sé què, és muy no sé quantos. Però té el seu encant, també, ah, sí. Tot, encara que sigui la decadència aquesta, saps?
0: No, no, però està molt maco, la veritat és que val la pena, ni que sigui... a més, ho tenim a tocar, és com Roma, no? Una hora i mitja i estàs allà, vull dir que...
1: Vas anar-hi amb avió, no?
0: Amb avió, sí, amb avió.
1: Molt bé.
0: Sí, sí, sí.
1: I quants dies ja heu estat?
0: 3 dies.
1: Ah, suficient.
0: Sí, jo crec que sí, que per veure la ciutat, doncs, Belém i veure la zona nova... A veure, tampoc és que no he pogut fer excursions fora... Però
1: clar. Per
0: veure la ciutat està guai.
1: Sí, sí, com vas 3 dies has de fer la ciutat.
0: Sí, perquè si no vols fer moltes coses i no arribes enlloc.
1: I no veus res, clar. Exacte, això tens tota la raó. Pues bueno, pues m'alegro molt, xicos, ayer vaig donar algun like i això, digo, mira-la, que se me ha ido de vacances.
0: I no t'he dit res, eh? Sí.
1: No.
0: Bueno, no he tingut oportunitat, perquè com que no ens hem vist i parlem per la ràdio xino-xano, doncs...
1: Exacte. Sí. Bueno, pues m'alegro molt.
0: Moltes gràcies. Maco.
1: Ja vaig a fer un glob d'això, que tinc la boca seca, un segon, perdoneu.
0: Vinga, va, beu, refresca't. És important, eh?
1: Oh, ja està.
0: En aquest moment de calor és molt important hidratar-nos.
1: Hidratar-se, no sé.
0: Sí,
1: bueno, jo aquí no tinc tanta calor perquè avui hem sortit amb sudadera, però...
0: Uh-huh. I hi ha gent però, que sí, es deshidrata i té un problema greu de salut, eh?
1: Sí, no, i que és molt important, eh? Mm. I sobretot la gent gran, que els costa més veure, cada vegada veuen menys i tal, és important. Encara sigui menjar una gelatina, que és tot aigua i aquestes coses, que hi ha gent que no li agrada veure líquid i, en canvi, aquestes coses més sòlides també van bé.
0: Mm. Escolta'm, estem una mica allà de papa fins als nassos, no?
1: Una mica sí, no? Perquè que tot sigui... I tampoc... Sí, Espanya és un país que hi ha molts catòlics, eh? Però sent un país ja confessional...
0: Home, jo vaig veure ahir al camp de futbol del Madrid i vaig flipar.
1: Bueno, vaig flipar. I la senyora esta, el Cristian Gálvez i la marida.
0: Sí.
1: Allà, con unos discursos. El papa va flipar per això quan l'Antonio Banderas va treure el seu musical que en teoria parla dels evangelis i anaven tots disfressats de Superman i de no sé què, fotia unes cares, pobre home.
0: I uno que se ha salido de la regla.
1: Exacte, i no, i després també el em va fer molta gràcia que ell passa per la banda de la Comunitat de Madrid, per l'edifici, no sé com se diu, que està la Ayuso fora aplaudint i me la mira, la pobra, dic, ai, pobra, ella que ha sortit. Ara que n'ha tingut per tothom, el papa ha hablado de l'eutanàsia, ha hablado de l'aborto, però també ha hablado de la immigració i tal, que a l'Abascal fotia unes cares que té la marinera.
0: Que se lo coma, no?
1: Sí, bueno, clar, és allò de dir molt catòlicos, però de amar al prójimo com a ti mismo, ¿esto dónde queda?
0: Clar.
1: Perquè si somos catòlicos lo somos para todo, ¿no?
0: Home, és com ha de ser, no?
1: Exacte, mira nosaltres, Franca.
0: Gracioso eres, pues, mi niño.
1: Jo suposo que encara queda a Barcelona i Canàries després va, no?
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: I que ens queda papa per un tubo.
0: Encara queda papa, sí. La veritat és que sí.
1: I també t'he de dir una cosa que em sembla que algun cop ja ho he dit a la ràdio. La religió catòlica, és a dir, no l'església, sinó el que predica la... Si tu vas a los 10 mandamientos i no ensenyen nada malo.
0: Clar.
1: Vull dir, amaràs el próximo com a ti mismo, no robaràs, sí. No mataràs, amaràs... No sé, que no hi ha res dolent. Però clar, la utilització que després es fa d'això potser és el problema.
0: Clar.
1: Però bueno, cadascú que segueixi amb la seva fe, i la fe ajuda molta gent.
0: Sí.
1: I a vegades ho envejo, de la gent que està malament i tenen això per dir, ai, Déu meu, ajuda'm, saps?
0: Sí.
1: Que tenen aquest bastó al que agafar-se, que també no em sembla malament. Ai, ara se'ls ha cagat la paloma, Núria.
0: No me digues, a sobre teu?
1: No, en la mesa. Ah. Encima ja, que soy, i soy el de la Comunitat de Madrid.
0: Déu-n'hi-do. Suposo que allà segueixes sense veure gaire tele, no?
1: Poqueta, perquè, bueno, primera perquè estic treballant i a les tardes m'estic tombat i m'agrada escoltar els podcasts aquests, que també la setmana que ve sí que us faré un recull d'aquests, perquè ja tinc com 10 o 12 podcasts que he escoltat, de, no de capítols, sinó de diferents podcasts. i us faré una llista dels meus 10 favorits i us l'explicaré una mica per si algú l'estiu no té, té la visió on va al Pueblo o el que sigui, que es puguin descarregar uns capítols per, bueno, per tenir una altra opció si no voleu veure l'altre.
0: Molt bé. Sí, això està bé, no? Perquè de cara a l'estiu...
1: Ah, exacte. I després un altre dia també us estic recopilant tots que volia deixar pel final de temporada, tot unes coses d'humor de TikTok. Mm-hmm. Posar, no sé, un mitjoreta per riure.
0: Ah, això m'agrada, sí.
1: Sí, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Jo quedeu-se amb el concepte ojos i amb el concepte patata. I ja l'estiu ja us ho trobareu, ja ho farem i ja veureu què diuen.
0: Molt bé. Doncs res, Miqui, no sé si tens alguna cosa més de tele, perquè ens hem anat
1: no,
0: per una
1: tele,
0: altra...
1: Sí, hoy ya toca otros derroteros porque no tengo ni libreta, ni boli, es decir, que no porto res. I m'he de pensar, doncs mira, parlaràs un rato amb la Núria, parlarem del Papa i d'aquestes quatre coses que sabia d'abans allà, perquè ja promocionava i tot això.
0: Sí.
1: I poco más, perquè ja dic que la tele no l'han fet.
0: Molt bé. Doncs bé, quedarem per parlar la propera setmana.
1: La setmana, sí, que sí. La setmana que ve farem el podcast, vale?
0: Vale.
1: I us recomanaré 10, em posarem, li passaré al Miquel, ell aquesta setmana uns quants perquè ens els pugui posar en àudio, uns trossets perquè veieu com narra cadascú,
0: uh-huh.
1: I així podreu triar.
0: Perfecto. Doncs Miqui, re, que tinguis una bona setmana, ens acomiadem amb una mica de música.
1: Exacte, que sabem tenim que... Rigoberta o l'Último o aquestes coses.
0: Que t'agrada.
1: A mi Miquel que me la ponga, que jo sé que me gusta.
0: Molt bé. Doncs una abraçada. Guapa. Ben forta, cuida't molt.
1: Igualment, sigue viajando, no lo dejes.
0: Me lo apunto.
1: Adeu,
0: una abraçada, bon dia, adeu. Bon dia, adeu.

0: I amb querida Milagros i l'último de la fila ens acomiadem en aquest matí de dimarts. Hem començat cap a les 10 i a punt d'arribar a les 12 del migdia en aquest matí de dimarts 9 de juny de 2026. Tornarem demà dimecres i demà dimecres sobre la taula temes també interessants. Per exemple, cap a les 11, Montserrat Caballero d'Autovian ens parla dels parasols i les darreres novetats per al vehicle, per al vostre auto. Cap a les 11 i mitja serà la convidada la Yasone Sánchez, que avui ens parlarà de com triar o com ens trien a nosaltres els cristalls. Ja sabeu, hi ha una mena de proposta no implícita que diu que ens atrauen els cristalls, les pedres, que ens criden les pedres a nosaltres. Doncs d'això parlarem demà amb la Yasone Sánchez. I res, que tingueu una bona tarda de dimarts, que recordeu que demà tornem a compartir. Parlarem dels concursos i les propostes en les que està treballant la Unió de Botiguers, però això serà demà. Miquel, que tinguis una bona tarda.
1: Igualment, Núria. Bona tarda a tothom.
0: Adéu-siau.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Radio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Radio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
1: Radio Montornès. 91.2 de la FM.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga dels docents avui que coincideix amb l'inici de l'ESPAU i també amb la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Una vaga que ha comptat amb el seguiment d'un 3,5% dels docents, amb el 33,6% dels centres informats. A les 11, de fet, ha arrencat una manifestació des de Plaça Espanya que ha de culminar al Parlament. Connectem ara amb la nostra companya, la Carina Bellbé, que està seguint precisament aquesta manifestació. Carina, quin és l'ambient? Bon dia.
5: Bon dia, doncs, sota el lema demanem fets, no miracles, la manifestació de milers de docents discorre ara mateix per la Gran Via de Barcelona, camí, com deies, al Parlament, on es preveu que els sindicats convocants, l'USTEC, la CGT, la Intersindical i COS, lliurin una carta per exigir als grups polítics més inversió, coincidint en que l'hemicicle s'ha de discutir avui els pressupostos destinats a educació. Els sindicats anuncien que el govern es negui a incrementar la inversió en educació, mentre en paral·lel destini pressupost a la visita del Papa i han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. El departament ha xifrat, com deies, amb un 3,5% el seguiment d'aquesta vaga.
4: Gràcies, Carina. Estarem pendents. Bon dia.
5: Bon dia.
4: I com dèiem, des de les 9 del matí, 45.000 alumnes a tot Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat amb la novetat d'una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bé bolígrafs intel·ligents. I també, com dèiem, una jornada marcada precisament per l'arribada del Papa a Barcelona, que es preveu que arribi ara a 2:15 a l'aeroport del Prat, on el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omilla. El Pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal on

0: en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc, amb restriccions d'estacionament i talls, i també a Montserrat, on l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que tinguin autorització. Hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran també alteracions per la visita del Pontífex. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit. En aquests moments, els bombers encara treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
1: Notícies en xarxa.

0: si poguessin pintar un petó, una abraçada o un relat, quins colors triaríem, Mercè?
1: Ai, doncs, la veritat és que no sabem quins tons tenen les històries, Lluís, però el que tenim claríssim és que cada vegada que s'encén l'hora del conte, la nostra ment s'omple d'una paleta infinita de colors gràcies a les peripècies dels seus protagonistes.
0: Com cada setmana obrim les portes de l'hora del conte perquè tota la família, grans, petits i amics, us endinseu a un univers ple de màgia i il·lusió.
1: Però atents, eh? Perquè avui el menú ve complet. També rescatarem del passat una paraula ben especial, d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè la pugueu adoptar i fer servir a partir d'ara.
0: A més, volem encomanar-vos el cuc de la lectura. Per això us proposem un llibre pels avis. Bueno, per tota la família, però especialment pels avis. És ideal per aquells moments de calma a casa, l'excusa perfecta per tapar-se amb la manta al sofà amb qui vulgueu i viatjar cap a nous horitzons, full rere full.
1: I per tancar el cercle, viatjarem a través de les melodies, perquè, ai, la música, què seria de nosaltres i de les nostres vides sense ella?
0: Tindrem música, Mercè, no pateixis.
1: Avui el viatge serà apassionant amb tres relats magnífics: El peix parlador, La princesa de Xeixars i La margarideta i la princesa de Sal.
0: Sense esperar ni un segon més, girem la clau de la imaginació. Fullegem el nostre gran llibre secret de l'hora del conte, ens aturem exactament a la pàgina 576 i la primera aventura diu a la pàgina 576, doncs mira, una història que fa olor de mar, de sal i de misteri. Us imagineu anar a pescar un dia tranquil·lament i que de cop un peix tregui el cap de l'aigua, us miri fixament als ulls i us comenci a parlar?
1: Ui, jo crec que faria un bon bot i cauria de la barca, Lluís, perquè els peixos neden, fan bombolles, obren i tanquen la boca, però parlar?
0: Vinga, va, doncs el protagonista d'aquest relat té moltes coses a dir i el que ens explica us deixarà ben bocabadats.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que l'aigua del mar ja ens mulla els peus. Arriba a l'hora del conte El peix parlador.

0: Vet aquí que hi havia un honrat pescador que vivia en una casa molt vella, tan vella que l'aigua i el vent hi entraven per les escletxes de les parets. A més de ser pobre, també havia de suportar una dona rondinaire, egoista i ambiciosa. I un dia, en treure la xarxa del mar, va trobar-se amb un peix platejat i d'aletes daurades que li deia:
1: si us plau, torna'm al mar. Sóc un príncep encantat i només podré tornar a tenir el meu cos d'home quan algú em demani un desig que jo no pugui complir.
0: El bon pescador va fer el que li demanava i un cop va arribar a casa seva li va explicar a la seva muller el que li

0: que havia succeït.
1: Mira que nits de ruc. Torna ara mateix al mar i demana aquest peix encantat una caseta blanca amb un bell jardí.
0: Així ho va fer el pescador, i quan el peix va escoltar el que el pescador li demanava, li va dir:
2: torna cap a casa teva i veuràs el teu desig fet realitat.
0: I efectivament, en lloc de la miserable cabana en la que vivia, es va trobar amb una preciosa caseta blanca amb jardí. I es va dir satisfet:
3: ara la meva muller estarà satisfeta. Em deixarà en pau i podré ser feliç.
0: La muller del pescador, que era molt ambiciosa, va començar a malviure, pensant que en lloc d'aquella caseta li hauria pogut demanar una casa més gran. Així doncs, un bon dia va dir al seu marit:
1: apa, vés-te'n altra vegada al mar, crida el peix i digue-li que vull una casa de dos pisos, gran i ben moblada.
0: A contracor, i per no barallar-se amb la seva muller, el pescador se'n va anar a la vora del mar i va cridar el peix platejat. Molt avergonyit, li va dir els desitjos de la seva esposa:
2: vés-te'n a casa i trobaràs el que desitges.
0: Naturalment, la casa s'havia convertit en un magnífic edifici de dos pisos.
1: Si en sóc de beneita, fes el favor d'anar altra vegada al mar, crida el peix i li demanes un palau sumptuós i ple, ple de criats.
0: El bon pescador va intentar convèncer-la del contrari, però va haver de cedir i finalment se'n va anar a veure el peix.
3: No saps el greu que em sap de tornar-te a molestar, però la meva muller desitja un palau amb criats.
2: Torna a casa i el trobaràs.
0: I l'edifici de dos pisos s'havia convertit en un palau luxós. Criats de tota mena ben guarnits saludaven el pescador i la seva esposa, que per fi era feliç. La felicitat d'aquella dona tan poc assenyada no va durar gaire. Així és que al cap de poc temps va començar novament a rondinar i a dir al seu marit:
1: ben pensat, no és pas això el que jo desitjava. És ben cert que jo mano el meu palau i que els criats em saluden i em tracten bé, però jo vull que m'honori tota la ciutat. Ves a la vora del mar i digue-li a aquest peix encantat que vull que em faci reina i que tu et faci rei.
0: El pescador va intentar fer-li entendre que allò era un disbarat, però amb aquella mena de bruixa no hi havia qui pogués discutir. Així doncs, una vegada més, va haver d'anar a trobar el peix encantat.
3: Príncep Peix, vine, sisplau. La meva esposa m'ha manat que et demani encara més coses.
0: I es varen fer unes onades molt altes i al capdamunt de la més alta va sortir el cap del peix platejat.
2: Ja tornes a ser aquí? Encara no t'he donat prou coses?
0: L'home avergonyit li va explicar les exigències de la seva esposa. Aleshores, es va sentir un tro fortíssim i el peix, fent un gran salt, va anar a parar a dins de la barca amb la que el pescador havia anat a buscar-lo. En aquell moment, una llum molt intensa va il·luminar un jove molt ben plantat que li va dir:
2: acabes de manar l'impossible, capaç de desencantar-me. No podré complaure la teva esposa, però et ben asseguro que rebrà una bona lliçó.
0: I tot seguit es va perdre enmig de la boira. Quan el pescador va tornar a casa seva, va trobar-se amb la seva vella cabana de sempre.
4: I després del fons del mar, viatgem cap a una època de castells, muralles i cavallers. Però, de moment, mercè, perquè el cavaller d'aquesta història, en Jofre de Trencafort, és una mica especial.
5: I tant. No li agrada pas gens lluitar. Ni entén per què ha de matar dracs, pobres bestioles. I a sobre, li fa una por terrible a la foscor. Però resulta que la princesa Margalida ha obert una porta prohibida de la muralla i s'ha escapat de palau.
4: Al pobre Jofre no li quedarà més remei que armar-se de valor, agafar el cavall i endinsar-se en un bosc fosc i misteriós on l'espera una sorpresa que no s'imagina gens ni mica.
5: Doncs prepareu-vos per somiar amb el segon conte d'avui, La princesa de Xaxars.

0: Temps era temps, un noble cavaller va arribar a la vila de Castellfolit de Xeixars. Damunt del seu cavall, en Jofre de Trencafort, va fer entrada per la porta oest de la muralla i va anar de dret al castell, on la reina i el rei l'esperaven impacients.
1: T'hem fet cridar perquè la nostra filla, la princesa Margalida, es troba en perill. Ahir de matinada es va escapar per la porta est de la ciutat i encara no ha tornat.
0: Li explicà preocupat sa majestat el rei.
2: Aquesta porta sempre ha estat tancada i barrada. Ningú sap què hi ha al darrere. La nostra filla em va trobar la clau i tot i saber que estava prohibit, la va obrir i se'n va anar. Estem desesperats, l'has de salvar.
0: Va exclamar la reina Elisenda. Armant-se de valor i procurant dissimular la seva por, el jove de Trencafort va sospirar i es va resignar a la seva sort. I ja se sap, això és el que li toca de fer a un cavaller.
1: Mostreu-me el camí i aniré a cercar la vostra filla tot seguit.
0: La comitiva reial el va acompanyar fins a tocar de la muralla. Li va donar un serró amb menjar per a un parell de dies i es va acomiadar d'ell. Darrere la porta l'esperava un bosc frondós que, a primera vista, semblava molt normal.
1: Colla, princesa, ja em diràs què hi fa en un bosc com aquest, la molt bleda. Deu estar morta de por, esperant que algú la rescati.
0: Va remugar quan no el sentia ningú. El sol començava a pondre's i no podia tornar amb les mans buides. Hauria de fer-hi nit i no sabia pas on acampar. N'estava tip de ser sempre el valent dels contes. No li agradava gens lluitar ni matar dracs, pobres bestioles. No suportava haver de salvar princeses, finolis i enamoradisses. A més, li feia por la foscor i no era gens forçut. En un tres i no res es va fer de nit. Enmig de la foscor es va aturar i va encendre foc amb quatre branquillons que va trobar. Aquella nit va dormir ben poc. El van despertar tots els sorolls del món. El cant d'un grill, els crits d'una òliba, les corredisses d'algun ratolí de bosc entre la fullarasca seca.
3: Bon dia!
0: El va sorprendre de sobte una veu de dona. Mig endormiscat, es va seure de cop. La llum del dia li feia mal als ulls i se'ls va fregar amb força, tot fent un badall. Atabalat per l'inesperada visita, es va pentinar els cabells amb els dits i es va arreglar les vestidures.
3: Bon dia! Qui ets tu? I què hi fas aquí?
0: Va tornar a dir la noia mig enriolada.
1: Bon dia tingui, senyora. Soc Jofre de Trencafort per servir-la.
0: Va respondre ell amb els ulls a mig obrir.
3: Ui, si tenim tot un cavaller aquí!
0: Va dir ella fent una còmica reverència i va esclatar a riure. Quan va poder obrir els ulls del tot, se la va mirar de fit a fit. Per la roba que vestia, devia ser filla d'algun mas dels voltants, una mica ximpleta i maleducada, i reia com si li faltés un bull. Molest per la seva presència, li va dedicar una ganyota de menyspreu mentre buscava alguna cosa per esmorzar el seu serró.
1: Miri, tinc feina, senyoreta, que he vingut a salvar una princesa jo.
3: Doncs ja te'n pots tornar, que em sé cuidar tota sola. He vingut a salvar una princesa! He vingut a salvar una princesa! Però què s'ha cregut, aquest?
0: En Jofre de Trencafort no es creia el que estava veient. Contrariat, es va aixecar per contestar-li des de la mateixa alçada.
1: Una princesa? Tu? Au, va! Les princeses són fines i educades, porten uns vestits preciosos i sempre van netes i ben pentinades. Més aviat sembles un mosso de la granja, amb aquests pantalons mig estripats i els cabells curts i escabellats.
0: Margalida va aixecar el cap i va exclamar mirant en l'aire.
3: I tu què? Creus que m'havies d'enviar un cavaller ara? No has entès res.
2: I què volies? És la primera vegada que algú s'escapa d'un dels meus contes. Bé, hi havia de fer alguna cosa.
1: Amb qui parles? Amb un fantasma?
3: Un fantasma, diu. Parlo amb qui t'ha fet venir. Amb la mà que tot ho escriu. Jo sóc Margalida de Xeixars, la princesa que has vingut a buscar. M'he escapat del conte perquè ja n'estava farta.
1: Del conte, dius?
2: Sí, aquesta senyoreta desvergonyida s'ha escapat d'un dels meus contes. Primer, la noia volia els cabells curts i els hi vaig tallar. Després, es veu que els vestits no li agradaven, que volia d'uns pantalons com els del seu pare. I finalment, la gota que va vessar el got, la senyoreta volia una espasa. On vas a parar? Si no em porten d'espasa les princeses, ni tampoc pantalons. Ja n'hi ha prou, que els contes els escric jo i no ella.
0: De sobte, el jove de Trencafort ho va entendre tot.
1: Així ets tu qui em fa sortir a lluitar cada dos per tres. Ja està bé, eh? Però que no ho veus que no m'agrada? Que a mi els dracs i els monstres em fan por? Jo preferiria ser músic o pastor. Segur que seria molt més feliç.
2: Uf, tu també! Sabeu què us dic? Que millor que l'acabeu vosaltres mateixos, aquest conte. Així no es pot treballar.
0: Es va queixar la mà que tot ho escriu. I és el que va fer. A partir d'aquell dia, l'escriurien ells mateixos, la seva història, i serien lliures de ser, de vestir i de viure com els plegués. Ningú els podria obligar a enamorar-se ni a casar-se, com passa amb molts cavallers i princeses al final dels contes. La Margalida de Xeixars i en Jofre de Trencafort serien grans amics per sempre més. Van decidir tornar cap a casa i explicar-ho a tothom.
1: Té, si la vols, aquí tens la meva espasa. De veritat que no t'agraden els vestits? Tan bonics que els trobo jo.
3: Si els vols, te'ls regalo tots. A l'armari ni tinc una pila.
1: Els nois no em porten de vestits.
3: Ah, no? I qui ho diu, això?
0: L'hora del conte, a Ràdio Montornès.
4: I arribem a l'últim conte d'avui, Lluís. Un dels grans clàssics de tota la vida. Una història que ens fa una pregunta molt important. Fins a quin punt estimeu el vostre pare o la vostra mare? Com el pa? Com el vi? O com la sal?
5: Per culpa d'aquesta resposta, un rei una mica caparrut es va enfadar tant amb la seva filla petita, la Margarideta, que la va fer fora del palau. Ell es pensava que la sal no valia res. Pobret, no sabia pas la lliçó que estava a punt de rebre.
4: Doncs sí, perquè la Margarideta, vestida de pastora d'oques i amagant les seves teles de seda, viurà mil aventures, trobarà l'amor i prepararà un banquet de noces molt però que molt especial. Un banquet on no hi haurà ni un sol gra de sal.
5: Acompanyeu-nos a descobrir com acaba aquesta preciosa història tradicional. Tanquem els contes d'avui amb la Margarideta i la princesa de sal.

0: Vet aquí un racó de món on tenia nas tothom. Hi havia un rei que tenia tres filles molt bones i molt gallardes. Un dia el rei va tenir curiositat per saber fins a quin punt l'estimaven. Va cridar la gran i li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més gran, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el pa."
0: I el pare li va contestar:
1: "Si em vols com el pa, queda't en sa."
0: Després va cridar la segona i li preguntar:
1: "Digues, filla meva, la mitjana, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el vi."
1: "Si m'estimes com el vi, queda't aquí."
0: I per últim cridà la tercera i, com a les altres, li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més petita, fins a quin punt m'estimes?"
3: "Jo, pare, us estimo tant com la sal."
0: La resposta de la minyona disgustà el pare, que la va treure de casa dient:
1: "Si m'estimes com la sal, vés-te'n del meu casal."
0: La pobra noia, tota adolorida perquè el pare l'havia treta de casa, es posà un vestit tot esparracat i se'n va anar camps a través a buscar feina. Camina que caminaràs, la filla petita del rei, que es deia Margarideta, va arribar a una casa de gent molt rica que tenien moltes oques i va demanar si la volien llogar per portar i guardar les oques. La mestressa li va dir que no, però l'hereu, que la va veure, la va trobar molt agradable i delicada i va dir a la seva mare que se la quedés. L'endemà la van enviar a pasturar les oques vora d'un riu. Quan va ser allà, la princesa va treure de sota la roba esparracada una pinta tota d'or i es va pentinar emmirallant-se a l'aigua del riu. Les oques van quedar totes embadalides mirant-se-la i no van menjar ni un bri d'herba. Quan de vespre van tornar les oques a casa, la mestressa va preguntar si estaven satisfetes de la nova pastora i li van contestar:
4: "D'herbetes no hem menjades, però hem vist molt rica dama."
0: I la mestressa no va pas entendre el que les oques li volien dir. L'endemà i l'altre endemà encara va passar tot el mateix. La princesa es va pentinar, les oques embadalides no van menjar res i quan la mestressa va preguntar què tal, van contestar com el primer dia. La mestressa, enfurida, volia treure la pastora, però l'hereu no es trobava bé i va demanar a la seva mare que la pastora li portés una tassa d'herbes. Quan la Margalida li va dur les herbes, el noi li va preguntar:
5: "De quina casa ets, filla, tu?"
3: "Soc d'una casa molt pobra. Per què m'ho pregunteu?"
5: "Veig, per la finor de les teves mans, que no ets pas pastora."
3: "Totes les meves germanes guarden bestiar com jo."
5: No et puc creure. Per un estri del teu vestit esparracat i vist que a sota portes un vestit brodat d'or, que no és pas d'una pastora."
0: La Margarida es va veure descoberta i va confessar al noi la veritat de qui era. L'hereu i la Margarideta s'agradaven i van decidir casar-se. El dia de les noces van fer un gran dinar, al qual van convidar tota la gent més noble de la contrada. També hi van convidar el pare de la núvia, el rei. Quan la princesa va saber que el seu pare hi aniria, va demanar de cuinar ella mateixa el dinar del seu pare. Va procurar que fos el més exquisit de tots, però no hi va posar sal. Després de l'àpat, la Margarideta va preguntar al rei:
3: "Senyor rei, us ha agradat el dinar?"
1: "Hauria estat molt excel·lent si no s'haguessin oblidat de posar-hi sal. Més m'hauria estimat menjar sense pa ni vi que sense sal."
3: "Recordeu, majestat, que fa temps vareu treure de casa una vostra filla perquè va dir que us estimava com la sal?"
0: Li va recordar a la Margarida. El rei reconegué el seu error. Llavors es va adonar que la núvia era la seva filla petita que tant havia enyorat. Es van abraçar amb gran alegria. I no sé què més va passar, perquè jo allí els vaig deixar i d'aquí me'n vaig venir per poder-vos explicar, perquè si no hagués vingut, no ho hauríeu sabut.
6: Doncs anem cap a la paraula perduda de la setmana, Lluís. I avui porto una paraula que, no la sabia.
7: No, ja és estrany en tu, eh?
6: Sí, vam anar a visitar la casa museu del poeta Jacint Verdaguer a Folgueroles. Una visita totalment recomanable. Doncs, tornant a la paraula, quan estàvem a la cuina, la noia que ens feia de guia, per cert, excel·lent, assenyala una cadena que sortia de la xemeneia de la llar de foc i ens diu: "Això és el clamàstec." Ui, es referia a la cadena que subjectava l'olla, o bé la caldera, per sobre de les brases. No sé si continua utilitzant-se aquest sistema de subjecció de l'olla en algun lloc. De fet, jo ho havia vist únicament en pel·lícules, però ignorava el nom de la cadena.
7: Els clemàstecs eren fets de ferro forjat. Es penjaven d'una estaca de ferro dins de la xemeneia al moment de construir la casa. Es consideraven com una part essencial de la llar. A més de coure el menjar de les persones, servien per a fer calderades de menjar per al bestiar i per escalfar aigua per altres usos. La mida dels clamàstecs també indicava la importància de la casa. Si només hi podia penjar una olla, significava que la casa era pobra. I si se'n podien penjar dos o tres, representava que la casa gaudia de més abundància.
6: Perdona, Lluís, tu la coneixies, aquesta paraula?
7: Com clamàstec, no. La coneixia com el ferro que penja l'olla.
6: Com la seva definició.
7: Exacte, jo l'havia vist a una casa d'uns pallessos, família nostra, clar. Però era el ferro que penjava l'olla.
6: Ja, que no hi havíem posat nom, exacte.
7: No, vinga.
6: Doncs mira, ja sabem una cosa més.
7: I tal com us havíem promès al principi del programa, no podem acomiadar-nos sense el nostre ingredient secret. Quin és? Allò que omple tot de sentit, la música.
6: I sí, avui us portem una cançó preciosa d'un musical que ens va fer somiar a tots l'any 2016, creat per Manu Ix i l'Àngel Llàcer, i acompanyats en aquesta ocasió per les veus del grup Macedònia. Ens conviden a viatjar fins a l'asteroide B612 de la mà d'un personatge inoblidable. Qui és? El Petit Príncep.
7: Una cançó preciosa.
6: Oh.
7: Vinga, gaudiu molt d'aquesta melodia, tanqueu els ulls i recordeu que allò que és essencial només és visible als ulls del cor.
6: Sí, senyor. I nosaltres marxem per avui, però ens retrobem la setmana vinent amb moltes més històries i molta més màgia. Recordeu, poseu-li molts colors a la vida i que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Quin dret descobrirem avui?
2: Doncs avui parlarem d'un tema del qual ja vam avançar en un programa anterior sobre successions, que és la importància de fer testament.
1: Carai, és veritat, vam estar parlant de l'herència i de tot això i ens vas repetir unes quantes vegades que fer testament és molt important.
2: I barat, dins de tot.
1: I tant.
2: Per tant, per què? Doncs perquè molta gent es pensa que fer testament és una cosa de gent gran, és una cosa de persones amb molts diners, o pitjor encara, que porta mala sort. Aleshores, jo el que vinc avui és a desmentir aquestes qüestions i a animar a tothom a fer testament i que surtin d'aquí amb la idea de per què aquesta importància és real, no? Posarem un cas doncs, que es pot haver trobat gent. No? Imagineu-vos el vostre oncle, no tenia fills, i mor de cop. No? I ell sempre havia dit, escolta'm, tu que ets el meu nebot, jo, quan no hi siguis, aquell piset que tenim a la platja, allà a l'escala, doncs serà per tu, que ets qui m'ha cuidat. No? Però resulta que l'oncle no va fer mai papers.
1: Ah, carai.
2: No va fer papers, ja la família s'ha de tancar en un despatx amb un notari, buscar papers i certificats, i discutir doncs, a veure això com s'ha de fer. I què passa amb el piset de la platja? Doncs que acaba en mans d'un cosí amb qui el tiet no es parlava. Per tant, per evitar tot això, escolteu, gasteu 50 eurets per fer testament.
1: 50 euros és el que costa fer un testament?
2: Més o menys. Entre 50, 60, 70, depèn. Això són uns diners més o menys que estan establerts. I per què? Doncs perquè fer testament, i això és una qüestió històrica, sempre ha tingut un component social. I aquest preu és justament per donar-li aquest component social. I aquest component social vol dir qualsevol persona, independentment del que tingui, ha de poder fer testament. Mm-hmm. Perquè fer testament vol dir indicar quina és la teva voluntat posterior. I tothom ha de poder tenir aquest dret. I perquè tothom el pugui tenir, ha de tenir un cost raonable. Per tant, per això no va en funció de les propietats que deixem i no va en funció de cap altra qüestió que no sigui aquesta que està estipulada.
1: Doncs som-hi, anem a veure on està regulat tot això del testament.
2: Doncs tornem novament al llibre 4 del Codi Civil de Catalunya, ens aplica el dret propi i aquí el dret civil ens diu com hauríem d'heretar si no hi ha testament i també ens parla de les tipologies de testament que podem fer. Com que estem parlant de testaments, us parlaré dels tres tipus de testaments que es poden fer a Catalunya. Tres que els agrupo en dos, perquè el primer, que té dos subgrups, és el testament notarial. Notarial vol dir que el fem amb un notari i és el que recomano entusiastament a tothom perquè és el que té una fiabilitat més gran i perquè el notari doncs, s'encarrega d'una part. Però compte, perquè dins de notarials en tenim dos. Tenim l'obert i el tancat. L'obert és el que ordinàriament la gent sol fer. No? És el que tu vas al notari, li expliques què tens i com ho vols determinar i el notari li posa lletra. Aquest seria el primer, el més segur, el més fidedigne, perquè ho fa el propi notari. Però en el notari també pots fer-lo de manera tancada. Què vol dir això? Que tu portes escrit per tu mateix el teu testament, el portes segellat en un sobre segellat i el notari el que fa és protocolitzar-lo. El guarda i el manté doncs, fins al dia que correspongui. Aquest té un risc perquè si no redactem de manera correcta la nostra voluntat perquè no estem avasats al llenguatge jurídic, potser la nostra voluntat després, quan la llegeixi qui l'ha de llegir, resulta que no era tal. Per tant, jo recomano testament notarial obert.
1: Es pot malinterpretar, vols dir?
2: Es pot malinterpretar, podem fer servir paraules que no corresponguin i que, per tant, portin a confusió, podem no instituir hereu correctament. Hem de mirar ben bé què s'hi diu, perquè com dèiem abans, no? Són paraulotes de l'argot jurídic que s'han d'emprar de manera correcta. No?
1: Per tant, per més seguretat, sempre és millor l'obert.
2: Testament notarial obert, correcte.
1: I ens has dit que hi havia un tercer tipus?
2: Sí, el testament hològraf, manuscrit. Aquest testament és vàlid, és plenament vàlid. Jo puc agafar un paper a casa meva i deixar allà les meves voluntats. Ara bé, ha de ser, efectivament, manuscrit i signat completament per tu, amb lloc i data. I hem de tenir en compte que aquest testament, evidentment, no es pot fer en ordinador, però que és el que ens pot portar més problemes. Si bé la normativa regula i et diu exactament de quina manera ho pots fer, i després en parlarem, no el recomanaria. No el recomanaria, perquè el cost que t'estalvies en vida el tindran els teus descendents, els teus hereus, quan tu ja no hi siguis.
1: Per tant, aquest seria una mica com el tancat, però sense dur-lo al notari.
2: Correcte, sí, sí. Tancat en un calaix, si vols, fins i tot. Sí, exacte. Per tant, i hem de tenir en compte també que en funció de qui volem deixar les coses, la normativa ens obliga a fer-ho d'una determinada manera. Perquè ho dic, imaginem-nos que una persona gran té un cuidador i li vol deixar el pis en el que viu. Això no ho podrà fer mai en un testament ni notarial tancat ni hològraf. Haurà d'anar acompanyat de la persona, anar al notari, i el notari comprovarà que efectivament estan pleus de les capacitats, no hi ha una coacció per part de ningú, i per tant això es pot fer. Per tant, hi ha casos concrets, com en aquest dels cuidadors, on la normativa és taxativa, i en el cas de que no es faci així, després aquest testament es podria impugnar.
1: Això entenc que és per protegir la persona que fa testament, no? Per evitar enganys.
2: Efectivament. Efectivament. A mesura que ens fem grans, doncs evidentment som més vulnerables a determinades coses, entre elles aquesta, no? I la pregunta, per què és important fer testament? Doncs perquè què passa si no en faig, no? La resposta és què passa si no en faig. Doncs que si et mors sense testament, vol dir que et mors ab intestat, sense testament, paraula llatina, i aquí la llei catalana, l'espanyola i la de qualsevol lloc del món, ens diria quina és la línia successòria. I per què ho dic? Doncs perquè és cert que hi ha vegades que hi ha gent que diu no, jo és que no tinc hereus, perquè són, han quedat sols o no tenen fills. Tampoc és cert. Mite desmuntat. Tothom té hereus. No tenen per què ser els fills. Poden ser el cònjuge, poden ser els pares, poden ser un cosí segon. I en última instància, la Generalitat de Catalunya. Per tant, tothom té hereus. Tothom.
1: I si no tenim persones de la família, són la Generalitat, els nostres hereus.
2: En última instància, sí. Per tant, això de que no tenim hereus no és cert.
1: Per tant, hem d'anar a veure una mica aquesta línia successòria, no?
2: Exacte. En el cas de la normativa catalana, primer van els fills, els descendents, després anirien el cònjuge o la parella, de fet, després anirien els pares, anem cap amunt, i així fins al quart grau. Llavors anem pujant germans, tiets, cosins, etcètera, no? Però quines són les conseqüències de no fer testament i pel qual recomano entusiastament fer-ne? Perquè en el cas de no haver-ne de fer, hem d'anar a la llei, però tota la burocràcia i tots els tràmits associats a descobrir quins són els possibles hereus legítims és farragosa i més cara. Per què? Hem de començar amb una declaració d'hereus. Hauríem d'anar al notari, hauríem de fer un acte de notorietat per veure qui són els hereus i investigar qui hi ha per poder cridar-los en la successió. Això es retrassa. Es retrassa perquè mentre hi ha un testament, declaració d'últimes voluntats, sabem el que és, anem a veure-ho i establim el que correspongui, doncs sense això iniciem un periple que no sabem quan durarà, no? I té un cost econòmic més elevat. Evidentment, més enllà de totes les despeses que ja tindrem associades segurament a l'enterrament, etc, li haurem de sumar totes aquestes despeses, doncs, dels tràmits extres que sortirien molt més car que haver fet un testament en vida.
1: Per tant, no surt a compte, això de morir sense testament?
2: Gens, ni mica. Encara que només tinguis un pis o una plaça de pàrquing. Si tens clar a qui vols que hi vagi, facilita-li la vida. És un acte d'amor, al final. És a dir, és gros d'això, perquè estem parlant de la mort i és un tema feixuc, que a vegades a casa costa parlar-ne, però jo recomano que s'obri aquest meló.
1: Doncs som-hi, anem, com sempre, a mirar casos pràctics.
2: Vinga, posarem l'exemple que deia abans, no?, que hi volia tornar, d'un testament hològraf, manuscrit, no?, imaginem-nos una senyora, que no ho sé, li direm Carme, doncs que escriu el seu testament en una llibreta de la cuina, una mica com el Messi quan va signant un tovalló, i el guarda en un calaix. I quan la Carme mor, els fills troben aquest paper. Clar, primer, què fem amb això, no?
1: Clar.
2: Doncs això, hauríem d'anar al jutge, al notari, no, hem d'anar al notari, aquest document, aquest testament hològraf s'ha d'advarar, per tant, comprovar que la lletra és de la Carme, i això només ho podem fer en un termini de 4 anys. Si ho fem quan han passat 4 anys i un dia, ja no
1: ja
2: val.
1: Està.
2: Ja no val. I en aquest cas, clar, el notari ha de veure-ho clar. Ha de tenir clar que allò ho ha escrit la Carme i que la seva voluntat queda allà disposada, perquè si no això no val per res, si aquesta validesa no hi és. Per tant, testament, hològraf. Consell, no en feu.
1: Consell, directament,
2: no en feu. No. El meu consell és no fer-ho, perquè allò que et pot semblar gratuït et sortirà car. És com quan compres una coseta d'aquelles amb llocs que venen de tot i d'una qualitat dubtosa per pocs duros i després resulta que se't trenca l'endemà. Més val gastar-ne uns quants més i fer-ho bé.
1: Clar, perquè jo ara estava pensant, s'ha de comprovar que la lletra és d'aquella persona i si no aconseguim comprovar-ho, llavors aquest document queda invalidat?
2: Bueno, és a dir, això és una feina que ha de fer el notari i com que la certesa d'aquesta comprovació és volàtil, doncs és complicat. I per què? Doncs perquè la llei, com deia, té uns requisits claríssims per dir quan un testament hològraf pot ser vàlid o no. La persona que el fa ha de ser major d'edat o menor emancipat. Obligatòriament han d'instituir hereu, és a dir, ha de quedar molt clar qui és l'hereu al qual tu li disposes els teus béns. Ha d'estar escrit totalment a mà i signat per la persona, com dèiem, no es pot fer en ordinador. I en el cas de que tu facis una modificació en aquell mateix document, tatxis, modifiquis, etc., cada ratllada s'ha de salvar amb la signatura al costat. Escolteu, no us compliqueu la vida. Si el voleu fer hològraf, feu-lo de nou. No sé
1: clar, exacte. Val més però tornar a començar el text, no? Que no pas a cada tatxada haver de posar la data en què ho hem modificat.
2: Exacte, però la norma ho contempla. La norma ho contempla. I s'ha d'incloure el lloc i la data completa, dia, mes i any. Val? Aquest seria el cas del testament hològraf. I un segon cas, que això m'hi he trobat, famílies preocupades doncs, per què passa amb aquesta successió, perquè, per exemple, tenen dos fills i un dels fills té una discapacitat. I jo tinc un pis i tinc claríssim que vull que aquest pis sigui pels meus fills, però sé que un d'ells té una situació de vulnerabilitat. Aleshores, clar, si jo no faig testament, aquest pis anirà, per exemple, a parts iguals en els dos fills. El que té una discapacitat se li hauran d'atribuir una mena d'administrador que pugui disposar per aquest fill en benefici d'aquest fill. Per tant, si volem vendre, tindrem molts problemes. Per tant, suggeriment, per exemple, si vull deixar els dos fills coberts, doncs podria, en el testament, deixar-li l'ús de fruit en el fill amb discapacitat, per tant, el gaudi d'aquell bé, per tant, hi podrà viure o llogar-lo, però no vendre-ho, fins que es mori, ús de fruit vitalici, i li deixo la nua propietat, és a dir, la propietat material, un cop ja no hi sigui, a l'altre germà. Per tant, he dividit el pis en dos, el qui el pot gaudir mentre visqui i el qui en té la propietat plena de disposició un cop l'altre no hi sigui. Per tant, en aquest cas, doncs, és un altre exemple de per què el testament és important fer-lo i permet traspassar doncs, la nostra voluntat.
1: Clar, i aquí entra una mica en joc allò que ens deies, que és important el llenguatge que fem servir, no? Si l'escrivim nosaltres, perquè això que deies, ús de fruit, la plena propietat, s'ha d'anar en compte, no?, amb quines paraules fem servir perquè no se'ns malinterpreti el que dèiem.
2: Exacte, exacte. Per tant, en el moment en el que tenim una voluntat concreta, no costa res anar al notari i fer-lo, o fins i tot sol·licitar que un advocat ens assessori, que digui, escolti'm, el meu patrimoni és aquest, encara que sigui un pis només, repeteixo, que és la situació doncs, d'un gruix molt important de la població, o alguna cosa més, i que per tant es pugui fer d'una doncs, manera ordenada, d'una manera que permeti evitar maldecaps posteriors. No? I finalment, bueno, en aquest punt no m'hi extendré perquè la gent pot recuperar els drets de butxaca quan vam parlar del desheretament, però sapiguem que tenim no, la legítima, aquest 25%, que la resta de l'Estat és el 66,6%, dos terceres parts, una barbaritat, del dret que sí que han d'anar en els fills. I que, a no ser que hi hagi maltractaments o absència de relació familiar continuada, no els hi podem privar.
1: Doncs som-hi, després d'aquests casos pràctics, anem a uns consells finals abans d'acabar.
2: Tanquem amb tres idees, no? Aquest testament, el testament en general és flexible. Un cop l'he fet no vol dir que no em pugui fer de nous. De fet, sempre hi ha una clàusula, quan em faig un de nou, que revoca l'anterior. Per tant, cap problema si algú diu, no, és que jo em vaig fer, no pateix, no sé on és, no passa res. Perquè com que n'hi haurà un de data més recent, quedarà absolutament anul·lat l'anterior. Per tant, cap problema amb això.
1: I es pot canviar tantes vegades com vulguem.
2: Tantes com vulguem. Anem pagant 50 amb 50 euros i, escolti, fins a que ens gratem la butxaca i no hi hagi res. Una segona idea que volia trencar tòpics, no és per rics. No només, evidentment, els rics tenen altres mecanismes, pactes successoris, això, si no ja en parlarem un altre dia. Hi ha molts mecanismes. Escolti, la gent ordinària, la gent de classe mitjana, treballadora, té també una utilitat que ho facin per tot el que m'ha explicat. El cotxe, els estalvis, una pensioneta, anar a un pla de pensions que he anat posant cada mes. Tot això, escolteu, decidiu què voleu fer-ne. Cadascú que vulgui, però que ho tingui per escrit en un testament. I finalment, una qüestió que no hem comentat, però perquè la gent la tingui en compte, la novetat, de les voluntats digitals. Uh-huh. És a dir, ara nosaltres podem establir i posar-ho en el testament qui vols que et gestioni les xarxes socials, si les vols tancar, què en vols fer, el teu correu electrònic, les fotografies que tens guardades al núvol. Clar, això que és com una mica estrany, però clar, la gent que té xarxes socials també es va morint.
3: Clar.
2: I per tant, això que està més a l'ordre del dia cada vegada, doncs també podeu escollir de quina manera volem que es mantingui o no, un cop ja no hi siguem.
3: Home, això és molt important, no? Perquè avui en dia cada vegada deixem més petjada digital, llavors és important deixar escrit com volem que aquesta petjada continuï.
2: Efectivament, i és un tema en el qual el dret ha d'anar actualitzant-se, perquè al final és una de les professions, jo crec, que requereix d'una formació contínua i permanent, justament per això, no? Perquè van apareixent qüestions noves. Per tant, escolteu, fer testament no és cridar la mort, és ordenar la vida. Per 50 euros jo crec que estàs comprant la pau familiar, fins i tot, perquè evites discussions posteriors, perquè clar, si ho deixes tot a mitges perquè no has escrit res, ostres, després no, jo vull vendre, ho deixes una mica més, endreçat, i per tant això, com que és un dret i un deure, jo crec que també és un deure moral, fins i tot, no?
3: Bueno, és un deure però no és obligatori.
2: No, evidentment que no, és un deure moral, per això dic que és moral, no legal.
3: Doncs Jan, moltes gràcies per avui que hem reprès una mica el fil aquest de les herències, avui amb el testament, i ens has recalcat aquesta importància de fer testament. Jo crec que ens ha quedat molt clar avui ja tots els motius que tenim per anar al notari i deixar-ho tot per escrit.
2: Efectivament.
3: Doncs Jan, ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
2: Moltes gràcies, fins la propera.
0: Drets de Butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Papa Lleó XIV fa uns minuts que ha aterrat a l'aeroport del Prat, un vol que es preveia que arribés a Catalunya dos quarts d'una i que s'ha endarrerit per motius que encara es desconeixen. A peu de pista, el Sant Pere serà rebut pel president de la Generalitat, el president també del Parlament, el ministre d'Hisenda a Cadi Espanya, a més de l'arquebisbe de Barcelona, Monsenyor Omella. Després es preveu que es desplaci fins a la catedral, on centenars de curiosos s'apleguen en aquests moments per veure-la. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Ester Minguer. Ei, Esther, quin ambient es respira? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs la plaça de la catedral està plena de fidels que, tot i el retard, esperen pacientment l'arribada del papa, onejant banderes vaticanes i cridant visques al pontífex. Ho fan sota un sol de justícia que cau ja des de fa un parell d'hores, una calor que també ha provocat algun mareig entre els que esperen. Hi ha gent que ha vingut ben d'hora, els primers sobre les 6 del matí, per tenir bones posicions i acompanyar el pontífex en la primera parada del seu viatge aquí a Barcelona. Són principalment gent jove, famílies, fidels i també curiosos i turistes pendents d'aquesta arribada de Lleó XIV. Es calcula que d'aquí a menys de mitja hora arribi a la catedral, on a banda dels fidels que són aquí fora, dins ja doncs tindran una rebuda encapçalada per les autoritats eclesiàstiques encapçalades per l'arquebisbe Joan Josep Omella, que li donaran la benvinguda i després el papa farà una pregària i visitarà alguns dels espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia.
1: Gràcies, Esther. Doncs estarem pendents. Bon dia.
2: Molt bé, bon dia.
1: I des de les 9 del matí, 45.000 alumnes de tot Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat. Alumnes d'Osona i el Lluçanès han iniciat avui els exàmens amb la prova de llengua castellana. Ens ho amplien els nostres companys del 9FM.
3: 832 alumnes d'Osona i el Lluçanès han començat avui els primers exàmens de selectivitat repartits entre les facultats de Can Bauman, on han anat 230 estudiants, i la resta a Miramarges de la Universitat de Vic. A les 9 del matí han fet el primer examen de llengua castellana.
4: Castellà una mica era que feia com una mica més cosa, però he sortit amb bastantes bones sensacions i així m'he tret al principi i ja està fet.
5: Era com qualsevol altre que hem fet, diria que més fàcil i tot, o sigui que era bastant assequible, tot i que amb els nervis podries haver equivocat amb alguna cosa.
6: L'examen no era tan greu com ens pensaven i ha anat bé. Jo crec que tothom li ha anat prou bé, era assequible.
3: De les matèries comunes, avui encara els queda la prova de llengua estrangera. Demà, la d'història i dijous la de llengua catalana. La gran novetat d'enguany és que per primer cop es fan controls aleatoris d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn.
1: I suspesa tota la circulació de

0: la policia?
1: Digue'm.
0: M'han robat, m'han robat.
1: Què t'han robat?
2: M'han robat el cor.
3: Clar que sí. Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
4: El meu ja me l'has robat, Mireia.
5: I m'he posat a pensar en tu.
6: A Ràdio Montornès, la intersecció.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Sintonizas Ràdio Montornès.
5: So how's your evening so far?
6: Bonsoir.

0: Dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó 14 ja és a Catalunya. El Papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 3:15 del migdia. Procedent de Madrid, ha estat rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, entre d'altres autoritats. La primera parada d'aquest viatge és la catedral de Barcelona. Allà és ara mateix i ha fet les seves primeres paraules en català.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral, amb tots vosaltres.
0: L'homilia encara continua a hores d'ara i el pontífex hi està alternant el català i el castellà. A fora, centenars de persones l'esperaven amb molta il·lusió a les portes del temple.
3: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
4: Nosaltres venim de Sant Andreu de la Barca, però treballem a dos col·les de Sant Cugat i de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
5: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
0: És dimarts 9 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern considera que la visita del Papa és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
6: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
6: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
6: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
7: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que hi havia part mínimo, gramática inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test. Però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
8: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
6: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: Els esports, Barça i Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
9: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona i fins

0: de Tarragona en general. Tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Lleó XIV ha iniciat ja la seva visita de 48 hores a Catalunya i es troba en aquests moments a la catedral de Barcelona. Hi ha arribat en cotxe i ha estat rebut per l'arcabisbe de la capital, Joan Josep Omella, després de la rebuda oficial d'autoritats que s'ha fet a peu de pista a l'aeroport del Prat. Passaven poc més de 3:15 del migdia. El pontífex ha visitat el temple i acaba d'acabar la pregària que ha presidit. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
3: Bon dia, doncs amb un repic de campanes i amb aquesta ovació han rebut el Papa els fidels que portaven hores esperant a la plaça. Després d'una salutació molt breu als congregats a la plaça, el pontífex ha entrat a la catedral on l'han rebut les autoritats eclesiàstiques amb el cardenal Joan Josep Omella al capdavant, que un cop a dins li ha donat la benvinguda curta en català. El papa ha recorregut l'interior de la catedral amb les veus d'un cor de fons i ara mateix ha acabat de fer aquesta pregària. És l'oració de la litúrgia de les hores que ha començat en primer abans de tots els fidels en català.
4: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
3: I després d'aquesta breu salutació en català, seguit amb la pregària, ja en podem escoltar un fragment.
4: No dejen nunca de gustar y rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará, rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará abundantemente en su corazón. No apaguen nunca ese fuego que los hará intrépidos predicadores del Evangelio.
3: L'acte a l'interior de la catedral és de caràcter privat i un cop acabat aquesta pregària el que estan fent ara és visitar la cripta de la catedral de la Santa Creu i beneir el sepulcre de la patrona de la ciutat comtal, Santa Eulàlia. Després visita la font del claustre de la catedral i sortirà per la porta de Santa Eulàlia per anar directament al Palau Episcopal, que és on s'allotja aquests dos dies. Té un dinar privat i després, a 16:45 de la tarda, té prevista la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
1: Gràcies, Ester. Centenars de fidels curiosos i turistes han esperat durant hores el papa al voltant de la catedral de Barcelona. En arribar al pontífex, els ha saludat abans d'entrar al temple. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
5: Bon dia, doncs sí, centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la catedral, que a les 12 del migdia ja era plena de gom a gom. Alguns fidels molt matiners han arribat a les 6 del matí per veure el pontífex de primera fila. S'hi ha congregat gent molt diversa, moltes famílies i grups de joves, tot i que també alguns turistes i curiosos, molts d'ells amb banderes, creus i proclamant càntics com Visca el Papa. Escoltem algun dels fidels que l'esperaven amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
6: Me parece muy emocionante. Él se ve muy sencillo, muy cercano.
7: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia, muy bonita coincidencia estar aquí.
8: Nosotros venimos de Sant Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
9: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
5: Tots ells han esperat durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i de fet s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
10: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no s'ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya... Ya es importante para mí. Mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
5: de la catedral, tot i que en teoria no...

0: està previst que ho faci per la catedral mateixa.
1: Gràcies, Judit Vallès. Seguim molt pendents d'aquesta visita del Papa en aquests moments encara a l'interior de la catedral de Barcelona, on hi fa una visita. L'agenda del Pontífex continua aquesta tarda amb una audiència amb el president de la Generalitat, en què Salvador Illa li entregarà una carta expressant l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6, es fa una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà. Acte central d'aquesta visita. La festa d'aquesta nit està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El Papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el Papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el Papa tornarà a fer una volta amb el Papa mòbil per acomiadar-se de tothom.
1: El govern considera que aquesta visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que s'han fet perquè el Pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el Papa, com les crítiques contra l'avortament.
4: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així, com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
3: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del Sant Pare.
5: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
6: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
1: No tot són, però, reaccions positives a la visita del Papa. Aquesta tarda, a la mateixa hora de la vigília de pregària, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convocat una protesta al Born, sota el lema Jo no t'espero.
5: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat a la xarxa.
7: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I, sobretot, que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no? I manté, sobretot, una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: El bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha destacat en una entrevista a la xarxa la forta expectació que causa aquesta visita després de tants anys sense presència papal a Catalunya.
5: També ha aprofitat per demanar perdó als col·lectius afectats per la institució en nom de l'Església.
8: Em demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú.
5: El bisbe remarca que els missatges del pontífex apel·lant a la responsabilitat i la dignitat humana haurien de traspassar fronteres.
1: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita del Papa hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa, el CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
10: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
9: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
11: Notícies en xarxa.
1: Els docents tornen avui a fer vaga, coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona. S'han manifestat pel centre de la capital aquest migdia amb el lema «Demanem fets, no miracles». Milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del Papa. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardes de la CGT.
13: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
14: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
12: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des de la mama mòbil de la CGT a consignes com les ràtios són un pecat, habemos vaga perquè no habemos recursos, jo sí que faig miracles o més professors i menys actes de fe. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
1: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
5: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14.
1: Al Maresme s'examinen uns 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró. Les dues primeres proves del matí han estat llengua i literatura castellana i estrangera. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
15: A Mataró, l'alumnat ha trobat assequible l'examen de llengua i literatura castellana amb el que han començat les proves d'accés a la universitat aquest matí. Pel que fa al segon examen, el de llengua estrangera, la majoria també han sortit satisfets, tot i que reconeixen que listening ha estat la part més complicada.
16: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot, gairebé tot tipus test.
17: Me l'esperava més difícil, però sí que veritat que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i l'anàlisi inverso sigui en tipus test.
18: Content, surto content. El listening, pues bueno, no sé, jo crec que és assequible.
19: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
15: Un total de 2.000 alumnes s'examinen fins dijous al Maresme, 500 dels quals ho fan al Tecnocampus.
1: A la demarcació de Lleida hi ha rècord d'inscrits a les proves amb 2.700 estudiants matriculats. Són un 10% més que l'any passat. Enguany hi ha 14 tribunals a Lleida, la Seu d'Urgell, Tremp, Viella i Tàrrega. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
20: L'Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega acull per 7è any consecutiu una de les seus de les proves. En aquesta convocatòria, un total de 234 alumnes s'hi examinen, procedents dels instituts de Tàrrega, Cervera i Guissona. Tot i això, molts estudiants asseguren arribar-hi amb confiança, tot i els nervis, després de mesos de preparació.
21: Bé,
0: Nervis.
21: Molts nervis.
22: Que hem estudiat ja ho hem fet tot.
23: Jo avui bé, demà ja veurem.
24: Una mica de nervis sempre hi ha, llavors una mica de pressió per entrar a la carrera, perquè seria, vamos, una cosa terrible no entrar-hi. Però bueno, crec que amb bastanta confiança.
18: Nervis d'última hora i tot això, però si t'has ben preparat i amb tota la feina feta de casa.
25: Al final és treballar-ho i practicar.
20: Enguany, una de les novetats és que els tribunals de l'ESPAU compten detectors per descobrir l'ús de dispositius electrònics. Per aquest motiu, es recomana a l'alumnat guardar aquests dispositius a les seves motxilles.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera a Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
26: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
1: Justament els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines, especialment per les altes temperatures i les possibles ventades aquest estiu. A més, preocupa la vegetació morta en zones de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha dificultat d'accés. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
27: Les pluges d'aquest hivern han ajudat a eliminar la sequera estructural que patien els boscos de les comarques gironines. Tot i això, preocupa la vegetació fina susceptible a canvis de temperatura. També els possibles episodis de ventades i la calor intensa que es preveu. Ho detalla el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
28: Davant d'una situació on tenim una complexitat de vegetació fina que pot provocar, doncs, vinculada amb aquests models que ens marquen, doncs, aquestes altes temperatures i un segur, doncs, dèficit de precipitació en aquests mesos d'estiu i també, doncs, vinculat també amb aquests episodis que podem tenir de vents, ja sigui, doncs, amb entrades de sud, ponentades o tramuntanades, que ens faran, doncs, que passem un risc elevat a les comarques de Girona.
27: També tenen el focus posat en zones forestals de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha gran quantitat de vegetació morta i és difícil accedir-hi. En total, a la demarcació hi haurà 760 bombers entre professionals i voluntaris i un reforç de 84 auxiliars forestals.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Una incidència tècnica al centre de control de DIF ha obligat a aturar tot el servei de Renfe aquest migdia.
5: La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema de regulació de trànsit.
1: Mor un noi de 18 anys en un accident amb un camió a l'AP7 a Llers, a l'Alt Empordà.
5: Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista, quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
1: Una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a aquesta entitat.
5: Avui ha començat el judici per la fallida d'aquesta entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors, acusats també d'inflar artificialment factures. També ha rebutjat les al·legacions de la defensa de l'exgerent de la cooperativa.
1: I en aquest dia t'han atapeït per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. També tenim temps per un apunt del món de la cultura, perquè l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
5: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Barça Igualada, en joc ara mateix una plaça per a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
0: Bon dia, Marta. Avui a les 7 de la tarda, a Blanes, es decideix quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana d'hoquei sobre patins ha guanyat 23 títols. Per l'Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ares.
2: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. I això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar. Una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem. I d'això va el play-off. Demà guanyant, estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
0: En bàsquet a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el Barça de Xavi Pascual rep el Tenerife, primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Escoltem Nicola Provítola.
3: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
0: I a la primera federació de futbol, Pablo Alfaro marxa del Nàstic de Tarragona. Avui ho ha fet en roda de premsa, on ha estat acompanyat pels capitans de la plantilla, el president i membres del Consell d'Administració Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
4: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
6: La intensitat de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
4: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
0: I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit al Movistar Inter, els de Javi Rodríguez visiten avui la pista del conjunt madrileny a partir de les 9 del vespre. Si guanyen, ja seran a la final per lluitar pel títol. I tornant al món del bàsquet, hem de destacar que la Lliga Femenina, el Cadí la Seu, ha anunciat el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. Es tracta de la segona incorporació del conjunt català.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida actualitzant les esdeveniments central del dia, la visita del Papa a Catalunya i hi ha moltes més notícies. Fins ara.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
8: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
21: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
29: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
9: Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges i les teves carícies sempre somiades.
29: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
9: Adeu, Embaladits!
12: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia de benvinguda en la qual ha alternat el català i el castellà. I només fa uns minuts, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que s'esperaven a la plaça.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia. Gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Jesucristo que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
0: El papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 1:45 del migdia, procedent de Madrid. Ara el Sant Pare es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a l'acte de vigília programat a l'Estadi Olímpic. És dimarts, 9 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
3: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del papa.
3: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb Educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
3: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat, malgrat les restriccions per la visita del Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
4: Bueno, jo crec que bé, les sensacions són positives. Bueno, lo típic, hi havia part mínimo, gramàtica inversa, aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test. Però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
5: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: Als esports, Barça Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
6: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga CB.
0: El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Lleó XIV ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, de la qual ha sortit fa pocs minuts. Allà hi ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha anat alternant amb el castellà en el seu discurs. Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, a qui s'ha dirigit en català. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
8: Hola, bon dia. Doncs, com dèieu, Lleó XIV ja ha abandonat la Catedral de Barcelona, però abans de sortir ha adreçat unes paraules de benedicció als centenars de fidels que s'han mantingut a l'espera des de la seva arribada a la plaça de la Catedral. Aquest ha estat el moment en què el pontífex ha agraït la seva presència.
2: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Mucha alegría, saludo todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo, Jesucristo, que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
8: I amb un llarg repic de campana s'ha dirigit fins al Palau Episcopal, que és on s'allotja i on té ara mateix un dinar privat. Abans ha fet la pregària a l'interior de la catedral, acompanyat de la cúria eclesiàstica amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant i entitats del voluntariat de la visita papal. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. N'escoltem un fragment.
2: I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
8: El pontífex ha visitat diferents espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de Santa Eulàlia, la patrona de la ciutat, i també la font del claustre. Ara és ja al Palau Episcopal i a un quart de cinc de la tarda té prevista la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: I tot plegat, gràcies, Esther, enmig d'una forta expectació. Centenars de fidels, curiosos, turistes, moltíssimes persones han esperat durant hores el papa als voltants de la catedral. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
9: Bon dia, doncs encara hi ha molta gent a la plaça de la catedral a l'espera d'una nova aparició del papa després d'aquesta sortida improvisada que ha fet fa uns instants al sortir de la catedral. Una aparició que ha generat una gran ovació, algunes corredisses i sobretot molts mòbils a l'aire gravant aquest moment que per molts fidels ha sigut molt especial. Escoltem alguns dels que s'han congregat amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
10: Me parece muy emocionante el... Se ve muy sencillo, muy cercano.
11: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia, muy bonita coincidencia estar aquí.
12: Nosotros venimos de Sant Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
13: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
9: Tots ells han estat esperant durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut a l'entrada des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
14: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no s'ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya... Ya es importante para mí. Mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
9: A hores d'ara encara molta expectació davant del Palau Episcopal amb centenars de persones que esperen per veure si sortirà pel balcó.
0: I és que l'agenda del papa és molt atapeïda i es concentra bàsicament en una zona del centre de Barcelona. Aquesta tarda es reunirà en audiència amb el president de la Generalitat. Salvador Illa li entregarà una carta en què expressa l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6 de la tarda, es farà una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família de demà, acte central de la visita, i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. Català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el papa tornarà a fer una volta amb el papa mòbil per acomiadar-se de tothom.
0: El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
17: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així, com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
16: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: Per part del govern espanyol, la portaveu Elma Saiz ha destacat, després de la reunió del Consell de Ministres d'avui, que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
3: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la immigració, la dignitat i l'acollida.
18: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de seguretat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè en aquesta visita n'hi hagi la màxima, al mateix temps, que hi ha una mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa del CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
20: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
19: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
0: Una visita que té també un gran impacte econòmic immediat, ho ha explicat a la xarxa Txelo Morillo, que és vicedegana EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona.
21: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etc. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball.
1: Notícies en xarxa.
0: Els docents han tornat avui a fer vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardes de la CGT.
23: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu.
4: cal un canvi estructural de fons.
5: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
22: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa, des del mama mòbil de la CGT, a consignes com les ràtios són un pecat, habemos vaga perquè no habemos recursos, jo sí que faig miracles, o més professors i menys actes de fe. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
0: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
3: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita del Pontífex.
0: A la demarcació de Tarragona, més de 4.000 estudiants han començat les proves, que compten amb una quinzena de detectors de dispositius. Són 260 alumnes més respecte de l'any passat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
6: En total hi ha 26 tribunals repartits per Tarragona, Reus, Vilaseca, Valls, Cambrils, Tortosa, Móra d'Ebre, Amposta i el Vendrell. Les proves s'han iniciat a les 9 del matí amb l'examen de llengua castellana. Una de les principals novetats d'aquest any són els detectors de dispositius electrònics. A la Universitat Rovira i Virgili se n'utilitzaran una quinzena per evitar així que els alumnes puguin copiar. Superat el primer examen de castellà, hi havia sensacions i comentaris de tot tipus entre l'alumnat.
23: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positives. Bueno, lo típico, que ya había par mínimo, gramática inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test.
24: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
25: Raro, perquè al final és el primer examen, estem tots amb nervis, però dintre del que cap, jo crec que bastant bé.
26: Ha anat bé, era bastant fàcil comparat amb els que havíem fet a classe i, bueno, sí, ha anat bé.
6: La segona prova és la de llengua estrangera i la primera jornada d'exàmens es tancarà amb una de les proves de matèria optativa.
0: A les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat. La majoria ho fa a la ciutat de Girona, però també a les seus de Salt, Figueres i Olot. A la capital de la Garrotxa, les proves es fan a l'Institut Bosch de la Coma. Anem fins allà, Olot FM, Roger Isern.
27: Els alumnes s'han mostrat satisfets durant el primer descans a les proves després de fer l'examen de llengua i literatura castellana. Alguns d'ells han parlat als micròfons de Ràdio Lot i la televisió.
28: Jo crec que ha estat prou fàcil, estaven preparats per l'ocasió i doncs, al final les classes de repàs han donat el seu fruit.
29: Jo comparteixo el pensament d'en Marcel. Un examen assequible, sí que és veritat que la preparació hauria pogut ser un pèl més bona, però igualment examen molt assequible i molt contents, la veritat.
30: Sí, sí, examen assequible amb els continguts que entraven i jo crec que la preparació del dia anterior al partit ha sigut clau.
31: Penso que l'examen ha estat prou fàcil, no crec que ningú hagi tingut majors problemes i al final ens ha sortit el que ja ens esperàvem, o sigui que no hi ha hagut cap sorpresa.
32: Els nervis en aquest primer examen poden jugar-nos una mala passada, però jo crec que si es fa un degut estudi, doncs es pot treure bona nota.
27: Les Pau continuen el seu camí durant aquest dimecres i dijous. També es faran la resta de proves. La data de publicació d'aquests resultats serà el 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera de Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
33: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
0: Osona vol consolidar-se com un referent de la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu, almenys, de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El 9FM, Núria Parera.
2: El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des del punt de vista ambiental i social. Per fer-ho, coordina i dona visibilitat a les iniciatives que ja existeixen a la comarca, alhora que facilita l'accés al finançament públic. Entre els objectius hi ha promoure la sostenibilitat ambiental amb projectes com els biopolígons o les plantes de biogàs. En parla Alba Reguant, coordinadora d'Osona Biocircular.
7: Rebuig social per aquesta por, perquè potser a nivell tècnic la societat no sap fins a quin punt unes són més positives que les altres o no sap quines afavoriran i quines poden acabar perjudicant. Els ajuntaments no estan en contra, simplement estan a favor de tenir plantes de biogàs que siguin realment sostenibles i facilitin aquesta transició verda.
2: La regidora de l'Ajuntament de Vic i presidenta de Creacció, Bet Piella, afirma que en aquest aspecte els ajuntaments no poden anar sols.
8: Hem demanat una reunió urgent amb territori, amb agricultura i amb indústria de la Generalitat, perquè hem d'anar de bracet.
2: També es vol impulsar la digitalització del sector agrari, donar suport als petits productors agroalimentaris, afavorir la diversificació econòmica i reforçar la sostenibilitat social.
0: I en aquesta jornada tan atapeïda per la visita del Papa a Catalunya tenim encara una mica de temps per a la informació cultural. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
3: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català. Hi ha algú que em pugui dir com
0: sortir d'aquest turbament, com... Seguim amb música perquè Roy Ellis, Mazzoni, aquí estem escoltant, també Eftà, Perrate, Sibaritz i la Maria encapçalen l'edició d'enguany del Festival Internacional del Terracota Museu a la Bisbal d'Empordà. Els exteriors de l'equipament acolliran 5 dimecres de concerts i de sopars a la fresca, amb un cartell que combina llegendes, artistes consolidats i també noves veus. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
9: El Festival Internacional del Terracota Museu celebrarà aquest estiu la 14a edició amb 13 actuacions musicals repartides en 5 dimecres de juliol, combinant concerts i sessions de DJ. Unes propostes que reivindiquen l'eclecticisme, la proximitat i la descoberta musical. Marçal Lladó és director del festival.
10: Sempre per projectes diferents, projectes que veuen de diferents escenes, de diferents racons del món, de diferents estils musicals, sempre posant l'èmfasi en la sorpresa, en la novetat, i mirant doncs, que tothom que ve els dimecres cada dia trobi un al·licient diferent. No?
9: Per l'escenari passaran artistes com Roy Ellis, Mazzoni, Zaperrate, Sibaritas, La Maria o Xipre.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça Igualada. Està en joc una plaça per la final de l'Hockey Lliga Masculina.
11: Bon dia, Marta. Avui, a partir de les 7 de la tarda, a Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè, recordem, hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana ha guanyat 23 títols de l'Hockey Lliga Masculina. Per Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ares.
12: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el play-off. Demà guanyant, estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
11: En bàsquet a les 8 del vespre, al Palau Blaugrana, el Barça rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Demà, el Joventut de Badalona juga a la pista del València, també primer partit d'aquesta eliminatòria. A la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. La base de 24 anys arriba amb experiència a l'èlit italiana, també espanyola, a més d'haver competit a Europa. És el segon fitxatge del conjunt urgellenc. I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play-off pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Visiten la pista de l'Inter Movistar. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
4: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Con buenas sensaciones, el equipo está bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
11: I a la primera federació de futbol, el Centre d'Esports Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona contra el Zamora. Raig Sabadell, Pau Turi.
5: Bon dia. El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Ruta.
13: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en el que sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Ruta i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid i segurament el camp s'ompli i la gent empantarà.
5: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
11: I demà, a partir de demà, molt pendents de la Champions femenina de waterpolo on hi ha dos conjunts catalans, el Centre Natació Mataró i el Club Natació Sant Andreu.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i ja seran les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2, com sempre. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. Estàs escoltant
14: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachán. Au, ja m'ha acabat.

0: ¿No se le ha ocurrido pensar que al mismo tiempo que usted escucha este anuncio, también lo están escuchando miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima y efectiva. Anúnciese en la radio. Desde 25 euros, usted podrá tener su propio mensaje publicitario. Solo tiene que marcar el 93 568 2000 o el 93 568 2062. Anúnciese en la radio y hágase escuchar.
1: Hola, ¿amb la policía?
2: Digo.
1: ¡M'han robat, m'han robat!
2: ¿Qué t'han robat?
3: M'han robat el cor.
4: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
5: El meu ja me l'has robat, Mireia.
6: I m'he posat a pensar en tu.
7: A Ràdio Montornès, la Intersecció.
8: Ràdio Montornès. 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura Lleu, 14, ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs.
3: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
2: Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, als qui s'ha dirigit també en català. I des d'Osona hi han sortit tres autobusos que han organitzat des del Bisbat per anar a veure el Sant Pare a l'Estadi Olímpic. Guillem Rico, el 9FM.
4: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Alibert.
5: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
6: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa. I la fe al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens, hem, bueno, ens anem encomanant l'emoció també.
4: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
2: I això serà a partir de les 6, on es farà una festa multitudinària, sentíem a l'Estadi Olímpic. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa, n'estarem molt pendents. I avui jornada complicada pels usuaris de Rodalies. La circulació dels trens de Rodalies s'ha suspès per segona vegada avui. Aquesta segona incidència s'ha produït a les 3:25 minuts i ha afectat el centre de control de trànsit d'ahir de Barcelona, tal com havia passat aquest migdia. Uns 10 minuts després, Prodif ha informat que s'ha pogut resoldre aquesta incidència. I un noi de 18 anys ha mort en un accident amb un camió a la P7 a Llers, a l'Empordà. Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: La mejor música en Radio Montornés.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'estadi olímpic Lluís Companys ha obert portes a partir de les 4 de la tarda per acollir la vetlla de pregària amb el papa, que està previst que reuneixi unes 40.000 persones. D'aquí una hora comença aquesta festa en honor del pontífex. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda, Mont.
3: Bona tarda. De moment, molt poques persones encara a la grada i els centenars de cadires de plàstic blanques que estan preparades a la pista. L'escenari està a la dreta de tribuna, al gol sud, el que dona a la zona franca, a la part contrària del paveter. És molt gran i tot blanc i a cada banda hi ha dues pantalles grans. I portaran una rèplica de la creu de l'altar major de la Sagrada Família que entrarà en processó. A les 6 començaran les actuacions musicals de gent com Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conxita, Siloé i al final Sergio Dalma. El papa arribarà cap a les 8 i farà una volta a l'estadi amb el papamòbil, que per cert hem vist aquí fora damunt d'una grua, el portaven amb una grua. Abans de marxar, cap a quarts de 10, el papa tornarà a fer una última volta a l'estadi per dir adeu a tots els feligresos que l'han vingut a saludar.
2: Moltíssimes gràcies, Mont, doncs ja ho sentim. Estarem molt atents a com evoluciona aquesta tarda, aquesta celebració amb el Sant Pare. El govern, que considera que la visita del papa, ha dit, és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu de Salvador Illa reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà. Més qüestions. Osona vol consolidar-se com un referent amb la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des d'un punt de vista ambiental i social. I una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a l'entitat. Avui ha començat el judici per la fallida de l'entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors acusats també d'inflar artificialment les factures. També ha rebutjat les al·legacions a la defensa de l'exgerent d'aquesta cooperativa. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: us volíem informar que el proper 12 de juny vendrem els nostres productes a la plaça Pau Picasso, des de les 9:45 fins a les 12.
1: Els nostres productes són plantes, pulseres, collars, estotxos i clauets. Ah, i animarem al matí amb una mica de música.
2: Els beneficis que obtindrem aniran destinats a l'associació Montornès Animal.
3: Tenim moltes ganes de veure-vos per la nostra parada.
4: Us esperem!
5: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
6: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Bé, i esperem acompanyar-vos fins les 6 aquí a la intersecció amb informació, divulgació i entreteniment, que ho fem de dilluns a divendres i avui des d'ara ja que passen 5 minuts de les 5 fins les 6 en punt. Si ens voleu acompanyar, que fa com molt de tarda així de quedar-se a casa i escoltar la ràdio, ens podeu escoltar 91.2 de l'FM, recordeu, i també a radio.montornès.cat ja tenim la ràdio online totalment arreglada, també l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i el canal de la tele de Ràdio Montornès. Deien que potser plouria una mica, de moment la cosa aguanta, sí que sembla que demà plourà una miqueta més. Aquests dies que tenim així una mica, no sé si ja han arribat les tempestes d'estiu, però recordem que estem a la primavera és temps de pluja, i ja feia uns quants dies que no plovia, ja tornem a tenir els núvols aquí, i també tenim el Sergi Lombardo de la Part Tècnica. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda, Mireia. Jo com els núvols aquí, present.
0: Tu sempre, els núvols van i venen, però el Sergi no falla mai, sempre aquí tots dos.
1: Exacte, mano a mano.
0: Com diuen els tiets, el millor tàndem.
1: Exacte, molt ben dit. Sí, doncs mira, bueno, dimarts, no? Una mica de dimarts tot plegat, una mica ennuvolat, així que ve de gust estar a casa amb un refrigeri i escoltant-nos, no?
0: Home, clar que sí, un refrigeri jo crec que fresquet, això sí, que estigui ennuvolat no vol dir que passi gaire fred. I escoltar-nos perquè tenim propostes molt, molt interessants, com fem en tots els dies. A més, repassarem els continguts, però sabeu com sempre que tenim novetats musicals, també parlem de curiositats. Bueno, passem molt bé aquí totes les tardes junts i juntes, així que jo us convido a coscadeu. Si sou nous i noves, potser escoltant el magazine també, que aquí anem...
1: Benvinguts i benvingudes.
0: Clar, així us podeu quedar i a més de posar-vos al dia tot allò que està passant per al nostre poble, doncs també aprendrem cosetes i passarem una molt bona tarda fins les 6. Bé, doncs no m'enrotllo més, anem a conèixer el contingut d'avui dia 9 de juny. Començarem parlant dels tallers per la gent gran que s'ofereixen des del consistori, perquè el divendres és el darrer dia per inscriure-se en aquesta proposta d'activitats. Això sí, començaran a l'octubre, però si voleu ser dels primers, les primeres, en apuntar-vos, doncs que sapigueu que teniu fins aquest divendres. Pel que fa a l'oferta, es manté a l'oferta de l'any passat, tenim activitats que tenen a veure amb moure el cos, no? Com el ioga, o la gimnàstica, els balls, però també n'hi ha altres, més de memòria o fins i tot aprendre català. Bé, avui ha passat per Ràdio Montornès la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, i nosaltres us proposem endinsar-nos en aquesta informació més en detall per saber on, quan us podeu adreçar a fer aquestes inscripcions, quantes places n'hi ha i tota aquesta informació, que segur que hi ha molta gent que li interessa, perquè aquí a la intersecció també hi ha molta gent gran que ens escolta cada tarda, així que aquesta informació segur que és del vostre interès. Bé, i a part d'això, pels que sigueu ja superactius o tingueu ja ganes de la programació de Sant Joan, doncs avui parlarem d'una de les activitats més esperades i de fet és la que dona el tret de sortida de la programació, que és la marxa nocturna del Club Atletisme Montornès. Serà aquest dissabte, aquest mateix dissabte, dia 13, i nosaltres avui parlarem amb un dels membres del club, en Dani Pérez, perquè ens expliqui com també podem fer-nos ja amb el don nostre dorsal, si hi ha novetats, si no, com és aquest recorregut, i bé, doncs, què podrem fer després d'acabar aquesta marxa nocturna, que no és caminar i cap a casa, sinó doncs, que ja ens quedem a sopar, i una proposta per tota la família, vaja. Jo no sé si l'heu fet algun cop. Jo sí, tu has fet alguna caminata així nocturna, Sergi?
1: No, i deu estar bé, perquè així també fa una mica menys de temperatura,
0: clar,
1: no?, per la nit.
0: Està molt guai. És important, però, portar una llanterna o un frontal, antimosquits, i ja està, i ganes de passar-ho bé. A més, és un recorregut de 8 quilòmetres, força assequible per tothom, i aigua.
1: I calçat còmode, no?
0: Això sí. Bé, les coses que faríem si fos de dia, però amb una llanterna. Bueno, doncs encara hi ha dorsals i avui parlarem d'aquesta marxa nocturna. També passarà per aquí, per aquesta tarda a la intersecció, l'Arturo Padilla, que ha escrit una nova novel·la. En aquest cas és coescrit, és una coproducció amb Jordi Sierra i Fabra i ja ha vist la llum, ja s'ha presentat, és Gasolina en les venes. Si us agrada el tema de les motos sou fans de l'Arturo Padilla, de l'escriptor d'aquí local, doncs és una proposta molt interessant, sobretot per al jovent que tenim, i ara que ve l'estiu, doncs una proposta molt guai per engrescar els més joves a endinsar-se a la lectura.

0: més això, amb aquest tema que sobretot aquí per la zona agrada molt, com les motos, el motocross, una història de superació. Avui l'escoltarem. I Sergi, saps qui està d'aniversari avui?
1: Qui?
0: 9 de juny?
1: Qui?
0: Jo crec que no ho endevinaríeu pas.
1: Segurament no, clar.
0: És molt ampli, oi? Clar, és un personatge de dibuixos.
1: No clar, sé, alguna clar, pista més?
0: Una pista més. Clar, és que no sé quina pista. És a Disney. I fa
1: Mickey
0: molts
1: Mouse?
0: Anys, quasi, quasi. El Pato Donald.
1: Ostres.
0: Va néixer un 9 de juny del 34, eh?
1: O sigui, ja té uns anyets, ja.
0: Uns quants anyets. Avui celebrarem l'aniversari de l'ànec del Pato Donald aquí a la intersecció, perquè jo he estat fent així una miqueta de, no li diria biografia, però bueno, investigant sobre la vida d'aquest ànec, i he trobat dades molt curioses i molt interessants.
1: Molt ràndoms les coses, aquestes.
0: Sí, molt estranyes.
1: Ja amb el to que ho dius ja em fas por.
0: Bueno, clar, és que us heu d'esperar a escoltar-lo després, perquè serà al final del programa que celebrarem aquest aniversari. Bé, abans de tot això, ara que passen gairebé 12 minuts a les 5, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que aquest diumenge tindrà lloc la primera gimcana familiar dels pressupostos Més 30 Cosmos. Serà a partir de les 10 del matí a la plaça de Joan Miró. L'activitat, recomanada per famílies amb infants de 4 a 12 anys, consistirà en un recorregut per diversos espais del municipi. Els jocs tindran les bruixes com a fil conductor i posaran a prova el treball en equip entre petits i grans. Un cop acabades les proves, cap a les 12 del migdia, a la plaça de Pau Picasso, la companyia Pep Callau i els Pepsi Colen oferiran un espectacle familiar. Les inscripcions per participar en la gimcana són gratuïtes i estan disponibles al formulari habilitat al web montornès.cat/inscripcions-eduquem. Les places estan limitades a un total de 20 grups i, com a màxim, cada grup pot ser de 8 a 10 persones. S'ha obert la convocatòria d'ajuts de menjador per al curs vinent i poden optar les famílies amb fills i filles escolaritzats als centres d'educació infantil i primària de caràcter públic i concertat, inclòs alumnat que comenci I3 al setembre. En la concessió dels ajuts es tindran en compte criteris basats principalment en la renda familiar, així com altres situacions de risc social. En funció d'això, els ajuts poden oscil·lar entre el 70 i el 100% del cost del servei. El termini de sol·licituds dels ajuts romandrà obert fins al 30 de juny. Es poden demanar presencialment a les oficines d'atenció ciutadana Centre i Nord amb cita prèvia o bé de forma telemàtica a través d'una instància genèrica. En aquesta ocasió, com a novetat, s'estableixen dos tipus de sol·licituds. Una simplificada pels que ja van sol·licitar l'ajut al curs passat i una altra sol·licitud ordinària per a les famílies que el presenten per primera vegada. El poeta Melcior Mateu, guanyador del Premi Octavio Paz i el Premi Jocs Florals de Barcelona, visitarà la Biblioteca Rosa Leveroni aquest divendres. Serà la darrera tertúlia de poesia del curs. La trobada començarà a les 6 de la tarda. El bibliotecari Jorge Martínez ha animat a tothom a assistir-hi.
2: Tenim la trobada amb la que tanquem el club de poesia amb el poeta Melcior Mateu. Si alguna persona està interessada en venir a conèixer el poeta o l'agrada la poesia, és el moment ideal per començar amb el club de poesia. És l'últim dia, però també seria un moment ideal perquè és el dia que venen autors i autores a la biblioteca. Sempre és un dia especial per nosaltres.
0: Melcio Mateu destaca per tenir una obra poètica de gran sensibilitat i per la seva tasca com a traductor d'autors internacionals al català. Si el voleu conèixer a la biblioteca, cal que confirmeu la vostra assistència al web entrades.montornès.cat. I amb l'última cosa amb la que us heu de quedar és que l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre proposa dos espectacles aquest cap de setmana. Dissabte a les 7 de la tarda, el grup Avançat de Teatre farà una adaptació teatral de la pel·lícula Casa en Flames, de Dani de la Orden. I diumenge a les 6 de la tarda, l'alumnat de dansa de l'escola oferirà el show de fi de curs. Enguany es titula R2 Nord i està basat en personatges i emocions d'una estació imaginària de tren anomenada Montornès. Tots els espectacles són gratuïts i es faran al Teatre Margarida de Xirgo. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Divendres es tancarà el termini d'inscripcions per les activitats als casals de la gent gran de Montornès. El nou curs començarà a l'octubre. Per la propera temporada es tornen a posar a disposició de la ciutadania un total de 840 places de tallers de diverses disciplines, com poden ser la gimnàstica adaptada, el ioga, els balls en línia, les sevillanes, la informàtica, el català i altres activitats per entrenar la ment i manualitats. Es tracta de la mateixa oferta que l'any anterior. No obstant, Natàlia Segura, regidora de Gent Gran, ha avançat que de cara al gener volen incorporar un taller de mobilitat.
3: Hi ha hagut molt volum de persones que ja estan apuntant-se. Mantenim els mateixos tallers que el curs que tanquem. La idea és poder oferir de nous tallers, però de cara a potser gener-febrer de l'any vinent, perquè hem de tornar a licitar aquest servei, que és un servei que l'Ajuntament té licitat, i en aquesta nova licitació el que volem és afegir nous tallers, sobretot enfocats en les activitats físiques, que és on hi ha més demanda. Tenim una proposta sobre la taula. L'altre dia vam fer una activitat de dones i esports on va participar la fisioterapeuta del CAP, i ella ens comentava que hi havia un dèficit quan les persones que fan rehabilitació després de potser problemes de mobilitat, era molt limitat aquest temps i hi havia gent que marxava sense haver acabat aquesta rehabilitació, i ens comentava que la majoria era gent gran i sobretot dones. I dones molt relacionat amb el tema de la pèrdua de massa òssia un cop que comencem amb la menopàusia. Llavors, una de les propostes que està sobre la taula és poder, no?, fer tallers perquè aquestes persones puguin continuar amb aquesta rehabilitació. Seria més específic, és a dir, no serien tallers oberts com els que tenim ara, però sí més focalitzats a persones que ens venen derivades del centre de salut, i així poder donar aquesta continuïtat.
0: La regidora ha fet una bona valoració del curs que acaba de finalitzar. Segons ha dit, les activitats que tenen més demanda són aquelles que tenen a veure amb l'activitat física.
3: Jo crec que ha sigut un curs molt, molt important, i jo crec que el balanç és molt positiu. Només cal veure l'acte de final de curs que vam fer fa unes setmanes a la Pau Picasso, que gairebé hi havia més de 400 persones usuàries dels dos casals que fan els diferents tallers. Jo crec que això és sinònim d'èxit i de que la gent està engrescada en fer tallers i mantenir una vida activa i saludable. Les que tenen més demanda són les que són activitats físiques, però sobretot són les que tenen relació amb el ball. Balls en línia és l'estrella dels tallers, seguit de sevillanes, però déu-n'hi-do que d'altres activitats que són relativament noves, com el ioga, ara ja comencen a tenir llista d'espera. Vam començar amb un grup, ara ja tenim dos grups i déu-n'hi-do, però tot el que tingui a veure amb l'activitat física és el que més demanda hi ha. És veritat que la gimnàstica no té llista d'espera, però perquè ho fem en un espai molt gran, i això ens permet tenir a molts usuaris podent fer gimnàstica, i hi ha molts grups. I la gimnàstica, déu-n'hi-do, que també potser cada grup poden tenir unes 80 persones. És a dir, que està molt bé.
0: Segura ha informat que gairebé totes les persones interessades han pogut seguir un taller durant el curs passat.
3: Quan vam iniciar el curs, vam iniciar amb llistes d'espera. A mesura que quedaven places lliures, perquè vam aprovar un reglament, una de les coses que volíem destacar era l'assistència a aquests tallers, i més les faltes d'assistència que donaven, no? Teníem el dret a que poguessin perdre aquesta plaça i que s'introduís gent nova, doncs ha anat evolucionant i hem acabat el curs gairebé sense llistes d'espera. Hi havia gent que potser no li agradava el taller, que s'havia apuntat i es donava de baixa. Bueno, hi ha hagut moviments, però en general gairebé tothom com a mínim ha pogut fer un taller, no? I l'objectiu és que tothom pugui participar de la vida comunitària.
0: Per tal de poder realitzar la inscripció per al nou curs de tallers, cal tenir el carnet de la gent gran en vigor. En cas de no tenir-lo, es pot tramitar a les oficines d'atenció ciutadana. Les inscripcions es poden fer avui al casal de la gent gran centre, demà i divendres al casal de la gent gran nord i dijous al casal de cultura. En cas que hi hagi més persones inscrites que places disponibles, es farà un sorteig. La llista de places atorgades es farà publicar al setembre i s'obrirà un nou període d'inscripció.

0: Nosaltres continuem a la intersecció. De seguida anirem amb més informació, en aquest cas esportiva, i de les festes de Sant Joan amb la marxa nocturna. Però abans hem escoltat una mica de música. Per què? Doncs perquè volem animar la tarda i perquè és novetat de la setmana. I a més m'ha cridat l'atenció perquè jo dic, aquesta melodia ja l'hem escoltat tots i totes abans. I és que Skrillex ha versionat la cançó de Children de Robert Miles del 95. Sergi, tu et sona, no?
1: Bueno...
0: Ara quan l'escoltis així de fons,
1: sí.
0: segur. Doncs ho ha fet amb la veu de Faith i la tenim disponible des del divendres. Així segur que us tenen ganes de ballar. Es diu Noche Without You.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: I ara anem a parlar de la programació d'activitats de les festes de Sant Joan, que ja les tenim aquí a tocar, i concretament parlarem de la proposta que dona el tret de sortir d'aquesta programació aquest dissabte, com és la marxa nocturna de Sant Joan del Club Atletisme Montornès. Per fer-ho tenim amb nosaltres a un dels seus membres, en Dani Pérez. Molt bona tarda, Dani.
2: Hola, bona tarda. Gràcies.
1: A tu per haver trobat aquests minutets per estar amb nosaltres, perquè esteu immersos en tots aquests preparatius, a més, de tota l'activitat habitual del club. I, Dani, aquesta ja és la novena edició de la marxa nocturna. Recorda'ns quins són aquells trets més distintius d'aquesta activitat.
2: Bueno, doncs un cop més ens hem engrescat a tornar a fer aquesta marxa nocturna. I, bueno, una miqueta el que volem és participar de nou en activitats del poble, en aquest cas una activitat lúdico-esportiva en la que pot participar tothom i res, col·laborar sempre que puguem, en aquest cas a Montornès Nord, però bueno, així com a tret d'identitat és nocturna, ho diu el seu propi nom.
1: Tot i que comença encara una mica de dia, que ningú s'espanti.
2: Sí, exacte. A 9:45 comencem, donem inici, però a poc va fent-se de nit i és aquesta part xula. Fa pels voltants de les Tres Creus i és un entorn natural i que també tenim a Montornès i molt agraït.
1: Clar, Dan, aquí és important, a més dels consells de sempre, no?, de portar un calçat adequat, una roba fresqueta perquè fa molta calor, unes llanternes.
2: Sí, exacte. Sempre van bé una llanterna, un bon frontal, perquè, com hem dit, comença de dia, però a poc va enfosquint-se i finalitza de nit. O sigui que pel recorregut anirà superbé.
1: Tot i així, una mica ja ens has explicat el recorregut, però que no és gaire difícil, no? Tu comentaves que és oberta a tothom. Tinc famílies...
2: Sí, és oberta a tothom. És oberta a tothom. L'únic que hem de tenir en compte que és terreny natural, és a dir, són camins... el calçat ha de ser l'apropiat i la roba també, com bé has dit, fresqueta, perquè ja comença a fer molta calor, encara que sigui a la nit. Però bueno, nosaltres comptem també amb punts on subministrarem l'entrepà, la beguda, que també els aniré molt bé als i les participants de la marxa.
1: Ah, molt bé, o sigui que tenim algun punt d'avituallament.
2: Bueno, al final, com sempre... A la part de Johan Cruyff prepararem totes les botifarres, les begudes i aquestes sorpreses que tenim sempre amagades.
1: Vaja, no podem saber res més.
2: Bueno, de moment ho deixem aquí. Sempre intentem fer algun canvi, alguna novetat i aquest any pues, no serà menys.
1: Sí que és cert que aquest indret no acaba aquí, el Johan Cruyff. Bueno, doncs és com aquest ambient més familiar, no?, de poder seure, de compartir aquella estoneta de no arribar a la meta i ja cadascú marxar cap a casa.
2: Sí, vam buscar una alternativa perquè abans ho fèiem a la part de dalt de les Tres Creus, on l'observatori del Montrom Sermans, però vam veure que se'ns quedava una miqueta curt, una mica petit, el recorregut també era més complicat, i bueno, vam buscar una alternativa per fer-ho més obert a tothom. En aquest cas, el Johan Cruyff ens ve perfecte per un tema de poder posar taules i que la gent segui una estoneta, poder xerrar de com ha anat la marxa i gaudir d'una estona.
1: Els dorsals ja són a la venda, recordem que estem parlant d'aquest dissabte. Dani, on ens podem aconseguir?
2: Doncs els dorsals es poden aconseguir als punts de venda habituals, a la web del club i a l'oficina del club també.
1: L'heu limitat a 500, oi?
2: Sí, fem 500 inscripcions per un tema de poder garantir la seguretat i la qualitat de l'esdeveniment. I bueno, qualsevol consulta o dubte que tenen ens poden escriure per xarxes socials i si no al cartell que tenim de la marxa que ho explica tot.
1: Sí, són 8 euros al dorsal i les botigues, per si algú que diga ai, no sé quines són, molt fàcil, Gato con Botas i Pollería Angelita, és a dir, tenim punt a Montornès Centre i punt a Montornès Nord, a més de, com deia el Dani, poder-ho fer a la web o directament al club per comprar aquests dorsals, que és dissabte, no ens esperem a última hora, perquè és una activitat que té molt d'èxit, oi?
2: Sí, exacte. Bueno, sempre ens hem trobat últimament, per sort, que totes les activitats que realitzem pel poble tenen molt bona acollida i aquesta marxa nocturna també és una mica a les portes de l'estiu, de les vacances, i el fet de que sigui de nit i amb bona temperatura doncs, també fa que la gent s'engresqui.
1: Clar que sí, a més que ja és el tret de sortir d'aquestes festes de Sant Joan que dèiem, aquesta programació que comença el dissabte. Doncs res, Dani, que animar tothom que s'animi a fer aquesta caminada. Són 8 quilòmetres, dèiem, terreny natural, però bastant assequible.
2: Sí, exacte, pot participar a tothom que faci una miqueta d'esport o que li agradi caminar. No és un terreny gens difícil i animem a tothom que participi, que participin famílies, que participin amics, que participin nens i nenes i que tothom s'engresqui una miqueta i gaudeixi de l'entorn privilegiat que tenim a Montornès.
1: Clar que sí. Doncs des del Club Paratisme Montornès, Dani Pérez, moltes gràcies per haver-nos atès. Esperem que vagi molt bé el dissabte.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
2: Una abraçada.

tornem amb una mica de música. Tornem avui dimarts, deixem el dissabte de moment i tornarem quan toqui. Però anem a parlar ara del nou disc de Niall Horan, perquè tots els integrants, ex-integrants de One Direction, estan traient nous treballs i feia 3 anys que no escoltàvem un disc nou, cançons noves de Niall Horan, i ja des del divendres tenim publicat el seu nou disc. Un disc titulat Dinner Party, perquè, i us ho explicaré més endavant, diuen que és on va conèixer a la seva dona en una festa així com superet i li ha dedicat aquest disc sencer. Però bé, anem a escoltar algunes de les cançons per fer-nos una idea de com sona. Us he portat ben animadeta la primera d'elles, es diu Tastes So Good.

Deixem This Is So Good i anem amb una altra cançó més tranquil·leta d'aquest nou disc Dinner Party de Nayar Horan. Són 12 cançons, totes elles en solitari, i com us deia, està dedicat al disc a la seva dona, a la seva parella, a Amelia Woolley, que porten ja 6 anys junts, déu-n'hi-do, ja són uns quants anyets, i li ha volgut dedicar aquest disc d'amor i d'alegria, no és només de baladetes, ja hem escoltat que no, però també avui alguna cançó així més lenta, més bonica, com aquesta que estem escoltant ara i que es diu Flowers.

Hi ha una cançó dins d'aquest disc de Dana i el Horan que, com us deia, va publicar divendres, Dinner Party, que sí o sí hem d'escoltar i parlar d'ella. Perquè, com bé sabeu, el grup de One Direction, tot i que ja no era la formació, fa uns quants mesos va patir la pèrdua de Liam Payne. Doncs el Niall Horan ha volgut dedicar-li una cançó al seu amic i al seu company de One Direction en aquest disc Dinner Party, que es diu End of an Era. Si el voleu escoltar en directe, dir-vos també que el Niall Horan començarà la seva gira europea a partir del setembre i que passarà per Barcelona. Ens deixem escoltant el més nou de Horan.

0: Passem de la música a literatura per parlar d'Arturo Padilla, l'escriptor local, que ha publicat una nova novel·la, Gasolina en les venes, i és una coproducció, perdoneu, amb Jordi Serra i Fabra. I aquest ja és el 16 llibre que Padilla ha escrit. Déu-n'hi-do, des que va guanyar amb 16 anyets el premi, precisament de Jordi Serra, doncs ara han coproduït aquesta novel·la i ja és el 16 llibre que treu l'escriptor. I clar, no podia ser d'una altra manera que havia de passar per aquí, per Ràdio Montornès, per presentar-nos aquesta obra. L'escoltem parlant amb la nostra companya Núria Katzen.
1: El guió és seu, però quan dic un guió, parlo de 30 pàgines de guió, la implementació del guió, és a dir, qui va posar carn a l'esquelet vaig ser jo, però després la revisió me la va fer ell. I ell em va dir, si el llibre porta el meu nom, perquè estem parlant d'un llibre a quatre mans, ha de tenir també la meva empremta. Aleshores, va haver-hi...
2: T'ho has deixat.
1: Capítols, que, un parell de capítols que em va reescriure. Llavors, podríem dir que és un híbrid. És una sola veu que ve de les dues. I...
2: Tu has quedat satisfet.
1: Jo he quedat molt satisfet. Jo crec que el resultat és, per mi, millorable, perquè jo, al veure el que ell m'havia corregit, reescrit, és que deia, uau, és que millora moltíssim.
2: I tu estaves conforme.
1: Per descomptat.
2: I en tota aquesta història de Gasolina en les venes, que ja el títol és com molt cridaner, ha sorgit algun problema? Has tingut algun entrebanc? Li has dit, home, això que m'has tocat, a mi no ho veig.
1: A veure, vam tenir... ell m'ho va argumentar... Jo tenia una manera d'escriure que el Jordi em va dir, en aquesta novel·la no funciona. És un tema molt tècnic, no? Però al final... La novel·la està escrita amb un narrador en tercera persona, però jo de tant en tant intercalava algun pensament seu en primera. I el Jordi em va dir, no queda bé, no queda bé. O sigui, és com que treu, sembla que vulguis endinsar-te en la novel·la, en la ment del personatge, però t'està traient fora. I aleshores vaig veure que al començament em va grinyolar perquè dic, és que... Clar, jo pensava que li encantaria perquè era una proposta arriscada. Era una proposta arriscada. Però potser pel tipus de novel·la, estem parlant d'una novel·la per un públic juvenil, aquest tipus de tècnica narrativa, intercalar un narrador en primera quan estàs escrivint en tercera, potser per adults o per un públic molt lector funciona bé. Però
2: clar,
1: aquesta novel·la
2: és
1: una vocació, tenim una vocació d'arribar a un públic adolescent majoritari. O sigui, que la pugui llegir qualsevol persona i que li pugui agradar. Llavors, experiments d'aquests molt literaris potser no acaben de funcionar per la veu de la novel·la, pel tipus de tarannà, no? Les novel·les com les persones crec que tenen la seva personalitat.
2: Sí.
1: I has de trobar la veu de la novel·la, del narrador, de la història.
2: I és guai trobar-te amb algú que et faci aquests consells? Mira, Arturo, això així, perquè tu estàs acostumat a escriure tot sol, no?
1: Sí, és que realment, quan dic que he après moltíssim, és que ha estat com un curs d'escriptura, intensiu, com un intensiu d'aquests estius que te'n vas de colònies, doncs és que m'ha servit molt, perquè jo tenia molts clichés. També ella em deia, és que hi ha frases que... estan molt, molt usades, es repeteixen molt i perden el seu sentit. És que he après moltes
2: coses. T'ha servit d'aprenentatge, això
1: sí.
2: Està boníssim.
1: Sí, sí.
2: A mi m'agradaria, sense fer spoiler, que ens expliquessis una mica qui és el protagonista, de què va la novel·la.
1: D'acord, bueno, el protagonista és un nano de barri. O sigui, el típic nano de barri, de 15 anys. No hem localitzat la novel·la en un lloc en concret, podria ser un nano de... la Mina, un nano de Bufalà, Badalona, de Sant Adrià, d'Hospitalet, de Cornellà, o sigui...
2: De qualsevol lloc.
1: De barri, sí, de barri de qualsevol ciutat gran. Aleshores, podria ser un delinqüent perquè la primera escena del llibre, això no és un spoiler perquè és com comença el llibre, és una persecució dels Mossos d'Esquadra a aquest noi que va amb moto i és una moto robada. Llavors, és un nano que, per la seva situació... les seves circumstàncies, doncs és fàcil que acabi sent un delinqüent, família desestructurada, poc interès en els estudis, a nivell econòmic justet, llavors troba potser en la delinqüència, en els robatoris, una manera de sobreviure, però un policia creu en ell i li diu, mira nano, tu ets bo amb les motos, perquè comença la història amb una persecució i el nano fa tira, suar, no? La cancel·lada de la policia, els Mossos van darrere d'ell i déu-n'hi-do, necessiten tres cotxes patrulla, i un policia li diu: pots utilitzar aquest do, aquesta habilitat que tens amb les motos, d'una altra manera. Uh-huh. I la idea és que el recondueix perquè acabi sent pilot de motocross. Molt aleshores, bé. Les motos tenen com un efecte simbòlic, no? El noi aprèn a reconduir la seva vida. No només és bo amb les motos, sinó que també les motos li ajuden a conduir la seva vida cap al cantó lluminós de la força, no?
2: I té algo de llibre autoajuda? Podem aprendre també a reconduir la vida amb aquesta lectura, Gasolina en les venes?
1: Té un missatge.
2: Té un missatge.
1: O sigui, el llibre per mi té un missatge molt potent. A veure, després cadascú quan el llegeix pot treure les idees i les valoracions que vulgui. Però el missatge del llibre és que les nostres arrels, les nostres circumstàncies, no ens han de condicionar. És a dir, som més que les nostres arrels. Perquè, clar, el noi, el que t'he dit, per circumstàncies podria haver tirat cap a un cantó. I, de fet, el problema és que tu acabis creient. No, és que jo sóc de barri, jo estic predestinat a ser això, a viure així. No, podem sortir de les nostres arrels i podem fer el nostre camí, ser amos del nostre destí. Una mica l'objectiu del llibre és aquest, fer aquesta reflexió.
2: I suposo que dins aquesta reflexió també podem parlar de segones oportunitats. Creus que funcionen les segones oportunitats?
1: Sí. El que passa que crec que ha d'haver-hi algú que cregui en tu. Jo penso que en l'adolescència, jo he estat professor de secundària i treballo i he treballat amb adolescents, i una cosa que veig, una preocupació que tinc, és que és potser l'època de la vida on els adolescents tenen més inseguretats. Hi ha una gran falta d'autoestima. Encara que vegis nois i noies que semblen molt segurs de si mateixos, que tenen una personalitat molt forta, grates una mica i molts tenen problemes d'autoestima. Llavors, algú que et digui de fora, crec en tu, confio en tu, tu pots fer això, és necessari. Perquè estan en una època de la seva vida de formació, de creixement, i si tenen un mentor, aquest mentor pot ser un professor, pot ser un adult, però pot ser qualsevol persona de qualsevol àmbit, però algú que et digui, tu pots fer-ho, confio que pots fer-ho, jo t'ajudaré, donaré les eines, ho has de fer tu, però jo t'ajudaré i t'acompanyaré. Aquest rol, aquesta figura, per mi és imprescindible. Llavors, en segones oportunitats, jo crec que tothom pot tenir una segona oportunitat i pots cometre errors com tothom, però et pots redreçar, però ha d'haver-hi algun guia, alguna persona que faci de mentor. És la meva sensació.
2: Jo crec que tota la raó. I gent jove de 15 anys es mereix una segona i fins i tot una tercera oportunitat, no? Perquè tots ens equivoquem a la vida. Arturo, per què el tema de les motos? Perquè no sé si el Jordi Sierra o tu teniu una passió oculta per les motos, no ho sé.
1: Mira, ara et diré una cosa que et volarà el cap. Et volarà el cap, però és la realitat, o sigui, tampoc ens amaguem. Ni el Jordi ni jo hem conduït mai una moto.
2: No m'ho puc creure.
1: T'ho prometo.
2: El
1: Jordi ho va dir a la presentació del llibre que vam fer a Barcelona, i és que a mi em passa el mateix. Com a molt hem anat de paquets, o sigui, darrere.
2: Como mucho.
1: Conduir una moto... mai a la vida.
2: Ostres.
1: Per motius diferents. En el meu cas és que, sincerament, em semblen perilloses, em fan respecte les motos. Jo sempre penso en la llei de la jungla, no?, que és el trànsit. Sempre el més vulnerable és el que va més desprotegit, i al final una moto, dintre de tots els mitjans de transport, seria dels més vulnerables. Potser el patinet estaria encara per sota, però que és un mitjà de transport que em fa respecte.
2: Respecte.
1: I llavors per això no he muntat mai en una moto. Em vaig treure el carnet als 18
2: i no l'has agafat.
1: He anat sempre en cotxe. Sí. Aleshores, tot i així, el Jordi em va dir: Catalunya és una terra de motos. Hi ha molts pilots de moto que han nascut a Catalunya i que han triomfat, i dintre de l'argot i del món de les motos hi ha una dita que m'agrada, i és que Catalunya fa olor a benzina. O sigui, en el sentit que hi ha molts pilots que s'han format aquí i s'han fet molt famosos, i també hi ha molta afició.
2: Llavors, hi ha molta afició, sí.
1: El que em va dir el Jordi: no he trobat mai un llibre que parli del tema. O sigui, Hi ha molta afició, hi ha molta cantera, però un llibre de literatura juvenil que s'endinsi en el món del motor, dels motoristes, no n'hi ha. Almenys ell no l'ha trobat i jo realment tampoc. I per això va sorgir la idea d'aquí de fer una història de quilòmetre zero, està ambientada a qualsevol ciutat de Catalunya, però amb aquesta idea de donar veu i representar doncs, una afició i sí, molta com... gent que
2: es dedica a això.
1: Que es dedica a això.
2: Si no coneixeu, Arturo, aquest món, com t'has documentat?
1: Jo aquí he de donar les gràcies als copropietaris del Rocos Ranch, que és el circuit de motocross que hi ha al costat del circuit de Catalunya.
2: Ah.
1: I jo em vaig presentar com un noi que m'estava documentant per fer un llibre de motocross i em van atendre superbé. Llavors, totes aquestes preguntes que jo no sabia perquè no he agafat mai una moto, tampoc coneixia el món del motocross, ells em van assessorar i em van també donar la seva opinió, no? Perquè també la part subjectiva és molt important. I recordo que fins i tot a un d'ells, al Willy, li vaig llegir un capítol del llibre perquè deia, clar, vull que em diguis si és realista, si tu a l'escoltar, jo te'l llegeixo però m'interessa que tu quan ho escoltis em diguis si et sents identificat, si creus que és creïble, que és versemblant. I sí, em va dir que sí, eh? Llavors, en aquest sentit, tenir assessorament de persones especialistes va molt bé.
2: Sí. Arturo, com sempre, un plaer. Teniu aquest llibre, Gasolina en les venes, Arturo Padilla i Jordi Sierra i Fabra, el seu mentor.
1: Sempre estic encantat de venir aquí i de fer petar la xerrada, Núria, és com...
2: un plaer per nosaltres també.
1: És com a casa, sentir-se com a casa.
2: Estàs a casa, sí. Clar que sí. Doncs un plaer i fins la propera, t'espero aviat.
1: Vinga, fins la propera.

Ens queden 13 minuts per arribar a les 6 de la tarda. Continuem en directe a la intersecció aquí a Ràdio Montornès i ho fem recordant una figura avui, un cantant, a Pau Donés, perquè avui fa 6 anys que va morir i aquí a la intersecció doncs, volíem escoltar algunes de les seves cançons, bueno, de Jarabe de Palo, que a més ho han patat, que continuen sonant tot arreu i que no hi ha qui no pugui cantar-les, encara que sigui una miqueta. Així que de moment anem amb Grita.

0: bonito.
1: I ja que estem recordant a Pau Donés avui, que fa 6 anys que ens va deixar, què millor que fer-ho amb la cançó Bonito, no? Que celebra totes les petites coses que tenim i que poden ser boniques. Només cal mirar-les de la manera adequada. Jo crec que és un molt bon missatge amb el que avui ens volem quedar recordant el cantant i aquesta cançó Jarabe de Palo, Bonito.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: I ja que estem d'homenatges, avui toca homenatjar un altre personatge, en aquest cas de dibuixos, perquè avui, dia 9 de juny, és el dia del Pato Donald. Sí, també té un dia aquest ànec, senyor.
2: Això és sorprenent que tingui un dia, no? També.
1: Sí, sí, sí, sí. Doncs avui és el seu dia, i és avui precisament perquè aquest personatge, recordem, de Walt Disney, va ser creat per Dick Landy el 9 de juny del 1934. Que ens queda ja una miqueta lluny. Doncs va ser un curtmetratge que es deia The Wise Little Hen, o La gallina sàvia, va ser traduïda en espanyol. Aquest curt dura uns 7 minuts. Recordem que avui parlem d'ell perquè celebra anys. Jo us he portat un fragment, editat això sí, per poder escoltar com sonava Donald en aquell primer curtmetratge. I ja veureu que tenia la mateixa veu, que té ara pràcticament. En aquest curt, ell i un porc intenten, pobreta, enganyar la gallina per no haver de treballar.

0: Doncs li feia mal la tripita, ja, per tot donar en aquest curtmetratge. I bé, tot i que la veus ha mantingut, l'aspecte físic del Pato Donald sí que ha anat modificant-se una miqueta en el pas del temps. Això sí, hi ha trets distintius que ha anat conservant, com el seu vestit i la gorra blava, així un estil mariner, i també la seva ira incontenible, el pobret, mal humor i mala sort, perquè, clar, també el pobre no és que les coses li anessin molt bé. Sempre li passa alguna cosa que acaba arruïnant-li el dia. I, clar, entra aquí en un bucle, no?, que potser ho acaba buscant perquè està de mal humor, però està de mal humor perquè li passen coses lletges, i en aquest bucle pobre viu el Pato Donald constantment. I tot i que mai ha sigut un personatge dolent, no ha estat mai dolent, no ha fet mai mal a ningú, però l'hem vist en situacions molt curioses i enfadat, això sí, com dèiem sempre, però l'hem vist, jo què sé, de pescador, de xef, de jugador d'hoquei, de qualsevol cosa, de bomber, vull dir, hi ha curs del Pato Donald de qualsevol...
1: I després tenia com fillets, no?, també.
0: Ah, aquí, no sé, no eren fillets, eren nebots.
1: Això és veritat.
0: Ah, sí. Jo he trobat que es deien Hugo, Paco i Luis, però crec que, clar, és que com hem agafat una època d'espanyol, Espanya, espanyol, latino, també sí, canviaven els noms, clar, no? Llavors en un els deien Jaimito, Pepito i no sé què, i aquí crec que li deien Hugo, Paco i Luis, que a mi m'agradava més Jaimito, que vols que sona com més cookies, no? Doncs eren molt entremaliats i ocurrents, i clar, i un personatge que també li tenia molta estima de petita, tot i que també sempre estava enfadat el pobre home, era el tio Gilito, que era el seu oncle. No sé si us recordeu, un tio que tenia molts calés, però era bastant garrepa. Doncs sí, amb aquest barret que sempre portava i el seu bastó. Bé, doncs, jo us he portat un fragment d'un curt del Pato Donald que intenta posar a ratlla el seu mal humor, perquè a més d'aquests personatges que hem dit, no?, dels tres nebots, el tio Gilito, també estava la Daisy, que era la seva parella, que aquesta dona tenia el seu guanyat, també us ho dic. Doncs he portat un fragment que podem escoltar un trosset de fa ja també bastants anys, d'això, d'intentar el Pato Donald, el pobret, canvia. Ah, i per cert, estigueu atents al doblatge, a veure si us sona la veu també, alguna altra veu que surt. Anem a escoltar la Daisy i el Pato Donald.
2: Deberías avergonzarte de ese mal genio tuyo. ¿Me has visto a mí alguna vez perder los estribos?
3: ¡No!
2: Bien, no volveré a salir contigo hasta que no venzas tu mal genio.
3: ¡Oh, Daisy! ¡Perdóname, lo siento!
2: ¡Fuera!
3: ¡Ya me va, genio! ¡Una cepa, una abundancia! ¡Es que tu cocusa llega más lo mismo! ¡La solución!
4: Seamos breves, vayamos al grano. Soy una máquina de insultos del Instituto Tusberry de Malgenismo. Si aguanta mis insultos durante 10 minutos y controla su mal genio, estará curado para siempre.
0: Doncs aquesta veu, no sé si vosaltres sou fan del Simpson o no, però és el que dobla a Homer Simpson.
1: Sí, una veu molt reconeixible, eh?
0: Sí.
1: Però aquest actor de doblatge seria molt jovenet, eh?
0: Sí,
1: molt
0: crec
1: abans
0: que sí.
1: De,
0: crec que sí.
1: De los Simpsons.
0: Bueno, Simpson també tenia com 30 anys, eh? O així, vull dir que... Però... Bé, així com a anècdotes per acabar amb aquest homenatge a Pato Donald, també jo m'he quedat impactadíssima perquè es veu que el personatge, o els seus treballs, vaja, han estat nominats 8 vegades als Premis Òscar. Això
1: no?
0: M'he quedat impactadíssima. I, de fet, va guanyar una de les estatuetes el 1943. Anem a posar-nos una mica en situació. L'any 43, què estava passant en el món, on ens situem. Doncs, pel curtmetratge, El rostre de Furger, o traduït com Una vida de nazi, sí, heu escoltat bé, nazi i Donald en la mateixa
1: sí,
0: frase,
1: any, no?
0: Una mica raro, i és un film que va, bueno, crear moltíssima polèmica, òbviament, que va ser dirigit pels Estats Units i el que volia era encoratjar la població civil durant la Segona Guerra Mundial. La qüestió és que dins de tot això surt Pato Donald, bastant fart de la guerra i de tot, i bueno, jo us he portat un fragment perquè, escolta, si li han donat un Òscar, doncs per què no? Anem a escoltar-lo una mica.

0: más comodidad. Entre bayonetas va el trabajador.
1: Bé, doncs el pobre el tenien esclavitzat els nazis a Patodonal, eh?
2: Sí, sí, a més veig que hi ha una vessant política ja també.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, era... Bueno, estrany, jo mai m'hagués pensat veure Patodonal en aquestes escenes, però que sapigueu que això va passar. I bé, ja només per acabar com a dada, pel que fa la veu tan característica, no?, que a vegades costa d'entendre, tot sigui dit. Doncs primer va ser interpretada per Clarence Nash, que després de morir va ser reemplaçat el 85 per Tony Anselmo, i a més endavant s'hi queda a dir, ja no sé si continua sent ell o no, no ho he trobat, però que ha millorat una mica. Clar, després també hem vist ja adaptacions a sobretot més infantils, de la casa de Mickey Mouse i de més, que aquí ja hi ha una miqueta més, almenys en espanyol, que se n'entén una miqueta més. Però bé, sigui com sigui, avui dia 9 de juny, que sapigueu que es commemora el Dia del Pato Donald.
3: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: I bé, avui queda un minutet per arribar a les 6, així que tinc temps de recordar-vos que si voleu tornar a escoltar el programa d'avui, podreu fer el Territori Nocturn, com totes les nits, a partir de les 10. A més d'aquest petit homenatge que hem fet al Pato Donald, també hem parlat avui de l'oferta de tallers i de com us podeu inscriure pel que fa a les activitats de la gent gran del curs vinent. També hem descobert alguns detalls de la marxa nocturna, la marxa del Club Baratisme Montornès per aquest dissabte. També hem conegut de primera mà la novel·la Gasolina en les venes d'Arturo Padilla, que és la seva darrera creació, i hem escoltat nous discos, noves publicacions musicals, i també hem recordat a Pau Donés, que avui fa 6 anys que ha mort. Tot això de nou a les 10, i demà tornarem amb molta més informació, i el Montornesenc del mes, no us ho perdeu. Avui marxem ja, que vagi molt bé la tarda i fins demà.
2: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hores d'ara comença una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de Damàs i espera que s'hi reuneixin fins a 40.000 persones, especialment joves. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal.
7: Bon dia, tot a punt per la festa dels cristians catòlics aquí a l'Estadi Olímpic. A aquesta hora han de començar les actuacions musicals. Hi haurà oracions i silencis comunitaris. L'escenari està ubicat al Gol Sud, com en els concerts habituals. És molt gran i tot blanc. I darrere té una creu gaudiniana. A la pista hi ha cadires de plàstic blanques i pels passadissos una seixantena de punts per confessar-se. El papa arriba a les 8. De moment no està gaire ple. I de quan en quan la gent crida lemes tipus Papa León, te queremos un montón.
6: I aquesta mateixa hora, gràcies Mont, comença al Born una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero, la impulsant la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, diuen, i els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que envolten aquesta visita. Una visita que el govern considera una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya, i que la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió d'ahir del Consell de Ministres, ha assegurat que la visita del Sant Pare ha posat sobre la taula el debat de la migració i la dignitat.
8: En un momento de grandes desafíos globales compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
6: I Adif iniciarà accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades avui al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França a Barcelona, coincidint precisament amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada de suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació. A més, també ha anunciat que si s'escau, obrirà un expedient i posarà penalitzacions contra aquesta empresa. I Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní, s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX. D'aquí una hora més notícies.

partir d'ara et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Moltes gràcies, Gavi Alegret, Salvajes. Gràcies a tots vosaltres per estar novament en connexió. Comença un nou viatge, com sempre apassionant, per la màquina del temps. T'hi apuntes? Vine, junts ho passarem bé i tindrem els millors records.

La primera música que ens va identificar, el tema d'amor de l'orquestra de Barry White, que escoltem en directe per primera vegada per la Holland Symphony Orchestra. Perquè sentim amor per aquest ofici de la comunicació, perquè sentim amor per la música. Què millor que començar amb el tema d'amor al programa, que contra tot pronòstic continua endavant, malgrat els molts anys transcorreguts. I deu estar vigent, perquè els

0: I nosaltres, com sempre, intentant fer-vos feliços, entregant el millor que hem pogut aprendre de la nostra vida professional i personal. Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Algú va dir: la desconfiança en el futur ens fa difícil renunciar al passat. Per això ho fem junts. La responsabilitat està bastant compartida, eh? Quina és la teva cançó més especial? Pots posar-te en el programa mitjançant correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Però en els primers anys de programa també rebíem moltes trucades al contestador automàtic.
1: Hola, Albert, sóc la Sònia. Mira, et volia demanar a veure si em podries posar la cançó de Chicago, de If You Leave Me, Me Now, es diu, que em porta molt, molt record d'un noi que es deia Alberto també. D'acord? Vinga, gràcies. Adéu i felicitats pel programa.

Baby, please don't go, she's blown out and badges, Anna. If you leave me now, the kiss will be si me dejas ahora. No era l'estil habitual de Chicago, però es va convertir en el seu més gran èxit, el 1976. Perfectament, aquesta cançó podria formar part del nou espai. Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada?

deixa volar la teva imaginació. Ah, però si fos possible aquesta circumstància, sabem que molts oients d'aquest programa ens escolten en parella, doncs pots ballar el lent preferit, escoltant la ràdio. Nosaltres som d'una generació que estàvem esperant els lents perquè era una manera, sobretot per als més tímids, de començar una conversa, una excusa per conèixer aquella persona, oi? I els DJs ho sabien i per això a les sessions de ball es posaven diverses tandes de lents. I a les festes particulars estàvem desitjant que arribessin d'hora. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. És fantàstic que estiguis escoltant ara mateix qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el programa als seus webs per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Per si no et vols perdre res, per si vols que t'acompanyem allà on vagis, els últims programes emesos els trobaràs a la plataforma iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple, entre d'altres. M'escriu en Marc Torres Piulacs, que em diu: hola Albert, et felicito pel teu programa, moltes gràcies, que ens aporta records inestimables. Aporto una contribució a la nova llista dels lentorros. La pots passar a la primera hora de programa, sisplau? Doncs aquí estem. Diu: el pianista de jazz Errol Garner va compondre Misty, que podríem traduir per Boirós. És una magnífica balada que ha estat molt versionada amb lletra afegida, Look at me. Una de les millors versions, per al meu gust, la va fer un cantant que aquí va ser poc conegut, en Johnny Mathis, que m'agradaria escoltar. Per cert, la nostra Núria Feliu va fer-ne una magnífica interpretació en català. Tot és gris. És veritat. Bona memòria, Marc. Aquí està, primer, la de Johnny Mathis.

0: Misty, Boira. Gravació original de 1959 de Johnny Mathis, nascut el 1935 a Texas. Però, com molt bé ens recordava l'amic Marc Torres, que ens ha demanat aquest lent per ballar de dos en dos, la nostra Núria Feliu va fer una estupenda adaptació al català.
1: Tot

0: Tot és gris, tot és trist, cantava la Núria. Diuen que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant, també està fotut, ens ajuda a portar-lo nostre. Coco, tu què creus, que es pot disfrutar de la tristesa? Perquè també diuen que el cervell el que busca és la comprensió. Per cert, que aquesta cançó també la va versionar Joan Manuel Serrat el 1996 en aquell àlbum d'homenatge a la nova cançó que es va dir Banda sonora d'un temps i d'un país.
1: Tot és gris, ho és el temps, ho és el meu cor tan indecis.

0: tot és trist.
1: Però a la nostra estimada Núria Feliu, quina cançó li hagués agradat escriure? Li preguntàvem un dia que ens la vam dur a una discoteca i per això disculpareu el soroll de fons. Quina cançó t'hagués agradat escriure? Eh?
2: All Over the Rainbow, el més enllà d'on hi ha l'Iris, que a més la primera versió que hi va haver-hi, que es va cantar aquí a aquest país, va ser la que jo vaig gravar l'any 72, que és allà més enllà d'on hi ha l'Iris, lluny de tot. Està considerada la millor cançó als americans. I a més, oscaritzada, perquè té el nostre. És una cançó que és una meravella.
1: Núria, has estat molt amable.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: Continuo endavant, eh?
1: Gràcies.

0: La cançó de la pel·lícula El Mago de Oz, una famosa comèdia musical que va triomfar a Broadway, però quan van decidir portar-la al cinema, van demanar una nova cançó per adornar escenes que no sortien a l'obra teatral. I aquella cançó va ser Over the Rainbow, que va estar a punt de ser suprimida a l'hora del muntatge. Però, per sort, per Judy Garland i per als afeccionats d'arreu del món, la cançó es va quedar a la pel·lícula i també en el cor de milions d'admiradors.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

quina cançó lenta és la teva preferida per ballar-la de dos en dos? Bueno, això que està sonant és tot un clàssic en el programa. No ha passat mai gaire temps sense que la tornéssiu a demanar. Estem escoltant en una adaptació fantàstica, instrumental, que van fer els Ventures. Però l'Alícia, des de Formentera, ens demana la versió més popular, la que Bobby Vinton va fer l'any 1972, i ja sabeu que amb el títol aquí de Sellado con un beso. Still with a kiss. Mwah.

està el cantant Bobby Binton, nascut a Pennsylvania, Estats Units, el 1935. Va fer moltes, però aquest va ser l'èxit de la seva vida. Yeah.

Still With A Kiss. Still With A Kiss. Sellado con un petonet. Still With A Kiss. El lent preferit de l'Alícia, que ens escolta i escriu des de Formentera, per ballar amb aquella persona amb la que t'agradaria ballar aquesta cançó. A mi també m'agradaria que formessis part del grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa la Laura des de Guardiola de Berguedà. És A Ti, de Joy Dassin. Joy Dassin va triomfar amb aquesta cançó i altres molt maques, aquesta concretament de 1976, però va morir molt jove, d'un infart, amb només 41 anys. No devia estar molt estressat, però aquestes coses mai se sap. Ho dic perquè va morir estant de vacances a Tahití. Ell havia nascut a Nova York el 1938. Ens va deixar el 1980 a Papeete, a la Polinèsia Francesa. Diu la Laura que preferiria la versió en castellà perquè és la que una vegada li van dedicar per la ràdio i també va tenir l'ocasió de ballar-la amb la persona que estimava.

0: verdad.
1: ¿A ti?
0: ¿A ti?
1: Parquifem, aquest programa.
0: A lo que fuiste y lo que serás.
1: A lo que fuiste y a lo que serás. Gràcies, Laura, gràcies a tots els que ens dediqueu un temps per escriure'ns. Aquí a cocodrilclub@gmail.com.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

I una cosa tan senzilla, tan antiga, però tan efectiva com dedicar una cançó per la ràdio, sempre és una bona idea. A vegades hem de tornar a allò que fèiem i que vam deixar de fer, no sabem per què. A la ràdio, em refereixo a la ràdio, però també a la vida, oi? Ho dic per aquest correu que diu: "Bon dia, Albert, em dic Anna Rosa i m'agradaria molt dedicar una cançó als meus pares que tenen 87 i 89 anys i que t'escolten des de Tremp, Lleida. Ells són el Josep i l'Anna Maria i voldria que els hi dediquessis la cançó de Brasil per Ray Conniff. Recordo de petita com ells sempre la posaven en vinil i començaven a ballar-la junts al mig del menjador mentre nosaltres, els fills, els miràvem. Doncs per ells, que ja són molt grans, dir-los que els estimo molt amb aquesta cançó. Moltes gràcies."

0: fantàstiques adaptacions que feien Ray Conniff d'èxits internacionals com aquest Brasil, que espero, Anna Rosa, que també avui, a l'escoltar-la per la ràdio, els teus pares, el Josep i l'Anna Maria, s'hagin posat a ballar-la al mig del menjador. Ray Conniff la va gravar el 1959 i després es va reeditar el 1963. Ray Conniff marxava a l'altra dimensió l'octubre del 2002 a una població de Califòrnia que es diu Escondido. Es va caure i es va donar un cop al cap contra un lavabo de casa seva. Havia nascut a Massachusetts el 1916 i sempre es va caracteritzar per tenir un cor acompanyant a l'orquestra que ell dirigia. On trobaràs un programa tan rar com aquest, que igual sona Ray Conniff, que a Led Zeppelin, per dir algú. Ah, algú ho ha dit. No descuidis el moment. Disfruta'l com si fos l'únic que tens. Ja saps que aquí tenim una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Recordes el primer disc que et vas comprar? No? Doncs digue'm el primer que recordis. Estarem encantats de compartir-lo. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Conxita Salvador Arqués des de Bellver de Cerdanya, que ens diu: un dels primers discos que recordo, sempre els he comprat amb el meu marit, va ser Elton John Concert a Austràlia. Elton és el meu cantant preferit. A casa teníem una discografia molt extensa, estrangers i catalans. Bé, gràcies Albert per la feina que fas. Sóc una nostàlgica i amant de la música. Qualsevol. Bé, la salsa m'avorreix. Canto fins i tot en un grup de gospel. Molt bé. Doncs endavant i felicitats, Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya. Doncs malauradament, aquest concert d'Elton John a Austràlia, bé, el segon, perquè n'havia fet un dos anys abans, però no s'havia publicat en disc, ell no estava bé de veu. I, bueno, i així va quedar gravat. Una llàstima, perquè els que treballem amb la veu sabem que malament ho passem quan hem de fer una feina, una locució, en el meu cas, per exemple, d'un doblatge o d'un programa de ràdio, i no estàs bé de veu. Pateixes molt, perquè, a més, no és fàcil que escollin la teva veu per fer un treball i quan no estàs bé de veu i ho has de fer aquell dia perquè no poden esperar i tal. O, senzillament, has de dir truqueu a un altre company perquè jo avui no estic per això. Però, és clar, jo no em puc comparar a una gira que estava fent Elton John amb una situació crítica de veu durant la seva famosa gira per Austràlia el novembre i desembre de 1986, coneguda com a Tour de Force. Encara que els concerts van ser magistrals, la seva veu estava notablement desgastada, rasposa i amb dificultats per assolir notes altes a causa d'uns nòduls o pòlips que tenia a les seves cordes vocals, producte de l'excés de treball i també de l'abús de substàncies. Aquí els detalls clau d'aquell moment, forçant-lo a cantar en un to més greu. Tot i això, es diu que la seva interpretació va tenir una intensitat emocional encara més gran. Ell va decidir continuar. Poc després de finalitzar la gira australiana, es va sotmetre a una cirurgia de gola a principis de gener del 87 per extirpar els nòduls. Tenia por de no tornar a cantar mai més, per la qual cosa va dedicar cada nota d'aquests últims concerts amb l'orquestra amb un lliurament total. Malgrat els seus problemes vocals, l'àlbum i el concert documentat Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra està considerat un dels millors moments de la seva

0: Elton John en directe a Austràlia el 1986, el primer disc que es va comprar la Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya.
1: Can I just say no to your kind request?
0: Però ara ja estem projectant a la nostra pantalla gegant de cinema.
2: Yes.
0: Ja estem a l'espai de les bandes sonores. Digue'm la cançó de banda sonora que més t'ha agradat, o el tema instrumental, encara que no necessàriament t'hagi agradat la pel·lícula. La majoria de vegades, però, ens agraden les dues coses.

Sí, aquesta és una cançó original dels Bee Gees, que aquí es va dir "Cómo puedes arreglar un corazón destrozado". Però estem escoltant la versió que es va fer per la banda sonora de Notting Hill, perquè fa referència a l'amic Pere, que ens escriu des de Roda de Ter. Diu: "Tinc la banda sonora de Notting Hill i no té desperdici". Certament, Pere, l'hem posada en diverses ocasions en aquest espai. Diu: "Són totes molt bones, però la meva petició ara és només instrumental. The Hurt Has Pleasure First, de la pel·lícula El Piano". Ah. Salutacions i molt bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, perquè és una molt bona elecció. Bon gust, Pere.

Ai, que bé que ens ha deixat aquesta música del gran Michael Nyman, un dels més grans autors de bandes sonores, en aquest cas, doncs, de la pel·lícula El Piano, de 1993, que va dirigir Jane Campion, amb aquest tema, The Heart Asks Pleasure First. El cor primer demana plaer. Per cert, que la directora és de Nova Zelanda i recordem que almenys tenim un oient a Nova Zelanda i que tots aquells que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, Andorra o les Balears, ens agradaria molt que ens escrivíssiu, encara que només sigui per dir que estic a tal lloc i escolto el programa, per internet, és clar, en directe o en diferit. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, on sempre intentem acariciar la teva memòria. Ara mateix estem projectant. I la Mireia Ruiz, des del Masnou, ens diu: hola, Albert, primer de tot felicitar-te pels meravellosos programes que fas. Moltes gràcies, Mireia. M'acompanyen quan faig el camí a casa, tornant del treball. Aquest espai de les bandes sonores m'ha agradat especialment. La meva preferida és Cry to Me, de Salomon Burke, de la pel·lícula Dirty Dancing. L'he vist mil vegades. Agraïda, Mireia Ruiz.

Cry to me, plora per mi, una cançó molt curta, com la majoria de les cançons dels anys 60, perquè aquesta és original de 1964, tot i que es va utilitzar a la pel·lícula Dirty Dancing el 1987. El seu autor, Solomon Burke, havia nascut a Filadèlfia el 1940 i va morir estant a l'aeroport d'Amsterdam el 2010. Gràcies, Mireia, de Masnou. La pel·lícula i la seva banda sonora, la de Dirty Dancing, agrada a molta gent, com també la de Pretty Woman, de la que estem escoltant un tema d'amor poc conegut però molt maco, per donar pas a la tercera i última proposta d'aquest espai de bandes sonores.

0: Música per somiar despert. I en colors. Des de Barcelona, la Mònica ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, m'encantaria escoltar Aquarius amb la cinquena dimensió. El nom de la pel·li d'aquesta banda sonora és Her, de 1979. Gràcies, Mònica. Doncs sí, Her va ser primer un musical de Broadway, de hippies, que es queixaven de la guerra del Vietnam i que en algunes escenes sortien despullats amb la qual cosa, totalment despullats, o sigui, pilota picada. I això, doncs, va ser en el seu moment polèmic, oi? I 10 anys més tard d'estrenar-se el musical als teatres, el 1979, com molt bé deia l'amiga Mònica, Milos Forman va dirigir l'adaptació al cinema. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de la...

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Sí, en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. 40.000 persones omplen a aquesta hora l'estadi olímpic a Montjuïc a l'espera de l'arribada del Papa Lleó XIV en el que ha de ser el seu acte més multitudinari a Barcelona. S'hi han programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada pel Sant Pare a partir de les 8 del vespre. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda.
3: Bona tarda, Sabor de Gràcia. Els gitanos catalans de Gràcia acaben d'actuar a l'estadi olímpic. Ara ho fa la cantautora espanyola Conchita. L'oficina de la Santa Seu ha repartit ja el discurs del Papa, que està embargat, però hem pogut veure que està mig en català, mig en castellà, que demana als joves que siguin crítics, parla d'abusos i de feminicidis i diu que l'amor ha de triomfar sobre la violència, l'odi i l'egoisme. El Papa arribarà abans de les 8.
2: Doncs ja ho sentíem, el Papa dirigirà unes paraules després de la lectura de l'Evangeli i l'acte culminarà amb actuacions a l'Escolania Montserrat i Sergio Dalma i una volta pel Papa a l'estadi. La gent de l'estadi ha vingut d'arreu de Catalunya per veure el Sant Pare, n'escoltem alguns d'ells.
4: Quiero ver el Papa porque es la primera vez de mi vida.
5: Sí, venimos de Perú.
6: Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
5: Venim del Bisbat de Solsona.
7: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
8: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
9: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist tots.
2: Més temes. Els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines, especialment per les altes temperatures i les possibles ventades. A més, preocupa la vegetació morta en zones de la Garrotxa i el Ripollès, on ha dificultat accedir-hi. Les pluges d'aquest hivern han ajudat a eliminar la sequera estructural que patien els boscos de les comarques. Tot i això, preocupa la vegetació fina susceptible dels canvis de temperatura, també els possibles episodis de ventades, com sentien, i calor intensa. En total hi ha 760 bombers en aquesta demarcació. I Sant Boi de Llobregat ja ha començat a exercir com a capital mundial de les polítiques del temps 2026. La ciutat acull avui el Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret al Temps, que reuneix més de 200 representants institucionals i especialistes de fins a 16 països per compartir experiències i impulsar noves iniciatives com aquesta. Sant Boi és la primera ciutat mitjana que assumeix aquesta capitalitat després de ciutats com Bogotà o Barcelona. Igualada-Barça en joc a una plaça per la final de l'Hockey Lliga Masculina avui a les 7 de la tarda. Just ara a Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec.

0: On els ciutadans i ciutadanes de Montornès del Vallès. Tenim una notícia molt important.
1: El 12 de juny, d'un quart de 10 a dos quarts d'una, a la plaça de Pau Picasso, la cooperativa Les Ametlles del Palau muntarà parada en el mercat per recaptar fons per lluitar contra el càncer.
2: Tindrem un munt de productes. Coses com segona mà, llibretes, caixa sorpresa i alguna sorpresa més. Els beneficis de les nostres ventes aniran a l'Hospital Vall d'Hebron.
0: El vostre suport és fonamental. Us esperem.
3: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
4: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
5: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
6: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars

2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, avui amb un programa molt especial. I el fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia allà per el junyà 2015 i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, o sigui, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada.
2: Els volia sumar. Sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li devem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky @portesdetroia.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Prestes Joan i que esperem

0: que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
1: De què?
0: Ja ho saps.
1: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres per parlar del Preste Joan normalment diem Preste Juan. No?
0: Sí, bueno, direm Preste Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
1: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Preste Joan.
0: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
1: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
0: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan. No? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
1: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
0: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
1: Ben situat.
0: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial i, de fet, un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Des de 1130 i alguna cosa, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí. I és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Preste Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la Gesta Frideric Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
1: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, Frederic?
0: Li podríem dedicar algun. És un personatge entranyable, sobretot que va morir banyant-se a un riu.
1: Això, mala idea.
0: Bueno, escolta, és que si ets a la de mitjana, per què et banyes?
1: Aquesta és la conclusió.
0: Aquesta és la conclusió.
1: I què diu Otto del Preste Joan?
0: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriben notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però a més és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de creda nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Preste Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristianitat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el Preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, Otto de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
1: Em sembla espectacular.
0: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
1: Però no pot creuar el Tigris.
0: Clar, dius.
1: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
0: està
1: exèrcit.
0: Està xetat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
1: A un D&D, no?
0: No, a un Zip o algun joc d'aquests de gestió de torns, no? Que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xetant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
1: No pots expandir més, no?
0: Exacte.
1: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el Preste Joan?
0: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no? Aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no? I serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del Preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
1: No.
0: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la cancelleria romana. És a dir, una suposada carta que aquest Preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
1: Suspicious.
0: Bueno, escolta.
1: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
0: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als als germànics. No? Mentre que el propi Preste Joan s'autonomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i per tant els meus jo tinc reis que són súbdits meus, tu en canvi ets un duc de Constantinople. Wow. No? I us podeu imaginar, i ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'imperi germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del Preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del Preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènix, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha als bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
1: ho va posar tot allà.
0: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
1: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
0: Home, bueno, si el papa segur, perquè si es creu. Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar.
1: Ah, fins aquí bé.
0: Clar, el problema... Però és que ni el regne del preste Joan ni el propi preste Joan mateix van existir mai.
1: Res, un petit detall de no res.
0: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, allà el preste Joan apareix a Àfrica,
1: sí,
0: apareix al que és l'imperi de Abissínia, que és Etiopia, i apareix allà, no? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
1: pues
0: en algun lloc ha d'estar, no? I l'últim lloc que queda, no, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
1: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
0: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
1: I ja està. I
0: mira, escolta, seria un miniprograma premium d'aquests
1: de
0: Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
1: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
0: Ah, l'Adrià s'està...
1: Segona intervenció del tècnic.
0: Venint, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem
1: brutal
0: de comprar una... Saps aquelles taules de so de...
1: Defectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
0: Però no li donis idees. Bueno, abans del separador deixaré una dada.
1: Deixa una dada.
0: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al preste Joan a Europa. Mm-hmm. Doncs resulta que, oh, sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del preste Joan, Sandiar, el soldat dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgan Gelius d'Axi, de Kitan, ja anirem posant, ja anirem posant tot això.
1: Poc a poc.
0: I una altra dada, aquest Jan, no? Aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians. Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó, més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: A les estepes. És una mostra del famós i mai suficientment bé imitat cant difònic mongol, no? Que, ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pissador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Veu de... Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cantifònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, però no sé per
1: però
0: què.
1: Però una assignatura en concret.
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa.
1: Vale.
0: En fi.
1: Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale, doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història, això passa per no llegir el guió, i sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, si ho veu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? L'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental. No? Fins a l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa eurasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però és a dir, espais que permeten generar via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran ja de diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran alguns dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, està molt extès per tota l'estepa, seran els antecessors també dels mongols o de bona part de les tribus mongoles, i per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles Tsan occidentals, que donen en origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia, no? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser, anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, pot ser els nostres, perquè la tria també, ara també està fent oient.
1: Que són el sake, aquest no té res a veure amb la beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una mica, també.
1: No, ni que sigui perquè Turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els karluks, els kipchaks, de tots aquests... Si pensem, no, tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. De fet,
0: meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no hem entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Yurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li hauríem de dedicar molts programes.
1: Tu demana ara, Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció.
0: Quina?
1: El puc fer abans.
0: Com? Vaja. No, no em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No et fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Catxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els karluks, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nasturians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nestorians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Però, nestorians. Vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nestorians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'Imperi Romà. No? Entre altres coses, perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nestorians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antirromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'Imperi Romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides,
0: gran amic,
1: no? És també una lluita ideològica, i els nestorians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nestorià, i això farà que no sigui gaire, gaire ben vist, perquè és una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nestorianisme es converteix en una sort de cristianisme antirromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme i, per tant, l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagar amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és nestorià, ens man... Bueno, imagineu-vos una mena de fills de l'anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nestorians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435 hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no, en què aquest món nestorià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, aquests nestorians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
0: cap
1: a l'est. No? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nestorianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle VII.
0: És molt fort, això.
1: Molt fort. I durant 250 anys aquestes comunitats nestorianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent de unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nestorians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nestorialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nestorians, que els seus, no ells, els seus rebes avis, no? van convertir-se a Roma, van ser exposats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia Central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic, perquè, per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nestorianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes i tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nestorians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No, quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu... Sujeta'm el cubata.
0: Escolta la meva història.
1: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulaanbaatar.
0: Tothom hauria de conèixer més la història
1: dels nestorians. Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins dels pobles de l'estepa de parla mongola són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.

0: recta final del programa. I ara sí que sí, tenim tots, tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ajuntar. Ara començarem a ajuntar. Tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels Manxurs, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria sí, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada o aquest antic descendent dels nòmades es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi. Oh. Aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un Jan? Què és exactament aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon Jan. Ai, és un bon Jan. Va, doncs, un Jan, o un Han, o un Kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa, no? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com Wang o Xia, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu cabdillatge és un cabdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un cabdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? i d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no sóc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els Xibels Grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Jumusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat tècnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no? La gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no? d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no? Com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades. No? La generació de botí crees una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no? Una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sí, com sigui, l'any 1137, no? Uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després torna, no? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitat moltíssim, el món islàmic a més s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats, no? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090, no? Hi ha hagut també una gran... treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No, la major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé.
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofenguis.
0: Va, perfecte. No hi ha problema. Ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu d'Així i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple perquè sobren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i sobre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu d'Així no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, ells, els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no?, aquesta idea del Preste Joan, no?, una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no?, o una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no?, on s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no?, que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no?, la major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època, no la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no?, que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no?, a les dues de les grans ciutats que, si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no?, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no?, amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no?, podria dir per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no?, aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: En fer-ho. Vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt això.
1: I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I, malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura, el Papa Lleó 14, ja és a l'estadi Lluís Companys, ha entrat fa pocs minuts amb el Papa Mòbil, esperaven 40.000 persones en el que ja és l'acte més multitudinari a Barcelona. Seguint-ho atentament ja la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda, Mont.
6: Bona tarda, èxtasi total ara mateix a l'estadi Olímpic on acaba d'entrar el Papa Lleó 14 i està fent la volta, la tan anunciada i esperada volta a tot el lateral del camp, a tot el camp. Hi ha tanta excitació que fins i tot una ambulància s'acaba d'endur un jove en llitera. El Papa Mòbil està fent aquest recorregut molt lentament perquè tothom el vol saludar. Tothom ara a aquesta hora està de peu mirant totes les pantalles de banda i banda de l'escenari on es fan uns primers plans del Papa fent aquest petit circuit o bé directament apretats, tothom molt empantant-se els uns als altres, amb respecte, això sí, però cap als laterals per veure com el Papa Lleó XIV saluda la gent. Tothom vol ser saludat i estan tots molt contents i amb molta il·lusió. Un grup a l'escenari, està cantant Jesus Christ, Urbi et Orbi, suposo, m'imagino, el sentiu perquè està molt alta. El Papa és a punt d'arribar on som ara nosaltres. Al final de tot, allà al gol sud, a sota de la boca del paveter, veiem preparats els castellers de Vilafranca amb les seves vestimentes verdes perquè faran després una actuació davant del Papa juntament amb l'abadia de Montserrat. El president Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, són també aquí a primera fila i estan ara tot just uns 50 metres del Papa, que si us espereu està a punt de fer tota la volta completa. Ara saluda amb la mà esquerra els que han quedat cap al centre a la pista, diguéssim, i de quan en quan, doncs, a dreta i a esquerra va saludant, aixecant la mà, aplaudint també, assenyant-se al front i l'estan esperant. I d'aquí un moment acabarà de fer la volta, pujarà en aquest escenari blanc tan gran i després aquí uns joves li faran unes preguntes i ell respondrà i els donarà il·lusió, que demanin, que pensin, que tinguin fe, que els problemes s'arreglaran i demanarà també que l'amor sempre guanyi a l'odi. Per cert, ho farà en castellà i català. Mira, ara han agafat un nadó ben petit, un petó de mesos, l'han agafat del mig, l'estan portant al Papa i efectivament i està fent un petó, li ha fet un petó al front i tornen aquests seguretat privada que...
5: Doncs ja ho sentíem.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Esteu escoltant Espai Lounge. Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
2: Hola, benvinguts, benvingudes a Selecció Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Michael E, Nature Boy, Raro Tango, Ango Fora, entre molts altres. Comencem i avui ho fem amb No Digiti de Jazzistics. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

gotta back it up. Selecció Espai Lounge. Gate 28, where the aircraft is ready.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Entre els segles XVIII i XIX, Capellades i el seu entorn van ser un dels centres paperers més importants de l'estat espanyol. L'especialitat de la zona era el paper de barba de primera qualitat i també el paper de fumar. A l'antic molí de la vila de Capellades, que conserva l'estructura, hi ha el Museu Molí Paperer. Hi podeu veure com era tot el procés de fabricació, d'inici a final, però també hi podeu elaborar paper amb les vostres pròpies mans. L'equipament compta amb una sala d'exposició permanent sobre el paper i els sistemes d'impressió, però a més acull mostres temporals. També custodia una de les col·leccions més grans de llibrets de paper de fumar. Just al costat del molí hi ha la bassa, una font natural d'on antigament brollaven, atenció, prop de 12 milions de litres cada dia. Fins a 16 molins paperers de la zona utilitzaven aquesta aigua com a energia per funcionar. Si voleu saber com es fabricava el paper dos o tres segles enrere, o fins i tot fer-ne vosaltres, podeu visitar el Museu Molí Paperer de Capellades. En trobareu tota la informació al web mmp-capellades.net.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ruta 66. Música d'arrel americana.
3: Cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi, el nou certamen de Som Sardana que també ha premiat a Martí Delgado i Joan Droguet. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi que s'han celebrat aquest dissabte a la Garriga, al Vallès Oriental. Aquest és el programa 490 i tenim més titulars. El fiscornaire dels Montgrins, Xavier Rol, estrena una sardana obligada de trombó de vares pel seu recital de final de grau al Conservatori del Liceu. L'escoltem. I els músics de Cople Jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. La 50a nit dels músics de Cassà de la Selva ha atorgat el Premi al Sereno, segona edició, al director Antoni Masbou. I en esports, nova jornada del campionat Gran A i juvenil a Calaf, que continua sorprenent amb els resultats dels enfrontaments entre colles. Els comentem i veiem com ballen per primer cop després de molt de temps la colla Violetes. I les Cobles Sant Jordi i la Llobregat comparteixen cartell amb els Amics de les Arts Judit Nederman o la Ludwig Band al festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Cuplejant.

0: Basté.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la Garriga. I així us ho expliquem.

La comunitat sardanista ha decidit aquest dissabte al vespre que la compositora tarragonina Anna Batguanyí, la primera edició dels Premis Preludi, el nou concurs per escollir les millors sardanes del 2025. Ha guanyat amb aquesta galanesa en la categoria Audiència una sardana pensada com un viatge per la vida. Per tant, a efectes pràctics, és la millor sardana del 2025. Abad és la compositora de moda. Galanesa és només un exemple d'aquesta passió per la música tiplaire i cantautora tarragonina que, des de la seva celebrada Camí de la UNESCO el 2020, ha estrenat per encàrrec 21 sardanes. Una barbaritat, que s'estan convertint en autèntics hits a totes les places del país. Només cal veure el repertoris de les ballades i aplecs. Anna Abad sempre hi és. Som Sardana, l'entitat d'entitats sardanistes, arrenca així un nou format de concurs musical que també ha premiat a Joan Droguet a la categoria musical amb Quan no es troben les paraules. Una sardana que juga amb la sonoritat de Joan Lamote de Grignon i amb la rítmica de Rafael Ferrer.

i també Martí Delgado a la categoria musical jove amb País d'Atzuri d'Or. Una peça molt ben escrita. Aquests són els comentaris del jurat que ha tingut un pes destacadíssim al format. Ells són Xavier Pagès, Antoni Ros Marvà i Francesc Assú, músics amb autoritat per avaluar composició per a cobla. Era l'ingredient més important per bé que hi falten noms propis femenins en aquesta tria. L'entitat ho sap, és una assignatura pendent per a properes edicions. Aquest jurat ha escollit les sardanes guanyadores de les categories musical i musical jove i ha triat les 15 sardanes que el públic ha pogut votar. Però hi ha un quart guanyador al nou certamen i és el tractament de les sardanes i els seus compositors i compositores. I és que ara no només sabem qui guanya, sinó que entrem al fons de la qüestió. Com són les sardanes? Què es valora d'elles? D'aquesta manera hem sabut que la sardana de Droguet és una peça sense concessions escrita amb molt de sentiment perquè està dedicada a Josep Antoni Sánchez, amb qui el compositor ha compartit molts anys a l'escenari. Hem constatat que Galanés és una composició descriptiva per una dona encantadora, elegant i galana, diu Anna Abad, pels seus 70 anys, i hem descobert que País d'Atzuri d'Or té uns curts gairebé toldranians. I que Delgado és un dels grans valors de la sardana avui. És així com es democratitza la música, perquè encara que no s'entengui tot el que diuen les compositores i compositors, doncs el públic es va acostumant al llenguatge musical. I els arriba a través dels mateixos autors que han pogut explicar les seves sardanes. Ja ho va dir Anna Abad a la semifinal, que és molt més interessant escoltar una sardana quan saps com està feta. I permeteu-me una altra cosa que no es veu normalment.

0: en aquests nous premis, els Premis Preludi. Perquè respecte al perfil dels finalistes veiem que han canviat molt. De fet, podem dir que mai havia guanyat una dona a l'antiga La Sardana de l'Any, i per bé que no són el mateix concurs, l'entitat s'ha encarregat de recalcar-ho. Sí que és cert que hem vist un canvi de to, un canvi en el tarannà de les votacions. Recordem que en el Premi Audiència els finalistes votats pel públic van ser Jordi Molina i també Lluís Alcalà. Si aquest era l'objectiu de Som Sardana, ho han aconseguit. La sardana de l'Anna Abad, del Martí Delgado i d'en Joan Droguet són perfectes. I nosaltres acabem així aquesta primera notícia del coplejant d'aquesta setmana, escoltant, evidentment, aquestes tres sardanes. Començarem amb Galanesa, d'Anna Abad, interpretada per la Copla La Principal del Llobregat, que ha estat la copla resident d'aquesta primera edició dels Premis Preludi.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Això era Galanesa, d'en Nevat, a càrrec de la Cobla, la principal del Llobregat.
1: Coplejant, Premi Tornaveu, a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I la sardana que guanyava el premi a la categoria musical és de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules, dedicada, ho dèiem abans, a Josep Antoni Sánchez, un dels fundadors de la Cobla Sant Jordi, company seu durant molts anys a l'escenari. Joan Droguet, recordem-ho, és el contrabaixista de la Cobla Sant Jordi. Escoltem aquesta sardana de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules.

0: Això era quan es troben les paraules de Joan Druguet i la darrera sardana premiada als Premis Preludi ha estat a la categoria Musical Jove per Martí Delgado, el blanenc que guanyava el premi per País d'Atzur i d'Or, una sardana que estrenava al concurs de composició de Sabadell, segona edició el juny del 2025 i que li ha valgut també aquest premi amb aquest jurat dels Premis Preludi. Amb ell tanquem ara sí aquesta notícia d'obertura.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.

0: www.cablejant.cat.
1: I obrim les connexions.
0: Connexions al territori.
1: Divendres passat, els amics de la Sardana de Cassà de la Selva van celebrar la 50a edició de la nit dels músics cassanencs amb 85 músics dalt de l'escenari de la plaça de la Coma. Divendres al vespre a les 10 de la nit per celebrar i arrencar la festa major d'aquesta població del Gironès. La Copla va anar a càrrec de la direcció d'Antoni Mas Bou, que va rebre la segona edició del Premi al Sereno que l'entitat atorga a persones relacionades amb la sardana i també amb Cassà. S'hi van interpretar sardanes com la Mans Amigues de Francesc Camps o també la Nit d'Or d'Antoni Mas Bou o el Sereno, evidentment per tancar, de Josep Coll Ligora. Aquest esdeveniment, que té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Cassà de la Selva, obre o encapçala els actes que repassem aquest cap de setmana. I diumenge, els amics de la Sardana Terra Nostra de Girona van celebrar el seu aplec de la sardana al pati de l'Escola Pia durant tot el diumenge matí i tarda amb les coples Sant Jordi Montgrins i Ciutat de Girona. Escoltem la nit dels músics d'Antoni Mas Bou, dedicada, com dèiem, a la nit dels músics de Cassà de la Selva, una sardana de 1993 que trobem al disc de la Copla Salvatana, Sardanes a Cassà, Ciutat Pubilla.

0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: Això era la nit dels músics d'Antoni Mas.
0: Notícies. Educació.
1: És final de curs i això significa que els estudiants d'últim curs dels diferents centres on s'estudia música estan fent els seus recitals. Aquest dijous, per exemple, és el moment de Xavier Rola, fiscornaire de la Copla Montgrins, que recita el dia 4 de juny a les 12 a l'auditori del Conservatori del Liceu. Rola, a més, estrena una sardana obligada de trombó de vares, atenció, pel seu recital de final de grau al Conservatori. És Cala Guidó, i és de les poques poquíssimes sardanes per a trombó de vares que hi ha escrites. A més, el músic explica en declaracions al Coplejant que la sardana incorpora glissandos, que només es poden fer amb el trombó de vares, no amb el de pistons. La sardana la interpreta juntament amb la seva copla, els Montgrins, per tant, serà un moment molt especial. I nosaltres podem sentir en exclusiva aquesta sardana aquí al Coplejant, també a càrrec de la copla Montgrins, el trombó de vares, òbviament, Xavier Rola. La sardana es titula Cala Guidó, en exclusiva al Coplejant.

0: Això era Calaguidó, una estrena, de Xavier Rola.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb les notícies.
1: Notícies. Economia.
0: Els músics de cobles jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres amb una modificació que facilita que els jubilats puguin continuar treballant a temps parcial com a autònoms, reduint la pensió en proporció. La possibilitat de combinar la jubilació amb feines puntuals o a temps parcial, com podria ser actuacions amb cobles, que és el cas de molts músics al nostre país, es podrà fer també com a autònom. És la principal novetat del Reial Decret aprovat en el Consell de Ministres de la setmana passada al govern espanyol. Fins ara, els músics jubilats que volien continuar treballant només ho podien fer com a assalariats. Els canvis entraran en vigor el 28 d'agost, després que s'hagin publicat el BOE aquest passat dijous. Això sí, els que vulguin comptabilitzar feina i pensió com a autònoms no podran fer-ho si en els 3 anys anteriors a la jubilació han estat donats d'alta com a treballadors per compte propi. La jubilació flexible és una fórmula que permet a la persona que s'ha jubilat poder tornar al món laboral, sempre a temps parcial, és a dir, cobrant el salari i una part de la pensió. Segons la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, l'objectiu és que els treballadors tinguin més i millors opcions a l'hora de jubilar-se.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara anem amb els esports.
1: Notícies. Esports.
0: I és que aquest diumenge es va viure a Calaf una nova jornada del campionat Gran A de Catalunya i també del juvenil, que continua sorprenent el Gran amb els resultats dels enfrontaments entre les colles. Va ser aquest diumenge a la plaça de Barcelona 92 de Calaf i ha estat el primer concurs de sardanes de la població organitzat pels sardanistes de Calaf. Aquest concurs ha estat interessant també perquè hem vist després de molt de temps ballar a la colla Violetes del Bosc de Barcelona en un campionat de Catalunya. Imatges a les nostres xarxes socials. El nou sistema de puntuació del jurat, en què cap jurat pot fer perdre o guanyar a les colles, ja que cada jurat puntua un dels ítems, interpretació, conjunt o correcció tècnica, segueix aportant resultats sorprenents aquesta nova temporada, com ja vam veure a la jornada de Sabadell, on la colla Maig va superar colles que en temporades anteriors no havia aconseguit superar. Si ens situem en les tres sardanes de campionat, comencem per la primera, una sardana de Navà i més enllà. Veiem que en l'enfrontament entre Mare Nostrum i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel respecte a la de Barcelona. I entre l'enfrontament entre Maig i Violetes del Bosc va guanyar la colla Maig. Atenció. Pel que fa a la segona sardana, entre l'enfrontament entre Maig i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum i entre Violetes del Bosc i Mirant al Cel va guanyar Violetes del Bosc. I a la tercera sardana, entre Violetes del Bosc i Mare Nostrum, qui va guanyar? Doncs Mare Nostrum. I entre Mirant al Cel i Maig va guanyar Mirant al Cel. Per tant, tela marinera amb aquests resultats que són sorprenents i que donen doncs, un aire diferent al campionat Gran A d'aquesta temporada perquè varien els resultats respecte d'altres temporades. Les sardanes, com deien, que van ballar van ser Dan Navat i Més Enllà, també la Vall d'Ordino de Josep Maria Bernat, una sardana preciosíssima que escoltarem ara per tancar aquesta secció dels esports aquesta setmana, o també Passejada entre els núvols d'Olivier Márquez. Anem a escoltar aquest Josep Maria Bernat que s'estrenava el 1966 a Andorra i que és preciós, la Vall d'Ordino del sastre de la música, Josep Maria Bernat. L'escoltem.

0: www.poblejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
0: L'agenda.
1: Comencem a dijous 11 de juny perquè a les 8 del vespre a les Borges del Camp hi ha la festa de la Cap Vuitada de Corpus amb una ballada amb la Reu Jove. I divendres 12 de juny a les 8, ballada de sardanes a la plaça de Sarrià de Barcelona amb la Baix Llobregat i també 2 de 10, concert de la Plec de Cornellà del Llobregat amb la Principal del Llobregat i el Quartet Mel serà al pati exterior del Castell de Cornellà. També a 2 de 10 a Riudellots de la Selva hi ha ballada amb la Contemporània. Divendres que ve i també a les 10 ballada d'Artes de la Segre amb la Juvenívola de Sabadell. Dissabte 13 de juny a les 11, trobada d'equipaments cívics al Vendrell amb una ballada amb la Lluïsos Coble i a 2 d'una festa major de Sant Quirze i Santa Julita a Calella amb una ballada al passeig amb la Coble Montgrins. També dissabte que ve a la 1, festa major de Bellver de Cerdanya amb la Principal de la Bisbal i a les 5 de la tarda a Camprodon hi ha la festa de Sant Antoni amb una ballada amb la Bisbal Jove. També a les 6 al Pla de la Catedral de Llobregat hi farà una ballada. Dissabte que ve a les 7 de la tarda a Tiana hi ha ballada amb la Copla Maricel i a les 9 de la nit doble ballada de nocturna a Molins de Rei amb les coples Marinada i Principal de la Bisbal. Dissabte que ve també a les 10, ballada Roses amb la Copla Contemporània. I passem a diumenge 14 de juny perquè arriba el 74è aplec de la Sardana de Tolosa del Llenguadoc a les 10 i a 2 de 3 de la tarda amb les coples Nova Germanor i Mil·lenària. I també a 2 d'11, Cluenda del Curset de Sardanes de Lleida, el Centre Cívic de Balàfia amb una ballada amb la Copla Tàrrega. Diumenge també, 96è aplec de la Sardana d'Igualada amb les coples Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa a partir de 2 d'11 i a 2 de 5 de la tarda. I diumenge 14 també, 39è aplec de la Sardana de Toluges amb la Copla Tres Vents a les 11 i a 2 quarts de 4. També a les 11, aplec de Sant Joan de les Abadeses amb la Copla Foment del Montgrí i també a les 11, dia de la parròquia a Escaldes, Engordany, amb la Copla Vents de Riella. També diumenge 14, 57è aplec de la Sardana de Cornellà del Llobregat a les 11 i a les 4 amb les coples Principal del Llobregat, Mediterrània, Sant Jordi, la Flama de Farners i també la Ciutat de Cornellà, atenció. I diumenge 14, també a 2 de 12, a Badia del Vallès, ballada amb la Contemporània. També a 2 de 12, a Pineda de Mar, ballada de l'aplec de Sant Jaume amb la Principal de Banyoles. I també diumenge que ve, segon aplec de la Sardana de Prades amb la Copla Cusatània a 2 de 12 i a 2 de 5 de la tarda. Diumenge que ve també hi ha el 24è aplec de la Vila d'Altafulla, Altafulla, amb les coples Ciutat de Cornellà i la Principal de Tarragona a les 12 i a les 4, i també a la 1 Festes de les Enramades de Guissona amb una ballada amb la Reu Jove. Diumenge a la tarda, 2 de 5, 20a Festa del Soci de Ripoll amb una doble ballada amb la Sol de Banyuls i la Principal de Cassà. I també a les 5, a Ribes de Freser, hi ha ballada amb la Copla Salvatana. També a 2 de 6, aplec de la Sardana de Palau Solità i Plegamans amb les coples Marinada i Sant Jordi. I també a les 6 de la tarda, concert de Cants de Guissona a Guissona, al Teatre Municipal amb la Copla Reu Jove. També diumenge que ve, a les 7 de la tarda, ballada d'estiu a Molins de Rei amb la Copla, la Principal de Terrassa. I aquesta setmana destaquem. Doncs no un, sinó dos aplecs. Dissabte, 13 de juny, arriba el quart aplec de la Sardana d'Arenys d'Amunt a partir de les 7 del vespre amb les coples la Principal de la Bisbal, la Principal del Llobregat i la Ciutat de Girona. I diumenge 14 de juny, el 64è aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà a les 10 i a les 4 de la tarda amb les coples, la Principal de la Bisbal, la Bisbal Jove als Montgrins i la Juvenívola de Sabadell al Passeig Marimon Espré de la Bisbal. Mentre esperem aquest aplec, escoltem la seva sardana de conjunt matinal, Festanyal, de Josep Maria Soler. És una sardana ben xula que escoltem avui aquí al Coplejant per esperar-lo.

0: Coplejant.cat.
1: I obrim el taló.
0: Obrim el taló.
1: I és que les Coples Sant Jordi, la principal del Llobregat, comparteixen cartell amb els Amics de les Arts, Judit Niederman, o la Ludwig Band, el Festiu de Calonge i Sant Antoni, aquest estiu. Del 13 al 22 d'agost, el Castell de Calonge acollirà el festiu, que arriba a la 6a edició, plenament consolidat com un festival d'estiu de proximitat, impulsat per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb el suport de la Diputació de Girona. Aquest esdeveniment té com a màxim objectiu projectar la música interpretada per artistes d'arreu de Catalunya i també de Catalunya, doncs, evidentment, hi ha d'haver la copla i la sardana. Per això, dijous 20 d'agost, al Pati d'Armes del Castell de Calonge hi haurà un concert produït pel festival a càrrec de les Coples Sant Jordi i la principal del Llobregat, amb la voluntat de consolidar aquest concert com un dels de referència de Catalunya. I després de les estrenes d'Antoni Ros Marvà i Marc Timón enguany, Jordi Molina ha compost una nova sardana per a dues coples amb el títol El Castell de Calonge. També es restrenarà per a dues coples la sardana Calonge i Sant Antoni Pensa en Lila de la calongina Monti Galdón, que estrenava la principal del Llobregat el 8 de març en motiu del Dia de la Dona. Per tant, aquesta estrena que té molt bona pinta, nosaltres l'esperem aquí al Coplejant, però mentrestant escoltem una altra que ja van estrenar i que és perfecta, una sardana perfecta. Calonge, poble de llibres, de Marc Timón, que escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de les Coples, la principal del Llobregat, i Ciutat de Girona s'estrenava el 2024 i la recuperem avui.

0: poblejant.cat.
1: Bé, aquesta setmana hem de fer una esmena perquè la setmana passada vam dir que el disc del grup Trèvol, aquest grup que ha tret el nou disc aquesta, la setmana passada, vam dir que era el seu primer disc i en realitat és el seu segon disc. Per tant, ho esmenem des d'aquí.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem edició i en qualsevol moment que ens estiguem escoltant d'aquesta setmana, nosaltres estarem ja dins, endinsats, endinsades, dins la plec de Calella. Per tant, el que fem és, des d'aquí, encoratjar-vos a que vingueu, perquè ens ho passarem molt bé nosaltres i vosaltres tots plegats. Bé, per això, ara programem la sardana Record de Calella, perquè no podíem escoltar una altra sardana per acabar el programa que no fos aquesta setmana. Una sardana de 1953, que és l'himne de tots els calellencs i calellenques i que, de ben segur, vosaltres també coneixeu. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, també a Threads, i també ens podeu trobar al nostre canal de YouTube i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
1: Qui dorm a la taula i canta al llit no té el seny complit. Són de l'ordre de les parèmies i de les dites que es troben en moltes diferents variants i que no alteren el sentit ni modifiquen els conceptes. Qui no canta, Déu no l'ou. Per significar que el qui no s'exclama no és atès i també que el que si no s'espavila no obté el profit.
0: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
1: Les minyones de la pobla, quan ballen, fan el saltet, i no el fan per l'aigua del canti, és pel vi del porronet. Fa referència a la pobla d'Aran, llogaret d'aquesta vall. És una de tantes dites tòpiques de sentit càustic que participa del doble sentit del refrany i de la corranda, com moltes d'altres d'aquest gènere.
0: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
1: Qui té ball, el balla. Refrany per a indicar com es troba en una situació difícil i sense ajut, com seria quan som al ball, hem de ballar, anàleg de l'anterior. O qui va a balls, passa treballs, per les conseqüències desagradoses que se'n poden derivar.
0: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
1: Qui de canyes fa flautes i de frares fa cabal, quan és vell va a l'hospital. Que no es pot comptar amb els elements citats. Les canyes tenen poca consistència per fer instruments. I la segona idea era per rimar, segons ens explica la saviesa popular.
0: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
1: El flabiol no el toca qui vol, per indicar que no tothom que ho desitja pot estar en situació de fer anar els altres com ell vol, semblantment als flabiolaires que els marquen el ritme de la dansa i els poden fer anar més de pressa o més a poc i àdhuc fer-los mudar de ball. És a dir, ja ho diu, el flabiol no el toca qui vol i cadascú que pensi el que vulgui.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: els alumnes de 5è de l'Escola Sant Sadurní i avui us explicarem el nostre projecte QM. Hem creat una cooperativa que es diu Diables Cooperativa. Vendrem productes fets per nosaltres, així com llibres de segona mà.
1: Amb els diners recaptats farem una donació a l'entitat Montornès Animal. Us esperem el divendres 12 de juny a la plaça Pau Picasso, de 9:45 fins a les 12. No us ho perdeu.
2: Para los atrevidos.
3: What wish lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos.
5: Está pensando en ti.
2: Repetidores.
6: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
7: Bailando.
2: Románticos.
8: Oh,
2: y en definitiva, para todos los alumnos.
9: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
10: Radio Montornés, 24 horas amb tu.
11: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
12: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes una tarda més de La Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja comença una nova tarda aquí a Ràdio Montornès. Una nova tarda de la setmana també i esperem acompanyar-vos fins les 6 aquí a La Intersecció amb informació, divulgació i entreteniment, que ho fem de dilluns a divendres i avui des d'ara ja que passen 5 minuts de les 5 fins les 6 en punt. Si ens voleu acompanyar, que fa com molt de tarda així de quedar-se a casa i escoltar la ràdio, ens podeu escoltar 91.2 de l'FM, recordeu, i també a radio.montornès.cat. Ja tenim la ràdio online totalment arreglada, també l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i el canal de la tele de Ràdio Montornès. Deien que potser plouria una mica, de moment la cosa aguanta, sí que sembla que demà plourà una miqueta més. Aquests dies que tenim així una mica, no sé si ha arribat les tempestes d'estiu, però recordem que estem a la primavera és temps de pluja, i ja feia uns quants dies que no plovia. Ja tornem a tenir els núvols aquí i també tenim el Sergi Lombardo de la Vall Tècnica. Bona tarda, Sergi.
13: Bona tarda, Mireia. Jo com els núvols aquí present.
12: Tu sempre, els núvols van i venen, però el Sergi no falla sí. Mai. Sempre aquí tots dos.
13: Exacte, mano a mano.
12: Com diuen els tiets, el millor tant.
13: Exacte, molt ben dit. Sí, sí, sí, doncs mira, bueno, dimarts, no? Una mica de dimarts sí. Tot plegat, una mica ennuvolat, així que ve de gust estar a casa amb un refrigeri i escoltant-nos, no?
12: Home, clar que sí, un refrigeri jo crec que fresquet, això sí, sí. Que estigui ennuvolant no vol dir que passi
13: no.
12: Gaire fred. I escoltar-nos perquè tenim propostes molt, molt interessants, com fem tots els dies. A més, repassarem els continguts, però sabeu com sempre que tenim novetats musicals, també parlem de curiositats. Bueno, ho passem molt bé aquí totes les tardes junts i juntes, així que jo us convido a que us quedeu. Si sou nous i noves, potser escoltant el magazine també, que aquí anem...
13: Benvinguts i benvingudes.
12: Clar, així us podeu quedar i, a més, hem de posar-vos al dia tot allò que està passant per al nostre poble, doncs també aprendrem cosetes i passarem una molt bona tarda fins les 6. Bé, doncs no m'enrotllo més, anem a conèixer el contingut d'avui dia 9 de juny. Començarem parlant dels tallers per la gent gran que s'ofereixen des del consistori, perquè el divendres és el darrer dia per inscriure-se en aquesta proposta d'activitats. Això sí, començaran a l'octubre, però si voleu ser dels primers, les primeres, en apuntar-vos, doncs que sapigueu que teniu fins aquest divendres. Pel que fa a l'oferta, es manté a l'oferta de l'any passat, tenim activitats que tenen a veure amb moure el cos, no? Com el ioga, o la gimnàstica, els balls, però també n'hi ha altres, més de memòria o fins i tot aprendre català. Bé, avui ha passat per Ràdio Montornès la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, i nosaltres us proposem endinsar-nos en aquesta informació més en detall per saber on, quan us podeu adreçar a fer aquestes inscripcions, quantes places n'hi ha i tota aquesta informació que segur que hi ha molta gent que li interessa, perquè aquí a la intersecció també hi ha molta gent gran que ens escolta cada tarda, així que aquesta informació segur que és del vostre interès. Bé, i a part d'això, pels que sigueu ja superactius o tingueu ja ganes de la programació de Sant Joan, doncs avui parlarem d'una de les activitats més esperades i de fet és la que dona el tret de sortida de programació, que és la marxa nocturna del Club Atletisme Montornès. Serà aquest dissabte, aquest mateix dissabte, dia 13, i nosaltres avui parlarem amb un dels membres del club, en Dani Pérez, perquè ens expliqui com també podem fer-nos ja amb el nostre dorsal, si hi ha novetats, si no, com és aquest recorregut, i bé, doncs, què podrem fer després d'acabar aquesta marxa nocturna, que no és caminar i cap a casa, sinó doncs, que ja ens quedem a sopar, i una proposta per tota la família, vaja. Jo no sé si l'heu fet algun cop. Jo sí, t'has fet alguna caminata així nocturna, Sergi?
13: No, i deu estar bé, perquè així també fa una mica menys de temperatura,
12: clar,
13: no?, per la nit.
12: Està molt guai. És important, però, portar una llanterna o un frontal, sí, antimosquits, i ja està, i ganes de passar-ho bé. A més, és un recorregut de 8 quilòmetres, força assequible per tothom, i, ah, i aigua.
13: I calçat còmode, no?
12: Això sí, això sí. Bé, les coses que en faríem si fos de dia, però amb una llanterna. Bueno, doncs encara hi ha dorsals i avui parlarem d'aquesta marxa nocturna. També passarà per aquí per aquesta tarda a la intersecció l'Arturo Padilla, que ha escrit una nova novel·la. En aquest cas és coescrit. És una coproducció amb Jordi Sierra i Fabra i ja ha vist la llum, ja s'ha presentat. És Gasolina en les venes. Si us agrada el tema de les motos sou fans de l'Arturo Padilla, de l'escriptor d'aquí local, doncs és una proposta molt interessant, sobretot per al jovent que tenim, i ara que ve l'estiu, doncs una proposta molt guai per engrescar els més joves a endinsar-se a la lectura, i més això amb aquest tema que sobretot aquí per la zona agrada molt, com les motos, el motocross, una història de superació. Avui l'escoltarem. I Sergi, saps qui està d'aniversari avui?
13: Qui?
12: 9 de juny?
13: Qui?
12: Jo crec que no ho endivinaríeu pas.
13: Segurament no, clar.
12: És molt ampli, oi? Exacte. És un personatge de dibuixos.
13: No clar, sé, alguna clar, pista més?
12: Una pista més. Clar, és que no sé quina pista. És a Disney?

0: molt curioses i molt interessants.
1: Molt ràndoms les coses, allà.
0: Sí, molt estranyes.
1: Ja amb el to que ho dius ja em fas por.
0: Bueno, clar, és que us heu d'esperar a escoltar-lo després perquè serà al final del programa que celebrarem aquest aniversari. Bé, abans de tot això, ara que passen gairebé 12 minuts a les 5, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que aquest diumenge tindrà lloc la primera gimcana familiar dels pressupostos Més 30 Cosmos. Serà a partir de les 10 del matí a la plaça de Joan Miró. L'activitat, recomanada per famílies amb infants de 4 a 12 anys, consistirà en un recorregut per diversos espais del municipi. Els jocs tindran les bruixes com a fil conductor i posaran a prova el treball en equip entre petits i grans. Un cop acabades les proves, cap a les 12 del migdia, a la plaça de Pau Picasso, la companyia Pep Callau i els Pepsicolen oferiran un espectacle familiar. Les inscripcions per participar en la gimcana són gratuïtes i estan disponibles al formulari habilitat al web montornès.cat/inscripcions-eduquem. Les places estan limitades a un total de 20 grups i, com a màxim, cada grup pot ser de 8 a 10 persones. S'ha obert la convocatòria d'ajuts de menjador per al curs vinent i poden optar les famílies amb fills i filles escolaritzats als centres d'educació infantil i primària de caràcter públic i concertat, inclòs alumnat que comenci I3 al setembre. En la concessió dels ajuts es tindran en compte criteris basats principalment en la renda familiar, així com altres situacions de risc social. En funció d'això, els ajuts poden oscil·lar entre el 70 i el 100% del cost del servei. El termini de sol·licituds dels ajuts romandrà obert fins al 30 de juny. Es poden demanar presencialment a les oficines d'atenció ciutadana Centre i Nord amb cita prèvia o bé de forma telemàtica a través d'una instància genèrica. En aquesta ocasió, com a novetat, s'estableixen dos tipus de sol·licituds. Una simplificada pels que ja van sol·licitar l'ajut al curs passat i una altra sol·licitud ordinària per a les famílies que el presenten per primera vegada. El poeta Melcior Mateu, guanyador del Premi Octavio Paz i el Premi Jocs Florals de Barcelona, visitarà la Biblioteca Rosa Leveroni aquest divendres. Serà la darrera tertúlia de poesia del curs. La trobada començarà a les 6 de la tarda. El bibliotecari Jorge Martínez ha animat a tothom a assistir-hi.
2: Tenim la trobada amb la que tanquem el club de poesia amb el poeta Melcior Mateu. Si alguna persona està interessada en venir a conèixer el poeta o l'agrada la poesia, és el moment ideal per començar amb el club de poesia. És l'últim dia, però també seria un moment ideal perquè és el dia que venen autors i autores a la biblioteca. Sempre és un dia especial per nosaltres.
0: Melcior Mateu destaca per tenir una obra poètica de gran sensibilitat i per la seva tasca com a traductor d'autors internacionals al català. Si el voleu conèixer a la biblioteca, cal que confirmeu la vostra assistència al web entrades.montornès.cat. I amb l'última cosa amb la que us heu de quedar és que l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre proposa dos espectacles aquest cap de setmana. Dissabte a les 7 de la tarda, el grup Avança de Teatre farà una adaptació teatral de la pel·lícula Casa en Flames, de Dani de la Orden. I diumenge a les 6 de la tarda, l'alumnat de dansa de l'escola oferirà el show de fi de curs. Enguany es titula R2 Nord i està basat en personatges i emocions d'una estació imaginària de tren anomenada Montornès. Tots dos espectacles són gratuïts i es faran al Teatre Margarida Xirgo. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Divendres es tancarà el termini d'inscripcions per les activitats als casals de la gent gran de Montornès. El nou curs començarà a l'octubre. Per la propera temporada es tornen a posar a disposició de la ciutadania un total de 840 places de tallers de diverses disciplines, com poden ser la gimnàstica adaptada, el ioga, els balls en línia, les sevillanes, la informàtica, el català i altres activitats per entrenar la ment i manualitats. Es tracta de la mateixa oferta que l'any anterior. No obstant, Natàlia Segura, regidora de Gent Gran, ha avançat que de cara al gener volen incorporar un taller de mobilitat.
3: Hi ha hagut molt volum de persones que ja estan apuntant-se. Mantenim els mateixos tallers que el curs que tanquem. La idea és poder oferir de nous tallers, però de cara a potser gener-febrer de l'any vinent, perquè fem

0: hem de tornar a licitar aquest servei, que és un servei que l'Ajuntament té licitat, i en aquesta nova licitació el que volem és afegir nous tallers, sobretot enfocats en les activitats físiques, que és on hi ha més demanda. Tenim una proposta sobre la taula. L'altre dia vam fer una activitat de dones i esports on va participar la fisioterapeuta del CAP, i ella ens comentava que hi havia un dèficit quan les persones que fan rehabilitació després de potser problemes de mobilitat, era molt limitat aquest temps i hi havia gent que marxava sense haver d'acabar, sense haver acabat aquesta rehabilitació, i ens comentava que la majoria era gent gran i sobretot dones, i dones molt relacionat amb el tema de la pèrdua de massa òssia un cop que comencem amb la menopàusia. Llavors, una de les propostes que està sobre la taula és poder, no?, fer tallers perquè aquestes persones puguin continuar amb aquesta rehabilitació. Seria més específic, és a dir, no serien tallers oberts com els que tenim ara, però sí més focalitzats a persones que ens venen derivades del centre de salut, i així poder donar aquesta continuïtat.
1: La regidora ha fet una bona valoració del curs que acaba de finalitzar. Segons ha dit, les activitats que tenen més demanda són aquelles que tenen a veure amb l'activitat física.
0: Jo crec que ha sigut un curs molt, molt important, i jo crec que el balanç és molt positiu. Només cal veure l'acte de final de curs que vam fer fa unes setmanes a la Pau Picasso, que gairebé hi havia més de 400 persones usuàries dels dos casals que fan els diferents tallers. Jo crec que això és sinònim d'èxit i de que la gent està engrescada en fer tallers i mantenir una vida activa i saludable. Les que tenen més demanda són les que són activitats físiques, però sobretot són les que tenen relació amb el ball. Balls en línia és l'estrella dels tallers, seguit de sevillanes, però déu-n'hi-do que d'altres activitats que són relativament noves, com el ioga, ara ja comencen a tenir llista d'espera. Vam començar amb un grup, ara ja tenim dos grups, i déu-n'hi-do, però tot el que tingui a veure amb l'activitat física és el que més demanda hi ha. És veritat que la gimnàstica no té llista d'espera, però perquè ho fem en un espai molt gran, i això ens permet tenir a molts usuaris podent fer gimnàstica, i hi ha molts grups. I la gimnàstica, déu-n'hi-do, que també potser cada grup poden tenir unes 80 persones. És a dir, que està molt bé.
1: Segura ha informat que gairebé totes les persones interessades han pogut seguir un taller durant el curs passat.
0: Quan vam iniciar el curs, ho vam iniciar amb llistes d'espera. A mesura que quedaven places lliures, perquè vam aprovar un reglament, on una de les coses que volíem destacar era l'assistència a aquests tallers i més les faltes d'assistència que donaven, no? Teníem el dret a que poguessin perdre aquesta plaça i que s'introduís gent nova. Pues ha anat evolucionant i hem acabat el curs gairebé sense llistes d'espera. Hi havia gent que potser no li agradava el taller, que s'havia apuntat i es donava de baixa. Bueno, hi ha hagut moviments, però en general gairebé tothom, com a mínim, ha pogut fer un taller, no? I l'objectiu és que tothom pugui participar de la vida comunitària.
1: Per tal de poder realitzar la inscripció per al nou curs de tallers, cal tenir el carnet de la gent gran en vigor. En cas de no tenir-lo, es pot tramitar a les oficines d'atenció ciutadana. Les inscripcions es poden fer avui al casal de la gent gran centre, demà i divendres al casal de la gent gran nord i dijous al casal de cultura. En cas que hi hagi més persones inscrites que places disponibles, es farà un sorteig. La llista de places atorgades es farà pública al setembre i s'obrirà un nou període d'inscripció.

0: te quise cambiar.
1: Nosaltres continuem a la intersecció. De seguida anirem amb més informació, en aquest cas esportiva, i de les festes de Sant Joan amb la marxa nocturna. Però abans hem escoltat una mica de música. Per què? Doncs perquè volem animar la tarda i perquè és novetat de la setmana. I a més m'ha cridat l'atenció perquè jo dic, aquesta melodia ja l'hem escoltat tots i totes abans. I és que Skrillex ha versionat la cançó de Children de Robert Miles del 95. Sergi, tu et sona, no?
2: Bueno,
1: ara quan l'escoltis així de fons,
2: sí.
1: segur. Doncs ho ha fet amb la veu de Faith i la tenim disponible des del divendres. Així segur que us donen ganes de ballar. Es diu Noche Without You.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: I ara anem a parlar de la programació d'activitats de les festes de Sant Joan, que ja les tenim aquí a tocar, i concretament parlarem de la proposta que dona el tret de sortir d'aquesta programació aquest dissabte, com és la marxa nocturna de Sant Joan del Club Atletisme Montornès. Per fer-ho tenim amb nosaltres a un dels seus membres, en Dani Pérez. Molt bona tarda, Dani.
2: Hola, bona tarda. Gràcies.
1: A tu per haver trobat aquests minutets per estar amb nosaltres, perquè esteu immersos en tots aquests preparatius, a més, de tota l'activitat habitual del club. I, Dani, aquesta ja és la novena edició de la marxa nocturna. Recorda'ns quins són aquells trets més distintius d'aquesta activitat.
2: Bueno, doncs, un cop més ens hem engrescat a tornar a fer aquesta marxa nocturna. I, bueno, una miqueta el que volem és participar de nou en activitats del poble, en aquest cas una activitat lúdico-esportiva en la que pot participar tothom i, res, col·laborar sempre que puguem, en aquest cas a Montornès Nord, però bueno, així com a tret d'identitat, és nocturna. Ho diu el seu propi nom.
1: Tot i que comença encara una mica de dia, que ningú s'espanti.
2: Sí, exacte. A 9:15 comencem, donem inici, però a poc a poc va fent-se de nit i és aquesta part xula. Fa pels voltants de les Tres Creus i és un entorn natural i que també tenim a Montornès i molt agraït.
1: Mm-hmm. Clar, Dan, aquí és important, a més dels consells de sempre, no?, de portar un calçat adequat, una roba, bueno, fresqueta perquè fa molta calor, unes llanternes.
2: Sí, exacte. Sempre van bé una llanterna, un bon frontal, perquè, com hem dit, comença de dia, però a poc a poc va enfosquint-se i finalitza de nit. O sigui que pel recorregut anirà superbé.
1: Tot i així, bueno, una mica ja ens has explicat el recorregut, però que no és gaire difícil, no? Tu comentaves que és oberta a tothom. Tinc famílies...
2: Sí, és oberta a tothom. Mm-hmm. És obert a tothom, l'únic que hem de tenir en compte que és terreny natural, és a dir, són camins, el calçat ha de ser l'apropiat i la roba també, com bé has dit, fresqueta, perquè ja comença a fer molta calor, encara que sigui a la nit. Però bueno, nosaltres comptem també amb punts on subministrarem l'entrepà, la beguda, que també els aniré molt bé als i les participants de la marxa.
1: Ah, molt bé, o sigui que tenim algun punt d'avituallament.
2: Bueno, al final, com sempre, a la part de Johan Cruyff prepararem totes les botifarres, les begudes i aquestes sorpreses que tenim sempre amagades.
1: Vaja, no podem saber res més.
2: Bueno, de moment ho deixem aquí. Sempre intentem fer algun canvi, alguna novetat, i aquest any pues, no serà menys.
1: Sí que és cert que aquest indret no acaba aquí al Johan Cruyff, bueno, doncs, és com aquest ambient més familiar, no?, de poder seure, de compartir aquella estoneta de no arribar a la meta i ja cadascú marxar cap a casa.
2: Sí, vam buscar una alternativa perquè abans ho fèiem a la part de dalt de les Tres Creus, on l'observatori del Mons Observans, però vam veure que se'ns quedava una miqueta curt, una mica petit, el recorregut també era més complicat i bueno, vam buscar una alternativa per fer-ho més obert a tothom. En aquest cas, el Johan Cruyff ens ve perfecte per un tema de poder posar taules i que la gent segui una estoneta, poder xerrar de com ha anat la marxa i gaudir d'una estona.
1: Mm-hmm. Els dorsals ja són a la venda, recordem que estem parlant d'aquest dissabte. Dani, on ens podem aconseguir?
2: Doncs els dorsals es poden aconseguir als punts de venda habituals, a la web del club i a l'oficina del club també.
1: Mm-hmm. L'heu limitat a 500, oi?
2: Sí, fem 500 inscripcions per un tema de poder garantir la seguretat i la qualitat de l'esdeveniment. I bueno, qualsevol consulta o dubte que tenen ens poden escriure per xarxes socials i si no... El cartell que tenim de la marxa que ho explica tot.
1: Sí, són 8 euros al dorsal i les botigues, per si algú que diga ai, no sé quines són, molt fàcil, Gato con Botas i Pollería Angelita, és a dir, tenim punt a Montornès Centre i punt a Montornès Nord, a més de, com deia el Dani, poder-ho fer a la web o directament al club per comprar aquests dorsals, que és dissabte, no ens esperem a última hora perquè és una activitat que té molt d'èxit, oi?
2: Sí, exacte. Bueno, sempre ens hem trobat últimament, per sort, que totes les activitats que realitzem pel poble tenen molt bona acollida i aquesta marxa nocturna també és una mica a les portes de l'estiu, de les vacances, i el fet de que sigui de nit i amb bona temperatura doncs, també fa que la gent s'engresqui.
1: Clar que sí, a més que ja és el tret de sortir d'aquestes festes de Sant Joan que dèiem, aquesta programació que comença el dissabte. Doncs res, Dani, que anima tothom que s'animi a fer aquesta caminada. Són 8 quilòmetres, dèiem, terreny natural, però bastant assequible.
2: Sí, exacte, pot participar tothom que faci una miqueta d'esport o que li agradi caminar. No és un terreny gens difícil. I animem a tothom que participi, que participin famílies, que participin amics, que participin nens i nenes i que tothom s'engresqui una miqueta i gaudeixi de l'entorn privilegiat que tenim a Montornès.
1: Clar que sí. Doncs des del Club Paratisme Montornès, Dani Pérez, moltes gràcies per haver-nos atès. Esperem que vagi molt bé el dissabte.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
2: Una abraçada.

Tornem amb una mica de música. Tornem avui dimarts, deixem el dissabte de moment i tornarem quan toqui. Però anem a parlar ara del nou disc de Niall Horan, perquè tots els integrants, ex-integrants de One Direction, estan traient nous treballs i feia 3 anys que n'escoltàvem un disc nou, cançons noves de Niall Horan, i ja des del divendres tenim publicat el seu nou disc. Un disc titulat Dinner Party, perquè, i us ho explicaré més endavant, diuen que és on va conèixer a la seva dona en una festa així com superet i li ha dedicat aquest disc sencer. Però bé, anem a escoltar algunes de les cançons per fer-nos una idea de com sona. Us he portat ben animadeta la primera d'elles, es diu Tastes So Good.

Deixem Tasty So Good i anem amb una altra cançó més tranquil·leta d'aquest nou disc Dinner Party de Niall Horan. Són 12 cançons, totes elles en solitari, i com us deia, està dedicat el disc a la seva dona, a la seva parella, a Amelia Woolley, que porten ja 6 anys junts, déu-n'hi-do, ja són uns quants anyets, i li ha volgut dedicar aquest disc d'amor i d'alegria, no és només de baladetes, ja hem escoltat que no, però també avui alguna cançó així més lenta, més bonica, com aquesta que estem escoltant ara i que es diu Flowers.

Hi ha una cançó dins d'aquest disc de Dana i el Horan que, com us deia, va publicar divendres, Dinner Party, que sí o sí hem d'escoltar i parlar d'ella. Perquè, com bé sabeu, el grup de One Direction, tot i que ja no era la formació, fa uns quants mesos va patir la pèrdua de Liam Payne. Doncs Niall Horan ha volgut dedicar-li una cançó al seu amic i al seu company de One Direction en aquest disc Dinner Party, que es diu End of an Era. Si el voleu escoltar en directe, dir-vos també que Niall Horan començarà la seva gira europea a partir del setembre i que passarà per Barcelona. Ens deixem escoltant el més nou de Horan.

0: Passem de la música a literatura per parlar d'Arturo Padilla, l'escriptor local, que ha publicat una nova novel·la, Gasolina en les venes. I és una coproducció, perdoneu, amb Jordi Serra i Fabra. I aquest ja és el 16 llibre que Padilla ha escrit. Déu-n'hi-do, des que va guanyar amb 16 anyets el premi, precisament de Jordi Serra, doncs ara han coproduït aquesta novel·la i ja és el 16 llibre que treu l'escriptor. I clar, no podia ser d'una altra manera, que havia de passar per aquí, per Ràdio Montornès, per presentar-nos aquesta obra. L'escoltem parlant amb la nostra companya Núria Catxan.
1: El guió és seu, però quan dic un guió, parlo de 30 pàgines de guió, la implementació del guió, és a dir, qui va posar carn a l'esquelet vaig ser jo, però després la revisió me la va fer ell. I ell em va dir, si el llibre porta el meu nom, perquè estem parlant d'un llibre a quatre mans, ha de tenir també la meva empremta. Aleshores, va haver-hi...
2: Tu has deixat...
1: Capítols que... Un parell de capítols que em va reescriure. Llavors, podríem dir que és un híbrid. És una sola veu que ve de les dues.
2: I tu has quedat satisfet?
1: Jo he quedat molt satisfet. Jo crec que el resultat és, per mi, millorable, perquè jo, al veure el que ell m'havia corregit, reescrit, és que deia, uau, és que millora moltíssim.
2: I tu estaves conforme?
1: Per descomptat.
2: En tota aquesta història de Gasolina en les venes, que ja el títol és com molt cridaner, ha sorgit algun problema? Has tingut algun entrebanc? Li has dit, home, això que m'has tocat, a mi no ho veig.
1: A veure, vam tenir... a veure, ell m'ho va argumentar... Jo tenia una manera d'escriure que el Jordi em va dir, en aquesta novel·la no funciona. És un tema molt tècnic, no? Però al final... La novel·la està escrita amb un narrador en tercera persona, però jo de tant en tant intercalava algun pensament seu en primera. I el Jordi em va dir, no queda bé. No queda bé. O sigui, és com que treu, sembla que vulguis endinsar-te en la novel·la, en la ment del personatge, però t'està traient fora. I aleshores vaig veure que al començament
2: no,
1: em va grinyolar perquè dic, és que... Clar, jo pensava que li encantaria perquè era una proposta arriscada. Era una proposta arriscada. Però potser pel tipus de novel·la, estem parlant d'una novel·la per un públic juvenil, aquest tipus de tècnica narrativa, intercalar un narrador en primera quan estàs escrivint en tercera, potser per adults o per un públic molt lector funciona bé. Però
2: clar,
1: aquesta novel·la
2: és
1: una vocació, tenim una vocació d'arribar a un públic adolescent majoritari. O sigui, que la pugui llegir qualsevol persona i que li pugui agradar. Llavors, experiments d'aquests molt literaris potser no acaben de funcionar per la veu de la novel·la, pel tipus de tarannà, no? Les novel·les com les persones crec que tenen la seva personalitat.
2: Sí.
1: I has de trobar la veu de la novel·la, del narrador, de la història.
2: I és guai trobar-te amb algú que et faci aquests consells? Mira, Arturo, això així, perquè tu estàs acostumat a escriure tot sol, no?
1: Sí, és que realment, quan dic que he après moltíssim, és que ha estat que com un curs d'escriptura, o sigui, intensiu, com un intensiu d'aquests estius que te'n vas de colònies, doncs és que m'ha servit molt, perquè jo tenia molts clichés. També ella em deia, és que hi ha frases que... estan molt, molt usades, es repeteixen molt i perden el seu sentit. És que he après moltes coses.
2: T'ha servit d'aprenentatge, això està boníssim.
1: Sí, sí.
2: A mi m'agradaria, sense fer spoiler, que ens expliquessis una mica qui és el protagonista, de què va la novel·la.
1: D'acord, bueno, el protagonista és un nano de barri. O sigui, el típic nano de barri, de 15 anys. No hem localitzat la novel·la en un lloc en concret. Podria ser un nano de... la mina, un nano de Bufalà, Badalona, de Sant Adrià, d'Hospitalet, de Cornellà, o sigui...
2: De qualsevol lloc.
1: De barri, sí, de barri de qualsevol ciutat gran. Aleshores, podria ser un delinqüent perquè la primera escena del llibre, això no és un spoiler perquè és com comença el llibre, és una persecució dels Mossos d'Esquadra a aquest noi que va amb moto i és una moto robada. Llavors, és un nano que, per la seva situació... les seves circumstàncies, doncs és fàcil que acabi sent un delinqüent, família desestructurada, poc interès en els estudis, a nivell econòmic justet, llavors troba potser la delinqüència en els robatoris una manera de sobreviure, però un policia creu en ell i li diu, mira, nano, tu ets bo amb les motos, perquè comença la història amb una persecució i el nano fa tira, suar la no? cancel·lada de la policia, els Mossos van darrere d'ell i Déu-n'hi-do, necessiten tres cotxes patrulla, i un policia li diu, pots utilitzar aquest do, aquesta habilitat que tens amb les motos, d'una altra manera. Uh-huh. I la idea és que el recondueix perquè acabi sent pilot de motocross. Molt aleshores, bé. Les motos tenen com un efecte simbòlic, no? El noi aprèn a reconduir la seva vida. No només és bo amb les motos, sinó que també les motos li ajuden a conduir la seva vida cap al cantó lluminós de la força. No?
2: I té algo de llibre autoajuda? Podem aprendre també a reconduir la vida amb aquesta lectura? Gasolina en les venes?
1: Té un missatge.
2: Té un missatge.
1: O sigui, el llibre per mi té un missatge molt potent. A veure, després cadascú quan el llegeix pot treure les idees i les valoracions que vulgui. Però el missatge del llibre és que les nostres arrels, les nostres circumstàncies no ens han de condicionar. És a dir, som més que les nostres arrels. Perquè, clar, el noi, el que t'he dit, per circumstàncies podria haver tirat cap a un cantó. I, de fet, el problema és que tu acabis creient. No, no, és que jo sóc de barri, jo estic predestinat a ser això, a viure així. No, podem sortir de les nostres arrels i podem fer el nostre camí, ser amos del nostre destí. Una mica l'objectiu del llibre és aquest, uh-huh. fer aquesta reflexió.
2: I suposo que dins aquesta reflexió també podem parlar de segones oportunitats. Creus que funcionen les segones oportunitats?
1: Sí. El que passa que crec que ha d'haver-hi algú que cregui en tu. Uh-huh. Jo penso que en l'adolescència, jo he estat professor de secundària i treballo i he treballat amb adolescents i una cosa que veig, una preocupació que tinc és que és potser l'època de la vida on els adolescents tenen més inseguretats. Mm. Hi ha una gran falta d'autoestima. Encara que vegis nois i noies que semblen molt segurs de si mateixos, que tenen una personalitat molt forta, grates una mica i molts tenen problemes d'autoestima. Llavors, algú que et digui de fora, crec en tu, confio en tu, tu pots fer això, és necessari. Perquè estan en una època de la seva vida de formació, de creixement, i si tenen un mentor, aquest mentor pot ser un professor, pot ser un adult, però pot ser qualsevol persona de qualsevol àmbit, però algú que et digui, tu pots fer-ho, confio que pots fer-ho, jo t'ajudaré, donaré les eines, ho has de fer tu, però jo t'ajudaré i t'acompanyaré. Aquest rol, aquesta figura, per mi és imprescindible. Llavors, en segones oportunitats, jo crec que tothom pot tenir una segona uh-huh. oportunitat i pots cometre errors com tothom, però clar. Et pots redreçar, però ha d'haver-hi algun guia, alguna persona que faci de mentor. És la meva sensació.
2: Jo crec que tota la raó, tota la raó. I gent jove de 15 anys es mereix una segona i fins i tot una tercera oportunitat, no? Perquè tots ens equivoquem a la vida. Arturo, per què el tema de les motos? Perquè no sé si el Jordi Sierra o tu teniu una passió oculta per les motos, no ho sé.
1: Mira, ara et diré una cosa que et volarà el cap. Et volarà el cap, però és la realitat, o sigui, tampoc ens amaguem. Ni el Jordi ni jo hem conduït mai una moto.
2: No m'ho puc creure.
1: T'ho prometo.
2: El sí,
1: Jordi ho va dir a la presentació del llibre que vam fer a Barcelona i és que a mi em passa el mateix. Com a molt hem anat de paquets, o sigui, darrere.
2: Com a mucho.
1: Conduir una moto... mai a la vida.
2: Ostres.
1: Per motius diferents. En el meu cas és que, sincerament, em semblen perilloses, em fan respecte les motos. Jo sempre penso en la llei de la jungla, no? Que és el trànsit, sempre el més vulnerable és el que va més desprotegit. I al final, una moto, dintre de tots els mitjans de transport, seria sí. dels més vulnerables. Potser el patinet estaria encara per sota, però que és un mitjà de transport que em fa respecte.
2: Respecte.
1: I llavors, per això, no he muntat mai en una moto. Em vaig treure el carnet als 18 i...
2: I no l'has agafat.
1: He anat sempre en cotxe, sí. Uh-huh. Aleshores, tot i així, el Jordi em va dir Catalunya és una terra de motos. Hi ha molts pilots de moto que han nascut a Catalunya i que han triomfat i... Dintre de l'argot i del món de les motos hi ha una dita que m'agrada, i és que Catalunya fa olor a benzina. Mm-hmm. O sigui, en el sentit que hi ha molts pilots que s'han format aquí i s'han fet molt famosos i també hi ha molta afició.
2: Llavors, hi ha molta afició, sí.
1: El que em va dir el Jordi, no he trobat mai un llibre que parli del tema. O sigui, Hi ha molta afició, hi ha molta cantera, però un llibre de literatura juvenil que s'endinsi en el món del motor, dels motoristes, no n'hi ha. Almenys ell no l'ha trobat i jo realment tampoc. I per això va sorgir la idea d'aquí de fer una història de quilòmetre zero, està ambientada a qualsevol ciutat de Catalunya, però amb aquesta idea de donar veu i representar doncs una afició i sí, molta gent que
2: es dedica a això.
1: Que es dedica a això.
2: Si no coneixeu, Arturo, aquest món, com t'has documentat?
1: Jo aquí he de donar les gràcies als copropietaris del Rocos Ranch, que és el circuit de motocross que hi ha al costat del circuit de Catalunya.
2: Ah.
1: I jo em vaig presentar com un noi que m'estava documentant per fer un llibre de motocross i em van atendre superbé. Llavors, totes aquestes preguntes que jo no sabia perquè no he agafat mai una moto, tampoc coneixia el món del motocross, ells em van assessorar i em van també donar la seva opinió, no? Perquè també la part subjectiva és molt important. I recordo que fins i tot a un d'ells, al Willy, li vaig llegir un capítol del llibre perquè deia, clar, vull que em diguis si és realista, si tu a l'escoltar, jo te'l llegeixo, però m'interessa que tu, quan ho escoltis, em diguis si et sents identificat, si creus que és creïble, que és versemblant. I sí, sí, em va dir que sí, eh? Llavors, en aquest sentit, tenir assessorament de persones especialistes va molt bé.
2: Sí. Arturo, com sempre, un plaer. Teniu aquest llibre, Gasolina en les venes, Arturo Padilla i Jordi Sierra i Fabra, el seu mentor.
1: Sempre estic encantat de venir aquí i de fer petar la xerrada, Núria. És com...
2: un plaer per nosaltres també.
1: És com a casa, sentir-se com a casa.
2: Estàs a casa, sí. Clar que sí. Doncs un plaer i fins la propera, t'espero aviat.
1: Vinga, fins la propera.

Ens queden 13 minuts per arribar a les 6 de la tarda. Continuem en directe a la intersecció aquí a Ràdio Montornès i ho fem recordant una figura avui, un cantant, a Pau Donés, perquè avui fa 6 anys que va morir i aquí a la intersecció doncs, volíem escoltar algunes de les seves cançons, una de Jarabe de Palo, que a més ho empatà, que continuen sonant tot arreu i que no hi ha qui no pugui cantar-les, encara que sigui una miqueta. Així que de moment anem amb Greta. Y si

0: Bonito.
1: I ja que estem recordant a Pau Donés avui, que fa 6 anys que ens va deixar, què millor que fer-ho amb la cançó Bonito, no? Que celebra totes les petites coses que tenim i que poden ser boniques. Només cal mirar-les de la manera adequada. Jo crec que és un molt bon missatge amb el que avui ens volem quedar recordant el cantant i aquesta cançó Jarabe de Palo, Bonito.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: I ja que estem d'homenatges, avui toca homenatjar un altre personatge, en aquest cas de dibuixos, perquè avui, dia 9 de juny, és el dia del Pato Donald. Sí, també té un dia aquest ànec, senyor.
2: Això és sorprenent que tingui un dia, no?
1: També. Sí, sí, sí, sí. Doncs avui és el seu dia, i és avui precisament perquè aquest personatge, recordem, de Walt Disney, va ser creat per Dick Landy el 9 de juny del 1934. Que ens queda ja una miqueta lluny. Doncs va ser un curtmetratge que es deia The Wise Little Hen, o La gallina sàvia, va ser traduïda en espanyol. Aquest curt dura uns 7 minuts. Recordem que avui parlem d'ell perquè celebra anys. I jo us he portat un fragment, editat això sí, per poder escoltar com sonava Donald en aquell primer curtmetratge. I jo crec que tenia la mateixa veu, que té ara pràcticament. En aquest curt, ell i un porc intenten, pobreta, enganyar la gallina per no haver de treballar.
3: Mai voy a

0: Doncs li feia mal la tripita, ja, patadona, en aquest curtmetratge. I bé, tot i que la veus ha mantingut, l'aspecte físic del patadona sí que ha anat modificant-se una miqueta en el pas del temps. Això sí, hi ha trets distintius que ha anat conservant, com el seu vestit i la gorra blava, així un estil mariner, i també la seva ira incontenible al pobret, mal humor i mala sort, perquè, clar, també el pobre no és que les coses li anessin molt bé. Sempre li passa alguna cosa que acaba arruïnant-li el dia. I clar, entra aquí en un bucle, no? Que potser ho acaba buscant perquè està de mal humor, però està de mal humor perquè li passen coses lletges. I en aquest bucle pobre viu el pató Donald constantment. I tot i que mai ha sigut un personatge dolent, o sigui, no ha estat mai dolent, no ha fet mai mal a ningú, però l'hem vist en situacions molt curioses i enfadat, això sí, com dèiem sempre. Però l'hem vist, jo què sé, de pescador, de xef, de jugador d'hoquei, de qualsevol cosa. De bomber, vull dir, hi ha curs del Pato Donald de qualsevol...
1: I després tenia com fillets, no? També.
0: Ah, aquí, no sé, no eren fillets, eren nebots.
1: Això és veritat.
0: Ah, sí, sí, sí. Jo he trobat que es deien Hugo, Paco i Luis, però crec que, clar, és que com hem agafat una època d'espanyol, Espanya, espanyol, latino, també sí. Canviaven els noms, clar, no? Llavors, en un els deien Jaimito, Pepito i no sé què, i aquí crec que li deien Hugo, Paco i Luis, que a mi m'agradava més Jaimito, que vols que
1: sí.
0: Sona
1: sí,
0: com
1: sí,
0: més cookies, no? Doncs eren molt entremaliats i ocurrents. I clar, i un personatge que també li tenia molta estima de petita, tot i que també sempre estava enfadat el pobre home, era el tio Gilito, que era el seu oncle.
1: Sí,
0: no sé
1: sí,
0: si
1: us
0: recordeu,
1: sí,
0: un tio que tenia molts calés,
1: ulleres,
0: però era bastant garrepa.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs sí, sí, amb aquest barret que sempre portava i el seu bastó. Bé, doncs, jo us he portat un fragment d'un curt del Pato Donald que... intenta posar a ratlla el seu mal humor, perquè a més aquests personatges que hem dit, no, dels tres nebots, el tio Gilito, també estava la Daisy, que era la seva parella, que aquesta dona tenia el seu guanyat, també us ho dic. Doncs he portat un fragment que podem escoltar un trosset de fa ja també bastants anys d'això, d'intentar el Pato Donald, el pobret, canviar. Ah, i per cert, estigueu atents al doblatge, a veure si us sona la veu també, alguna altra veu que surt. Anem a escoltar la Daisy i el Pato Donald.
2: Deberías avergonzarte de ese mal genio tuyo. ¿Me has visto a mí alguna vez perder los estribos?
3: No.
2: Bien, no volveré a salir contigo hasta que no venzas tu mal genio.
3: Oh, Daisy, perdóname, lo siento.
2: ¡Fuera!
3: ¿Quién va a salir? ¡Una sepoc, una espondancia! Es que tu cocusa llega más lo mismo. ¡La solución!
4: Seamos breves, vayamos al grano. Soy una máquina de insultos del Instituto Tusberry de Malgenismo. Si aguanta mis insultos durante 10 minutos y controla su mal genio, estará curado para siempre.
0: Doncs aquesta veu, no sé si vosaltres sou fan del Simpson o no, però és el que dobla a Homer Simpson.
1: Sí, sí, sí, una veu molt reconeixible, eh?
0: Sí, sí.
1: Però aquest actor de doblatge seria molt jovenet, eh?
0: Sí,
1: molt abans
0: sí.
1: De,
0: crec que sí.
1: De los Simpson.
0: Bueno,
1: Simpson plegat.
0: També tenia com 30 anys, eh? O així, vull
1: sí,
0: dir
1: sí,
0: que...
1: Ojo,
0: però... Bé, així com a anècdotes per acabar amb aquest homenatge a Pato Donald, també jo m'he quedat impactadíssima perquè es veu que el personatge, o els seus treballs, vaja, han estat nominats 8 vegades als Premis Òscar. Això
1: no?
0: M'he quedat impactadíssima. I de fet, va guanyar una de les estatuetes el 1943, anem a posar-nos una mica en situació, l'any 43, què estava passant en el món, on ens situem. Doncs, pel curtmetratge, El rostre de Furger, o traduït com Una vida de nazi, sí, heu escoltat bé, nazi i Donald en el mateixa, la mateixa
1: sí,
0: frase,
1: estrany, no?
0: Una mica raro, i és un film que va crear moltíssima polèmica, òbviament, que va ser dirigit pels Estats Units i el que volia era encoratjar la població civil durant la Segona Guerra Mundial. La qüestió és que dins de tot això surt Pato Donald, bastant fart de la guerra i de tot, i bueno, jo us he portat un fragment perquè, escolta, si li han donat un Òscar, doncs per què no? Anem a escoltar-lo una mica.

0: todo es comodidad. Entre bayonetas va el trabajador.
1: Bé, doncs el pobre el tenien esclavitzat els nazis a Patodonal, eh?
2: Sí, sí, a més veig que hi ha una vessant política ja també.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, era... Bueno, estrany, jo mai m'hagués pensat veure Patodonal en aquestes escenes, però que sapigueu que això va passar. I bé, ja només per acabar com a dada, perquè fa la veu tan característica, no?, que a vegades costa d'entendre, tot sigui dit. Doncs primer va ser interpretada per Clarence Nash, que després de morir va ser reemplaçat el 85 per Tony Anselmo, i a més endavant s'hi queda a dir, ja no sé si continua sent ell o no, no ho he trobat, però que ha millorat una mica. Clar, després també hem vist ja adaptacions a sobretot més infantils, de la casa de Mickey Mouse i de més, que aquí hi ha una miqueta més, almenys en espanyol, que se n'entén una miqueta més. Però bé, sigui com sigui, avui dia 9 de juny, que sapigueu que es commemora el Dia del Patodonal.
3: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: I bé, avui queda un minutet per arribar a les 6, així que tinc temps de recordar-vos que si voleu tornar a escoltar el programa d'avui, podreu fer el Territori Nocturn, com totes les nits, a partir de les 10. A més d'aquest petit homenatge que hem fet al Patodonal, també hem parlat avui de l'oferta de tallers i de com us podeu inscriure pel que fa a les activitats de la gent gran del curs vinent. També hem descobert alguns detalls de la marxa nocturna, la marxa del Club Baratisme Montornès per aquest dissabte. També hem conegut de primera mà la novel·la Gasolina en les venes d'Arturo Padilla, que és la seva darrera creació. I hem escoltat nous discos, noves publicacions musicals, i també hem recordat a Pau Donés, que avui fa 6 anys que ha mort. Tot això de nou a les 10. I demà tornarem amb molta més informació, i el Montornesenc del mes, no us ho perdeu. Avui marxem ja. Que vagi molt bé la tarda i fins demà.
2: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.
3: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: Refrigeris pels petits. El retorn a l'escola marca el final de l'estiu i de les vacances i l'inici de la recuperació dels hàbits saludables perduts durant aquest període, de les rutines, dels horaris i de les activitats extraescolars. El canvi estacional i el cansament que provoca aquesta transició dificulten l'objectiu de mantenir una dieta saludable, sobretot en moments clau del dia, com els esmorzars, a l'hora de picar o els berenars. Per això, cal tenir idees, recursos i fins i tot certa previsió per evitar caure en opcions processades riques en sucres i greixos refinats. Es solen planificar força bé els dinars i sopars dels petits de casa per assegurar una dieta saludable, però sovint, per manca de temps, una s'oblida de la resta d'àpats, ja sigui asseguts a taula o no, de mateixa importància. Per tant, cal parar atenció als esmorzars, als snacks i als berenars, on és força freqüent escollir opcions poc recomanables com sucs, dolços, galetes, brioixeria o lactis ensucrats, en comptes de combinacions interessants de fruita, cereals complets i lactis naturals. Tant si és per mala organització com si és per evitar conflictes, acabar passant a comprar una pasta pel forn o alguna beguda ensucrada per una botiga no és la solució, si no és un fet ocasional. Cal anar amb compte amb les begudes, doncs tenen menys poder saciant, es digereixen més ràpidament i es pot ingerir més quantitat. Els famosos sucs de fruita, tot i ser pràctics, còmodes i de gran adherència pels petits, pel seu alt contingut amb sucre no són una opció interessant, ni tan sols les versions sense sucre afegit. A la mateixa línia es trobarien els batuts lactis o iogurts bebibles de sabors com xocolata o maduixa. Per beure, el més recomanable és la llet sencera o sense lactosa o beguda vegetal sense sucres afegits, i també batuts casolans amb fruita i fruits secs. Pel que fa al menjar, fer entrepans amb un pa de qualitat a poder ser integral i de massa mare, i evitar els de motlle perquè els afegeixen sucres i olis vegetals refinats. Pots farcir-los de formatge fresc, salmó, tonyina, hummus, patés vegetals o fins i tot truites, evitant els embotits. Si finalment esculls algun embotit, que tingui un alt percentatge de carn, un 90% si és possible, i de carns magres com pernil cuit o gall dindi. Una altra opció d'esnac serà el iogurt, la llet o la beguda vegetal amb cereals integrals o flocs de civada, fruits secs i fruita. El sucre no aporta nutrients, només calories, genera addicció i provoca inflamació de baix grau, diabetis, resistència a la insulina, entre d'altres. Per aquest motiu, assegura que els esmorzars, els piscolabis i els berenars dels petits de casa també tinguin un perfil nutricional saludable, com els dinars i els sopars.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla, i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Sintonitzes Ràdio Montornès.
4: So, how's your evening so far?
5: Bonsoir.

0: Fem salut!
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar dels antibiòtics i, sobretot, com no, de l'ús responsable dels antibiòtics. Per fer-ho, ens acompanya la responsable del programa d'infeccions de l'Hospital de Mollet, l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, la doctora Elisabet Mauri. Benvinguda al Fem Salut.
2: Bon dia, moltes gràcies.
1: Molt bon dia. Volem parlar això dels antibiòtics perquè tots hem sentit a dir heu de vigilar, s'ha de fer un ús responsable. Ben bé els antibiòtics perquè serveixen.
2: Bueno, els antibiòtics són, és un medicament dissenyat per combatre les infeccions causades per bacteris. I això ho poden fer de dues maneres. O bé... eliminant directament, matant directament els bacteris o bé ralentint la seva multiplicació i després les nostres pròpies defenses acabaran eliminant-nos.
1: Doctora, hem sentit a parlar a molts professionals dient tenim un problema perquè s'estan fent resistents. Què és el que estem fent malament?
2: El que està passant actualment és que, degut al tal com hem explicat, l'antibiòtic és una medicació fantàstica. Ja podem parlar de la medicina en l'era preantibiòtica i postantibiòtica. Tots recordem, pues, per exemple, a la Primera Guerra Mundial, aquelles pel·lícules en què si algú se li infecta una ferida, pues igual, aquesta cama no hi haurà un altre remei que amputar-la perquè no podrem curar aquella ferida. En canvi, avui en dia això no passaria, no? Disposem d'un antibiòtic que només que hi hagués aquella infecció podríem curar la infecció. Però... De tant administrar antibiòtics, el que els bacteris estan fent és tornar-se llestos i trobar mecanismes per evitar l'efecte d'aquests antibiòtics. Uh-huh. Llavors estem creant aquests bacteris super, super resistents, que això, bueno, és un perill, perquè... tal com ja ha avisat i ja ha llançat un missatge a l'OMS, pues en el 2050 és possible que la primera causa de mortalitat no sigui el càncer, sinó que siguin les infeccions per bacteris multiresistents. Llavors ens haurem passat de tenir que quan tenies una infecció estaves molt tranquil perquè segur que te la curaven, a que igual pugui ser la primera causa de mortalitat.
1: La doctora Mauri ens està dient allò, és per combatre els bacteris. Tota mena, és a dir, de bacteris, totes les infeccions bacterianes s'han de combatre, allò amb antibiòtic?
2: Si és infecció, sí.
1: Sí,
2: sí, sí. Anem a veure, ja nosaltres el primer que hem de diferenciar és que la infecció cívica bacteriana, que no viral, quan parlem d'infecció viral, per exemple, parlem d'una grip, d'una infecció per Covid, en aquests casos mai hem d'administrar antibiòtic, que és en el primer que hem de sensibilitzar sempre la població, no? Que un perquè estigui amb febre o amb tos no vol dir que t'hagis de prendre un antibiòtic. Només quan hi ha una infecció realment bacteriana, perquè l'antibiòtic per la infecció pel virus no serveix per res. És un mecanisme absolutament diferent.
1: I llavors, com detecten vostès si és vírica o bacteriana?
2: Bueno, nosaltres coneixem quins són els principals síndromes infecciosos i si aquests síndromes infecciosos poden estar causats per bacteris o no. Per exemple, una infecció urinària sempre estarà causada per un bacteri, no? Per tant, sempre necessitarà d'un tractament antibiòtic. Això sí, per exemple, la infecció bacteriana és potser també d'on més ho veiem en la població general, que aquests bacteris han anat aprenent molts mecanismes de resistència i hi ha vegades pues, que el fet de tenir una infecció bacteriana comú, com podria ser una cistitis, pues, obliga el pacient a ingressar per posar-se un tractament per via endovenosa, perquè ja no disposem de cap tractament oral.
1: És cert que quan et fan analítiques, no? de vegades fins i tot et posa allò quin és l'antibiòtic que seria adequat per aquella infecció, no? Perquè la resta doncs, d'aquells bacteris... entenem que s'han fet resistents, no?
2: Sí.
1: És a dir, orienten també els professionals, la gent de laboratori.
2: Per sort. No, si nosaltres, això és una eina bàsica dels infectòlegs, l'antibiograma, el disposar de la sensibilitat antibiòtica. però és cert que també nosaltres, com a facultatiu, sempre intentem pues, administrar l'antibiòtic que tingui menys efectes sobre altres bacteris, que només vagi sobre la mínima flora, que ens canviï el mínim la nostra flora, la flora que nosaltres, amb la que nosaltres convivim, que no tingui efectes sobre altres bacteris. I això és una feina també del metge, no? I per això sempre diem molt lo de no compartir antibiòtics amb el veí o no dir a mi això em va anar molt bé, prova-ho, perquè igual el que ha anat bé per un, pues a l'altre no li va bé o per l'altre és excessiu. A més de tots els efectes secundaris que poden tenir els antibiòtics, com diarrees i efectes adversos com poden ser al·lèrgies, etc.
1: Hem d'aprendre prèviament allò abans de prendre un antibiòtic. Ens recomanaran també un protector d'estómac?
2: No cal. No és necessari. No, això és una falsa... Allò de que l'antibiòtic m'ha sentat malaltament a l'estómac, això no és cert. L'antibiòtic, a vegades, hi ha alguns antibiòtics que poden donar com a efecte secundari nàusees, vòmits o poden donar diarrees. Però no per prendre un protector d'estómac no ens salvarà d'aquests efectes secundaris. Al revés, prendríem un altre fàrmac més que no ens és necessari.
1: Ha dit la doctora Elisabet Mauri, recordem que ella és responsable del programa d'infeccions de l'Hospital Universitari de Mollet, que en alguns casos ara es troben allò que una cistitis, que abans hi havia una medicació, doncs ara el pacient, no, la persona afectada per aquesta infecció, ha d'ingressar per rebre un tractament endovenós, no? No sé si ara també es troben en situacions de que aquests tractaments també s'han d'allargar en el temps, no? Són períodes, perquè abans ens deien l'antibiòtic, doncs l'has de prendre allò durant una setmana, o hi ha antibiòtics de 3 dies. Què és el que determina això?
2: Mira, en principi, no perquè el bacteri sigui resistent s'ha d'administrar durant més temps, sinó que el tractament antibiòtic ha de ser adequat per a aquell bacteri. És a dir, nosaltres necessitem disposar del que hem dit de l'antibiograma, de la sensibilitat antibiòtica, saber exactament per quin mecanisme nosaltres podem eliminar i afectar a aquell bacteri. Si nosaltres ho fem correctament, al revés, ara cada cop últimament s'estan modificant els dies de tractament antibiòtic cada cop a menys, exactament per intentar evitar la sobreexposició que hi ha a la natura a l'antibiòtic, no? I si l'administració és adequada, no cal allargar-ho més dies. Això no és així. I això també pot ser una mala consciència que podem tenir, una mala costum, sí.
1: És important allò, m'imagino que davant una cirurgia prèviament es fan analítiques precisament, no? Això ho veiem també en el dentista, de dir, ui, abans de, no, de fer una extracció, si tens una infecció, et donen precisament allò, doncs, un tractament antibiòtic, perquè evidentment entenem que si tenim una infecció, fer una cirurgia doncs comporta més risc.
2: Sí, exacte. Justament, pues, habitualment, totes les infeccions, pues, un flamó dental, moltes d'aquestes infeccions quirúrgiques, totes són provocades per bacteris, no per virus. Realment, en totes aquestes nosaltres necessitem antibiòtics. I és on aquí on pot existir el risc de l'aparició d'aquests superbacteris multiresistents. Perquè fixa't si el que nosaltres ens hem acostumat ara, un flamó dental, que a ningú se li ocorreria que no pogués tenir un tractament antibiòtic, creéssim un bacteri multiresistent o el tinguéssim per un bacteri multiresistent, que arribés un moment en el que no el podem tractar. I en alguns casos ja s'ha donat, sobretot en aquells entorns on hi ha molta més sobreexposició, molta més pressió antibiòtica, com pot ser en les unitats d'intensius, no? d'hospitals de tercer nivell, on hi ha pacients molt complexes, sotmesos pues, amb intubacions, sondes, i pateixen moltes infeccions, contínuament s'està escalant a l'escala antibiòtica, fins que al final pot ser que no en disposem de cap més.
1: De fet, de vegades també sentim allí, vostès tenen allò, no?, de dir, aquest bacteri, doncs la seva sensibilitat és més efectiva en aquest antibiòtic. Però quan no acaba de funcionar, igual es subministra un altre, i després un altre, i això no sé si també genera problemes, no sé si per la persona que rep aquest tractament.
2: Clar, exacte, bueno, per això estem els especialistes en infecció, que és el servei.
1: El servei que vostè...
2: Sí, és la nostra, doncs... exacte, la feina que nosaltres estem fent. De fet, en tots els hospitals i també a nivell de territori, doncs, s'han creat els programes d'optimització d'antibiòtic justament per això, perquè en els antibiòtics s'ha de saber pues, cobrir el focus, és diferent a l'antibiòtic depenent de quin bacteri ho estigui causant i de quin sigui el síndrome infecciós i depèn de a on vulguis que arribi, no? No és el mateix que arribi a un os que arribi a un pulmó i llavors aquí nosaltres també hem de saber exactament quants dies requereix de tractament, que últimament no estem allargant, al revés, estem intentant escurçar per intentar evitar aquesta sobreexposició. Hem de ser conscients que la seguretat d'això depèn de la responsabilitat de tots plegats, no? De tot el nostre col·lectiu mèdic, a tots els nivells, tant el dentista, no?, com els metges de l'hospital, com el metge capçalera, com l'uròleg, a nivell d'una infecció d'orina, i de tots. El problema de la resistència antibiòtica també, potser també es va començar a iniciar, per exemple, en les granges de ramaders, perquè per evitar les infeccions en els animals, pues, els hi duraven de forma sistemàtica antibiòtic, no? I això va crear unes resistències en els bacteris que tenien aquests animals, no? I després aquest animal nosaltres el mengem i ingerim aquella resistència antibiòtica, no? I potser això, pues, viatja, el món avui en dia és global, i això que igual aquí està supercontrolat i avui en dia està prohibidíssim fer-ho des de fa moltíssims anys, però això igual hi ha algun altre país que no hi està sotmès a tants controls i on es fa.
1: De fet, hi ha també persones, i ens agradaria que vostè com a professional ens digués si doncs el seu parer, que al igual que estan en contra de les vacunes, perquè diuen que això doncs, el que fa és minvar les nostres resistències, també està en contra dels antibiòtics, no? Perquè diuen que estem tan sobreprotegits que el nostre cos no és capaç de combatre per ell mateix aquestes infeccions.
2: Sí, pot ser que hi hagi gent que estigui en contra dels antibiòtics, però en el moment en què tinguin una infecció per bacteriana, estic convençuda que no hi estaran, perquè és que si no, no tindrà sortida, no? És el tractament de la infecció. A no ser que vulguin exposar-se a el que hem dit, no? A que si tu tens un flamó dentari, a que acabi aquell flamó progressant i que se't mengi la mandíbula, no? Com podia passar, o com, per exemple, podem trobar cranis de l'edat mitjaval i que veiem pues, que l'afectació d'una sinusitis li ha perforat el crani, no? I tu penses, vaja dolor devia de patir aquesta persona pobra amb això. Vull dir que un pot ser en contra de vacunes per intentar evitar les infeccions víriques, que sabem que les infeccions víriques pues, es passen passant-la o amb un paracetamol, encara que poden tenir efectes greus, no? Com pot ser el sarampió i totes aquestes, però per les infeccions bacterianes, si tu tens qualsevol persona que hagi patit una cistitis, igual sí que bevent molta aigua pues, aconsegueix millorar els símptomes, però habitualment només l'aconseguim rebatre amb tractament antibiòtic.
1: No sabem allò fins dèiem que ens hem habituat tant ja la responsabilitat dels sanitaris, evidentment, però també de la pròpia ciutadania, no? Allò que comentàvem és ara no estem a l'època, però quan és l'època allò de refredats, de grips, sovint si el metge no es recepta un antibiòtic dius, ui, malament.
2: Clar, sí, ens sembla que perquè... Al revés, vull dir, jo diria que al revés, que a vegades poder receptar alguna cosa et quedes tranquil perquè has receptat alguna cosa, no? I a vegades lo difícil és aguantar i pensar, no, això serà un virus i no necessita antibiòtic, eh? Vull dir, penseu que a vegades per nosaltres també és una responsabilitat, perquè si receptes antibiòtic segur que acabaràs amb els bacteris i, bueno, però també... Pot ser, i és el que hem de pensar, que a part dels efectes secundaris que pot tenir en aquell moment aquell pacient, aquell antibiòtic, li pot provocar pues, malestar intestinal, el que sigui, doncs igual estem canviant la seva flora. Hem de pensar que nosaltres no som estèrils. Nosaltres tenim bacteris dins de la boca, dins del nas, dins dels budells. És la nostra flora amb la que nosaltres convivim amigablement, en un equilibri sa. I en el moment en què nosaltres intervenim sobre això és quan es poden produir aquests desequilibris. Nosaltres donem un antibiòtic que no és necessari. Sí que matarem uns quants antibiòtics, però després potser també es seleccionaran uns quants que aprendran d'alguna manera a tornar-se resistents a aquells antibiòtics. I la propera infecció que farem, pues aquells es multiplicaran i la farem per un bacteri que serà molt més difícil de tractar. De la mateixa manera ens pot passar, igual que ara estem apel·lant aquí a la responsabilitat del ciutadà, fixa't que jo ja he també parlat de la responsabilitat del sector mèdic, i del sector ramadí, estem parlant
1: fins i tot, sí.
2: Pues, de la, els pacients, pues, quan un metge ens recepta un antibiòtic, no l'hem d'acabar abans, aquell antibiòtic, perquè si nosaltres pensem, ui, que bé, ja, escolta'm, ja no tinc febre, m'han receptat 5 dies i jo el tercer dia ja no tinc febre, i a quina mandra, no estar-me prenent això cada 8 hores, doncs pues no, perquè igual el bacteri ha quedat estabornit però no l'hem matat del tot, i llavors aquell que ha quedat estabornit però ha pres algun mecanisme de resistència, doncs aquell és el que es multiplicarà i la propera vegada serà més difícil de tractar.
1: Ara no obrirem pas a aquest meló, però és veritat que el tema de les farmacèutiques, no sé quina bona o relació tenen amb el sector sanitari, però de vegades allò et diuen, t'has de prendre aquest antibiòtic durant tants dies, i la capsa doncs porta més antibiòtic. Què hem de fer amb aquesta capsa? No?
2: Clar, no, jo amb les farmacèutiques no puc dir que tingui mala relació, perquè necessitem que ells innovin i investiguin, perquè la veritat és que els bacteris multiresistents estan sorgint i s'estan creant a molta més velocitat del que evoluciona la investigació, no? I per sort en els últims anys han sorgit diversos antibiòtics que ens ajuden, però sí que és veritat que jo penso que això seria un guany, que quan nosaltres diem tu tens... Bueno, a mi a vegades em fa molta pena, estic en l'hospital i el pacient el dono d'alta el tercer dia i només li calen 3 dies més de tractament, i en canvi li he de receptar la caixa per 7, bueno, i me l'ha guanyat tota aquella resta de caixa, no? Sí, això és així.
1: Però no l'hem de guardar per dir si potser en un futur em torna a passar el mateix, en recepten, ja ho tinc. Millor
2: que no. Jo no crec que l'haguem de guardar, perquè a més els medicaments caduquen, i jo crec que l'ideal seria portar-ho a la farmàcia i ells sabran quin ús n'han de fer, perquè tampoc ho hem de tirar en l'aigua ni a les escombraries, per lo que hem parlat del medi ambient, de que després l'antibiòtic queda en el medi, i això facilitarà que en els bacteris que puguin haver-hi en aquell medi es tornin resistents. Vull dir, avui en dia estem parlant de global health, de salut global, de la responsabilitat a nivell de tothom.
1: Aprofitem per dir que totes les farmàcies hi ha aquest punt segre, no? Sí. Que és per dipositar precisament aquesta medicació que ens ha quedat sobrant, que no la guardem a casa, que anem allà, la dipositem, i serà precisament el propi farmacèutic que fica, no?, que farà doncs el que calgui fer, si es reaprofita d'alguna manera o si s'ha de destruir d'una manera concreta, com deia la doctora, per no malmetre també el medi ambient i, per tant, la nostra salut, no? Perquè tot acaba revertint, és com un cicle. Una qüestió, hi ha òrgans que, deia, bé, nosaltres convivim amb bacteris, però hi ha aquests, li direm allò, maliciosos, que ens fan mal. Hi ha alguns òrgans que es veuen més afectats per precisament per una infecció bacteriana? Hem parlat allò del tracte urinari, hem parlat del tema dental.
2: Clar, bueno, la infecció bacteriana pot estar qualsevol òrgan, pot ser susceptible d'una infecció. Sí que hi ha algunes infeccions que són més freqüents a la població general i que tots n'estem més acostumats, que és la infecció urinària. Per això jo...
1: I les vies respiratòries també,
2: no? Les vies respiratòries també. Sí que és veritat que una infecció respiratòria per un patogen, per una bactèria multiresistent, habitualment la veiem més pues, en un entorn hospitalari, o bé en un pacient que realment habitualment ja pateix més dels pulmons i rep més tractaments antibiòtics, però la infecció urinària, que és una infecció més prevalent, probablement tots igual coneixem algú que ha tingut una infecció urinària i que quan ha anat al metge li ha dit: mira, el tractament antibiòtic que t'havíem donat no era sensible al bacteri que tu tens, o al revés, o t'he de donar un antibiòtic més ampli perquè pot ser que no siguis sensible, no?, el que tu tens. I això sobretot es dona en certs entorns, vull dir, en els entorns relacionats amb l'assistència sanitària, com poden ser les residències, doncs aquí, a més, hi ha un tema de transmissió, no? Nosaltres, penseu, ja us heu fixat que en l'hospital som absolutament curosos en els aïllaments, en sempre la higiene de mans, perquè nosaltres a les nostres mans també podem transmetre els bacteris, eh? I es poden transmetre, pues, aquests bacteris multiresistents. I, bueno,
1: és cert que no hem parlat de quina manera es contagia, no? I ara mateix, doncs, la doctora ho estava apuntant, no? A través de, doncs, el contacte directe, també per les vies respiratòries, entenc jo,
2: clar,
1: no?
2: Els bacteris, tant pot ser, pues, el que hem explicat, que estan nosaltres sotmesos a un tractament antibiòtic, pues, els nostres propis bacteris vagin mutant i es van seleccionant els que prenen aquests mecanismes de resistència, com que nosaltres, pues, a través de les mans, a través d'un estri que està contaminat, no? Posem un termòmetre que se l'ha posat un altre i aquest termòmetre l'altre l'ha deixat, pues, amb el bacteri que hi tenia la pell, després me'l poso jo i a partir de llavors aquell bacteri serà meu, no? Això és una altra manera de transmetre'ls, les mans. Per això som tan absolutament estrictes nosaltres en insistir en que la salut està en les nostres mans, no? I amb el Covid això ho vam aprendre.
1: Missatge clau, allò que haurien de traslladar a la ciutadania, i també, evidentment, entenem que els professionals sanitaris ja ho tenen com molt més assimilat, sobre el tema dels antibiòtics, doctora. Quin és el missatge, allò de dir, escolta'm,
2: bueno, jo diria que l'antibiòtic només s'ha de prendre estrictament sota recepta mèdica, sempre, perquè el professional és el que sap quan realment s'ha de receptar un antibiòtic i nosaltres, a més, estem en constant formació, ja ho he comentat actualment, per intentar ajustar el tractament i no estar sobreexposats a aquests antibiòtics. I després, no prenem antibiòtic mai per si de cas, perquè a vegades aquest per si de cas ens pot perjudicar
1: i completar el tractament.
2: I completar exactament
1: el tractament.
2: Sí.
1: No, allò de dir, doncs ja em trobo ja millor, doncs ho abandono, doncs no, perquè igual es fa més resistent. No?
2: Exacte.
1: Sí. És a dir, que si apliquem allò, com a mínim, tenir present això, aquestes recomanacions que ens està traslladant la doctora Elisabet Mauri, i d'aquesta manera ja tenim molt a guanyar. Després, evidentment, seran els deixar-nos en mans dels sanitaris, que seran els que ens diran si hem de continuar el tractament, si ho hem de modificar.
2: Exacte, no? I si no van bé, pues, consultar, evidentment.
1: Sempre consultar.
2: Sempre consultar, sí.
1: Molt bé. Doncs, vale. Doctora Elisabet Mauri, recordem, responsable del programa d'infeccions de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I esperem allò que diu, el 2050 serà un gran problema de desinfeccions.
2: Esperem que aconseguim entre tots rebatre-ho.
1: Perquè una qüestió, quan un pren antibiòtic, també baixa les seves defenses?
2: No.
1: Que això també és una creença que tenim, no?
2: Sí, hi ha moltes falses creences i aquesta és una d'elles, no, ni molt menys. A vegades un diu, estic més feble perquè m'estic prenent antibiòtic, estàs més feble per la pròpia infecció, t'està afeblint, no? L'antibiòtic t'ajuda a combatre la teva infecció.
1: Doncs, aclarit aquest punt, ara sí, la deixem marxar.
2: Moltíssimes
1: gràcies. Adéu-siau. Vale.

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Cada residu compta i avui seguim parlant d'un dels residus que generem i molt a les cases, a les llars, que és la fracció orgànica, les restes de menjar, per resumir-ho així, restes de menjar i de cosetes de jardí també. Joan, vam estar parlant la setmana passada que hi havíem de tirar la orgànica, que és la, recordem, el contenidor marró. Orgànica marró, és fàcil.
3: Sí.
2: El que no és tan fàcil és agafar l'hàbit potser de fer-ho.
3: Les dades diuen que no.
2: Les dades diuen que no, és l'assignatura pendent, ja ho vam dir, necessitem millorar, i per això estem aquí, per anar donant truquets. Potser si expliquem per què és tan important separar l'orgànica de les altres restes, dels altres residus que fem, els ajudem una mica a tothom, i a mi també, perquè a vegades és que tu ets molt friqui, però jo no, llavors hi ha coses que dubto, em va sorprendre, per exemple, el tema dels llumins que van a l'orgànica. Això no ho sabia, a més de les restes de menjar, que això sí que ho faig bé.
3: Molt bé.
2: Què en fem d'aquesta orgànica? És a dir, jo recullo l'orgànica a casa meva, amb una bosseta compostable, i la tiro al contenidor marró.
3: Els camions de recollida dels ajuntaments les porten fins a una planta, que és on es tracta i on es gestiona.
2: És una planta només per la fracció orgànica?
3: Exacte, exacte. Hi ha, com de la resta de fraccions, hi ha plantes per cadascuna de les fraccions especialitzades en tractar aquell tipus de residu. En el cas de l'orgànica, el que fem és, aquí a la comarca i a altres llocs de Catalunya, és aprofitar al màxim aquest residu, que, per una banda, si no es fa bé, és tan contaminant, val? Perquè és la mala gestió de l'orgànica genera gasos d'efecte hivernacle i promotors del canvi climàtic, etcètera, etcètera. Vull dir que tant que ens omplim la boca del canvi climàtic,
2: Doncs
3: la primera cosa que podríem fer és separar l'orgànica.
2: Perquè, val? Deixa'm fer una falca publicitària aquí al mig. Gestionar bé els residus a cada casa és contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
3: Està clar, està clar.
2: Que de vegades, ens sembla que són que no podem fer res per contribuir-hi i en petits gestos podem.
3: I no sé si per els mitjans o per què, o per la societat, ens hem centrat en el tema plàstic, les ampolles de plàstic, el
2: plàstic, bosses,
3: les
2: no?
3: bosses, tot i tal, però al final l'orgànica diria que és dels residus més importants a separar. Llavors, el que fem en aquestes plantes és dos coses. Transformem aquest residu en compost, que ara t'explico, que és un adob, un fertilitzant per qualsevol terra, no? Per agricultura, i també generem energia. Vull dir que és un win-win, diguéssim, que generem energia, generem un adob i gestionem un residu.
2: És a dir, de la bosseta, que de vegades ens fa tanta mandra, potser hem d'anar pensant, no ho haig de fer, perquè d'aquí en traurem energia, d'aquí en traurem compost. El compost, a més, si no vaig equivocada, el repartim...
3: A totes les deixalleries de la comarca, i tant, s'hi pot anar, perquè al final és com un retorn, no? És el teu residu, la portes, i hi ha com un servei de retorn d'aquest compost i que la gent ho pugui servir a les seves plantes, del balcó o del jardí.
2: És un cicle, no? És un cercle que tanquem una mica...
3: amb l'orgànica. Més que, és una cosa que fem, que es fa a la natura. L'orgànica, a diferència dels altres residus, no? En el que fem amb ella és un cicle natural, el cicle del carboni, de que es va
2: de la peça de fruita.
3: De la peça de fruita que ens mengem, o que després cau al bosc, cau a terra,
2: exacte,
3: es desfà, fa nutrients i torna a entrar en l'arbre. Una cosa tancada que no cal que expliquem aquí, ja ho expliquem als col·les, però que el que fem en aquestes plantes és fer-ho a nivell industrial. No? Una cosa que a la natura passaria en 6 mesos, doncs nosaltres ho podem fer en 1 o 2.
2: Què passa si no separem l'orgànica? És a dir, si a mi em fa mandra, o dic, ara jo passo, perquè, a veure, hi ha de tot, i ho tiro la resta, per exemple, que és el contenidor gris, que seria, us en recordeu abans, jo dic abans perquè a casa meva ara tenim el plàstic, bueno, els envasos, el blau, que és el del paper, el vidre, el verd, tinc un contenidor petitó de l'orgànica, perquè la trec cada dia, i després hi ha la resta, que és on va la resta de coses. Si jo llenço l'orgànica a la resta de coses, què passa? Molt ràpid, que ens queda un minut.
3: Doncs que se'n va per una altra via, un altre centre de tractament que aquí a la comarca ho gestionem molt bé, però si no estiguéssim aquí i estiguéssim en algun altre lloc, el que acabaria passant és que aquesta orgànica generaria uns gasos, es podria, i generant CO2.
2: Per tant, consell d'avui, vinga, a separar l'orgànica.
3: L'orgànica al marró.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
3: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
4: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
5: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès. 91.2 FM.
7: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
8: Benvinguts, sigueu a una nova edició de Perifèries. Avui, com sempre, amb l'Aleix Alari al control de so i el Jordi Tortós aquí al micròfon. I avui ens quedem a casa. Hem decidit que no sortim i ens quedem a casa per repassar el que ha donat de si, el que està donant de si últimament el panorama musical català.

Doncs hem encetat el nostre programa d'avui amb el segon disc de Minibús Intergalàctic, el Quintet de Girona, que ens continuen agradant molt amb aquest treball. L'àlbum es diu Moviment Oscil·lant Polinòmic i acaba de sortir. És el segon àlbum i aquesta banda sorgida del projecte de Cases de la Música continuen fent una mena de rock bastant psicodèlic, però molt, molt personal i que em sembla molt, absolutament convincent. Això es deia l'agredolça lliçó de la vall del Mas Daurat. I ells són el grup més interessant que han sortit últimament de les Terres Gironines, Minibús Intergalàctic. Insistim, segon LP, molt interessant, Moviment Oscil·lant Polinòmic.

0: Moviment oscil·lant polinòmic. Segon LP ja de Minibús Intergalàctic. Tota una realitat ja dins del panorama de casa nostra. I atenció, si aquest era el segon LP d'un grup, ara anem amb el quart treball de la Ludwig Band.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que

Ja és el seu quart àlbum i realment la Ludwig van mostren que són la banda probablement més interessant i intensa de l'escena catalana actual. Pel Barri es comenta, així es diu aquest àlbum, el quart treball d'aquest grup de barcelonins que es van juntar a l'Espolla, allà a l'Albera gironina.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Perifèries.

Efectivament, és Joan Miquel Oliver, nascut a Sóller, a Mallorca, a l'any 74, llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona, escriptor, cantautor, ex Antònia Font. Si Antònia Font era un grup personal i únic, realment la carrera discogràfica de Joan Miquel Oliver encara ho és més.

Joan Miquel Oliver, l'ex Antònia Font, ara en solitari amb el seu nou treball, es titula Ruïssos. I una altra novetat que ens ha sorprès molt però que ens ha encantat és el nou treball, i van ja, de Maria del Mar Bonet.

La veu de la Maria del Mar Bonet no presenta signes de cansament i la veritat és que aquest treball, L'aigua no cansa, és un dels millors treballs que l'hem sentit en els últims anys, en els últims decennis. Probablement el millor treball fet, sobretot amb l'aire mallorquí de la producció de Toni Pastor, amb col·laboracions de Toni Cuenca, Antoni Pereira Fons o Mauro Pagani, el músic que va ser membre de la Premià Tafoneria Marconi, també productor de Fabrizio D'André, que col·labora en aquest magnífic L'aigua no cansa, últim treball de Maria del Mar Bonet.

0: Aquesta jota es diu Blau si sol de roses blanques i forma part d'aquest magnífic treball L'aigua no cansa de Maria del Mar Bonet, un dels millors treballs i sobretot de les millors notícies de sentir encara a la Maria del Mar Bonet amb 79 anys amb una veu realment magnífica, esplèndida. Com també sempre ha estat magnífica la veu de Sílvia Pérez Cruz.
1: Des del

una altra de les novetats més destacables de les últimes setmanes, el nou treball de Sílvia Pérez Cruz. Es diu Oral Abissal. I també un altre treball que ens ha cridat l'atenció és Azimut. El signa un veterà cantautor com Joan Isaac al costat d'un experimentat i excel·lent guitarrista com és Eduard Iniesta. L'àlbum es diu Azimut.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Perifèries, les músiques del cor.

Sant Xerim Aresté, el de Flix, és un dels músics més brillants i més ocults de l'escena catalana actual. Aquest ja és el seu 8è àlbum, es diu Punt de Creu, i és una de les millors gravacions que portem escoltades dins del que és aquest any 2026. I una altra sorpreseta molt interessant ha estat el single que ha publicat Mishima, ja sense el Mar Lloret, i que es titula Només Amics.

Mishima, un single que ens ha sorprès, es diu Només Amics, i un altre àlbum que acaba de sortir és el nou treball de la lleidatana Renaldo i Clara, és a dir, de Clara Vinyals, amb aquest àlbum que es diu L'Encant.

La lleidatana Clara Vinyals, endavant amb el seu projecte que es diu Renaldo i Clara. L'àlbum L'Encant, i acaba de sortir, com també fa algunes setmanes ha sortit el nou treball d'Anna Ferrer, es diu L'Encant.

L'últim treball d'Anna Ferrer que ens ha fascinat es diu Pa, i la Maria Norquina demostra ja tenir una experiència magnífica en això de barrejar lo antic i lo nou fent usar les músiques tradicionals, cosa que fa el mateix també Júlia Colom. Ella és de Valldemossa, Mallorca, i amb ella ens acomiadem. L'Aleix Salari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i la setmana que ve ens tornarem a trobar, com sempre, en un nou Perifèries. Fins llavors.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia pel matí, què tal, com esteu? Avui dimarts 9 de juny de 2026, ja estem de nou aquí, compartim aquesta estoneta amb tots vosaltres i ho fem amb la sensació de que anem per el bon camí, no? Camí cap a l'estiu. I d'això doncs no ens en sortirem, arribarà en el seu moment i gaudirem doncs, un any més d'aquest estiu que està a tocar. Estem ja als darrers dies de la primavera amb aquesta inestabilitat, que un dia plou, un altre dia surt el sol i fa molta calor, un altre dia està ennuvolat, doncs això és el que ens porta una mica la primavera, però tenim ja tocant a la porta l'estiu. I quan l'estiu arriba, la calor s'instaura i després ja és més difícil tenir cap respir. Re, aquí estem, com cada dia, el Miquel Zafra, la part tècnica, i aquesta qui us parla, la Núria Catxán, i estem encantats de compartir aquesta estoneta amb tots vostès, amb tots vosaltres. Què tal? Com porteu aquest matí de dimarts? Coses a fer? Potser sí, no? Tot i que acabem de començar la setmana, ja hem deixat enrere el primer dia, que és una mica enfarragós. Els dilluns són una mica enfarragosos, però no passa res. De seguida passa el dilluns, s'instaura el dimarts i no ens adonarem compte i ja estarem a divendres. És el que té el ritme de la vida. Això sí, amb uns quants madrugones per la mañana, que això de llevar-se d'hora, això no ens ho treu ningú. Doncs Miquel, ja hi som, què tal?
2: Bon dia, Núria, què tal? Bon dia a tothom.
1: Bon dia, bon dia. Doncs,
2: avui vens molt...
3: 1 de enero, 12 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín, a Pamplona...
1: Encara ens queden uns quants dies.
2: Menys
1: per...
2: d'un mes, ja.
1: Menys d'un mes, és veritat, és veritat. Déu-n'hi-do, Miquel. Doncs sí, avui, mira, he pensat rojo. I...
2: Bueno, que vens de vermell, allò vermell passió, però sí. Que normalment a Sant Fermín és banda blanc, només banda porten
1: blanc,
2: el mocador vermell.
1: Vermell, si no els agafa el toro amb això vermell i ja no lo suelta. Doncs sí, avui una mica de vermell a la nostra vida. Tenim un matí allò potent, avui, i no sé, he tret de l'armari aquesta camisa que he pensat. Com que ara tenim l'aire aquí a la redacció i tenim un aire per tots els habitacles, perquè ja sabeu que tenim un problema, suposo que ho hem explicat alguna vegada, amb l'aire condicionat, doncs ens han fet allò un santo remedio que no arriba a tot arreu, però que ens ajuda. Però clar, perquè tothom estigui una mica allò ventilat, doncs... De vegades et toca a prop i dic, mira, que tengo frío, me bajo la manga, que tengo calor, me la subo. I per això m'he posat una camisa avui així, pensant una mica en el cuello i aquestes coses que de vegades els aires acondicionats, ostres, van molt bé, perquè si no, no pots respirar. I treballar amb l'aixafogó, que sembla que el cos es va desfent, de vegades és aquesta la sensació, no?
2: Vas perdent energia, sí.
1: Sí, sí, et quedes com si fossis el Blandy Blue, doncs el mateix. Doncs de vegades, clar, tenir l'aire al cogote doncs, també et dona molt fred i has d'anar allò... fent una mica d'equilibri perquè després surts al carrer i dius, mare meva, con la que està cayendo.
2: Déu-n'hi-do, sí, sí.
1: Sí, i això ens passa a nosaltres, al torn del matí, que, oi, de vegades. Però res, aquí estem, de dimarts, i avui tenim un programa, ara us explicaré, avui tenim un programa guai. No sé si començo explicant avui el que tenim al programa.
2: Vinga, comencem
1: i després, sí?
2: Aquest contingut, sí.
1: Vinga, va. Mireu, a les 10 i mitja, d'aquí no res, tindrem a la regidora Natàlia Segura, de Gent Gran, de l'Ajuntament de Montornès. La Natàlia hi serà aquí amb nosaltres a les mañanes per parlar del nou curs 2025-2026. Parlem de la gent gran i parlem de Montornès. I també parlarem de que el proper 15 de juny avui és 9, doncs d'aquí uns quants dies, no masses, la propera setmana, dilluns vinent, se celebra el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de les persones grans. Avui hem convidat a la Natàlia per diverses qüestions, entre d'altres perquè volem parlar doncs, d'aquest curs de la gent gran del nostre municipi, del edatisme i d'altres qüestions que tenen a veure amb aquests fets. I crec que és prou interessant doncs, parlar una estoneta amb ella. També és dimarts i tenim coach. La nostra coaching, Elisabet Rebollo, avui ens porta un seguit de com saber com aprofitar els llibres d'autoajuda. Una proposta interessant perquè hi ha truquillos i ella ens dona les claus. I acabarem, com és habitual, amb el Miqui Barba Vinyallonga, que des de la seva terra natal, des de Teruel, tot i que ell és català, però la seva família, el seu pare és d'allà, doncs quan arriba l'estiu el tipo marxa i fa molt bé i s'ho passa d'allò més bé i connecta amb nosaltres per fer la seva secció. Les comoditats que té les tecnologies, les noves tecnologies. En fi, tot això avui. Què? Ve de gust o no ve de gust? Jo crec que sí, no? I a tot això, doncs jo crec que també ve de gust fer un repàs a l'actualitat del dia. A veure si em faig ara amb el guió. Aquí el tenim. Bé, moltes informacions que fan referència a Montornès. Comencem recordant que avui els alumnes de segon de les 5 escoles de Montornès pujaran a l'escenari del Margarida Xirgo i ens interpretaran coreografies i cançons que han treballat durant el curs. La música serà la protagonista aquesta tarda, dia 9 de juny, a la cantata. La Clica. Es tracta d'un projecte sociomusical en xarxa de Catalunya que està adreçat a tots els alumnes de segon de primària. Els pares, mares, àvies i demés que tinguin nens de segon a la primària ja ho saben perquè aquesta tarda no es perdran aquesta actuació, la dels seus fills, nebots, cosins, perquè ens faran aquesta obra que consta d'11 cançons, diferents estils i música moderna. Jo, si tingués oportunitat, doncs m'aproparia cap al Margarida Xirgo aquesta tarda a gaudir de la música i dels alumnes. L'Ajuntament ha aprovat la modificació

0: incidents i per la eliminació de la bonificació juvenil per als majors de 25 anys. Aquestes han estat algunes de les modificacions del ple i aquesta és la modificació de l'ordenança. Sabeu que Montornès estrena una gincana familiar amb els pressupostos Mas 30 Cosmos. És una de les novetats de les propostes triades als pressupostos participatius. Després de la trobada del clàssic del 17 de maig i de la jornada sobre el joc de rol màgic de Galthering, el calendari d'activitats dels pressupostos participatius Mas 30 Cosmos de 2026 continuarà el 14 de juny amb una proposta familiar. Es tracta d'una gincana familiar, novetat d'aquesta edició, recomanada per les famílies amb infants de 4 a 12 anys. Les proves començaran a les 10 a la plaça Joan Miró i consistiran en un recorregut per diversos espais del municipi. Doncs 14 de juny, proves, jocs i gincana. No us la perdeu. I ja sabem que s'ha publicat el programa d'activitats de les festes de Sant Joan del 13 al 28 de juny al barri de Montornès Nord. Serà l'escenari d'una veintena de propostes culturals i també esportives. El Club d'Atletisme Montornès donarà el tret de sortida al programa i ho farà amb la marxa nocturna de Sant Joan. Enguany, el pregó anirà a càrrec del personal de la Llar d'Infants Pública al Lledoner, que celebra 20 anys de història. La programació de les festes de Sant Joan, com ja sabeu, està organitzada com cada any i hem convidat a la Mercè Jiménez, regidora de Cultura i Festes, i dijous estarà aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès i ens donarà tots els detalls. Bé, la Unió de Botiguers ha posat en marxa un nou sorteig. Aquest cop sortegen un val amb 20 accessos a la piscina municipal per una mateixa persona. Per participar-hi només cal utilitzar l'aplicació Montornès Som Comerç en les compres que feu fins al 21 de juny. Escoltem a la dinamitzadora de la Unió de Botiguers, Raquel Marco.
1: Serà un sol val per una persona, és que podrà gaudir d'aquests 20 accessos diaris a la piscina per poder refrescar-se i només cal utilitzar l'app del 3 al 21 de juny, molt fàcil, vull dir, cada cop que tu vagis a comprar en algun dels comerços adherits a la Moneder, els dius que et passi la targeta o l'app i automàticament entres en el sorteig d'un val de 20 accessos per la piscina municipal. El sorteig es farà el 22 de juny, ens posarem en contacte amb la persona guanyadora, la publicarem a les xarxes socials també.
0: Doncs ja sabeu, 22 de juny, dia del sorteig, i la persona guanyadora serà contactada per correu electrònic per la mateixa Unió de Botiguers.
2: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
0: Avui és el Dia Internacional dels Arxius. Cada 9 de juny es commemora el Dia Internacional dels Arxius per tal de promoure'n la importància vinculada a la investigació i al resguard de la memòria històrica. També és el dia de l'ànec Donald, Pato Donald. Avui es fa un homenatge a un dels personatges més característics i especials àmpliament conegut a tot el món. Cada 9 de juny se celebra el Dia Mundial del Ànec Donald. Doncs ja sabeu, gaudiu del dia i gaudiu d'aquesta proposta. Bé, avui és Santa Lira, Sant Colombo, Santa Diana i Sant Efrem. Felicitats a tots i a totes i felicitats a totes les persones que avui estiguin d'aniversari, especialment a la meva filla, l'Alexia, que avui celebra el dia del seu aniversari. Doncs, filla, per molts anys, una forta abraçada.
3: Però digues els anys, Núria, quants anys fa?
0: Doncs 26. Que no són pocs.
3: 26 anys.
0: 26 anys. Déu tota una vida.
3: Mare meva, Núria, com passa la vida?
0: Sí, passa la vida i els fills i les filles celebren aniversaris i nosaltres ens fem més grans. També és l'aniversari de la nostra companya Mary López. Mary, una abraçada ben forta, que la tenim allà a l'Ajuntament, a l'Alcaldia. Doncs avui està d'aniversari per molts anys. La Vanessa Ambrosio. Vanessa, una abraçada.

a la Benforta i la Encarna Càceres. Felicitats, Encarna. Al José Antonio Delgado, també veí de Montornès, i la Noelia Gómez. Felicitats a tots, a totes, que tingueu un dia meravellós i que passeu un dia allò inolvidable. Nosaltres comencem amb una mica de música, recordant que de seguida ens endinsem en el contingut del programa. Bon dia, Montornès. Bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs anem ja amb la informació de servei. Ràpidament connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. I avui és la Noelia García des de l'Agència Estatal. Bon dia, Noelia.
1: Bon dia. Avui baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 25 graus a Vilanova i la Geltrú, 26 a Mataró, 27 graus a Barcelona, Igualada i a Vic, 28 graus a Manresa i a Sabadell i 29 a Rubí. Durant el dia d'avui predominarà el cel variable amb clars i núvols. Durant la tarda a l'interior s'esperen núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes. A l'interior nord podrien ser localment forts. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia avui, Farmàcia Nord, al carrer Federico García Lorca 34 a Montornès Nord. Per qualsevol emergència, recordeu 112 o al telèfon d'emergències de la nostra policia local 93 572 11 10.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074, avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I, malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Ja us he explicat que avui la nostra convidada era la Natàlia Segura, regidora de la gent gran, entre d'altres, i parlem de que tanquem el curs 2025-2026 als casals de la gent gran, Montornès Centre i Montornès Nord, alhora que ens acostem al proper 15 de juny, que el tenim a tocar, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans. Amb aquest motiu, hem convidat a la Natàlia Segura per fer balanç de l'any i també per continuar parlant de les accions municipals per promoure un envelliment actiu i combatre l'edatisme. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Pues molt bé, encantada de tornar a ser-hi aquí.
0: Doncs ha passat pràcticament un any i amb aquest tema tornem a trobar-nos per conèixer de prop la situació de la nostra gent gran. Bé, estem a punt de tancar el curs. Quin balanç hem de fer d'aquest 2025-2026 al casal de la gent gran de Montornès? Quins han estat els principals èxits o aspectes que la Natàlia vulgui destacar avui?
1: Doncs aquest any jo crec que ha sigut un curs molt, molt important i jo crec que el balanç és molt positiu. Només cal veure l'acte de final de curs que vam fer fa unes setmanes a la Pau Picasso, que gairebé hi havia més de 400 persones usuàries dels dos casals que fan els diferents tallers, i jo crec que això és sinònim d'èxit i de que la gent està engrescada en fer tallers i com dius tu, no? Mantenir una vida activa i saludable.
0: Que al final és el que també intenta l'Ajuntament, no? Acompanyar en aquest envelliment. Mm. Les activitats dels casals continuen despertant molt interès. Com han evolucionat la participació durant aquest curs? Hi ha hagut més demanda?
1: Quan vam iniciar el curs, vam iniciar amb llistes d'espera. A mesura que quedaven places lliures perquè vam aprovar un reglament, on una de les coses que volíem destacar era l'assistència a aquests tallers i més les faltes d'assistència que donaven, no, com a teníem el dret a que poguessin perdre aquesta plaça i que s'introduís gent nova, doncs ha anat evolucionant i hem acabat el curs gairebé sense llistes d'espera. Hi havia gent que potser no li agradava el taller que s'havia apuntat i es donava de baixa. Bueno, hi ha hagut moviments, però en general gairebé tothom com a mínim ha pogut fer un taller, no? I l'objectiu és que tothom pugui participar de la vida comunitària.
0: Hi ha hagut algun perfil de persona gran que s'hagi incorporat especialment als casals?
1: Bueno, hi ha un grup de gent que ja fa temps que fan tallers i que continuen, que són els assidus, però els nous perfils són de les persones recent jubilades que comencen, no, en aquesta nova etapa de la vida i que volen tenir aquesta vida activa, també per conèixer altra gent, i la veritat és que els perfils nous són persones les més, dins del col·lectiu de gent gran, les més jovenetes.
0: Les més actives, no?
1: Les més actives, però déu-n'hi-do que hi ha gent que porta anys jubilada que també està molt activa.
0: De cara al curs vinent s'ofereixen un altre cop 840 places en una desena de tallers, des de gimnàstica, ioga, fins a informàtica o entrenament cognitiu, no?
1: Sí, ara de fet ja estan obertes les inscripcions, portem una setmana, aquesta és la segona setmana i divendres tancarem les inscripcions. Hi ha hagut molt volum de persones que ja estan apuntant-se. Mantenim els mateixos tallers que el curs que tanquem. La idea és poder oferir de nous tallers, però de cara a potser gener-febrer de l'any vinent, perquè hem de tornar a licitar aquest servei, que és un servei que l'Ajuntament ho té licitat, i en aquesta nova licitació el que volem és afegir nous tallers, sobretot enfocats en les activitats físiques, que és on hi ha més demanda.
0: I ja heu pensat noves propostes, Natàlia?
1: Bueno, tenim una proposta sobre la taula. L'altre dia vam fer una activitat de dones i esports on va participar la fisioterapeuta del CAP i ella ens comentava que hi havia un dèficit quan les persones que fan rehabilitació després de potser problemes de mobilitat, era molt limitat aquest temps i hi havia gent que marxava sense haver acabat aquesta rehabilitació i ens comentava que la majoria era gent gran i sobretot dones. I dones molt relacionat amb el tema de la pèrdua de massa òssia un cop que comencem amb la menopàusia. Llavors una de les propostes que està sobre la taula és poder, no?, fer tallers perquè aquestes persones puguin continuar amb aquesta rehabilitació. Seria més específic, és a dir, no serien tallers oberts com els que tenim ara, però sí més focalitzats a persones que ens venen derivades del centre de salut i així poder donar aquesta continuïtat.
0: Interessant. Mm. Quines activitats són les que tenen actualment més demanda?
1: Les que tenen més demanda són les que són activitats físiques, però sobretot són les que tenen relació amb el ball. Balls en línia és
0: l'estrella.
1: L'estrella dels tallers, seguit de sevillanes, però déu-n'hi-do que d'altres activitats que són relativament noves, com el ioga, ara ja comencen a tenir llista d'espera. Vam començar amb un grup, ara ja tenim dos grups i déu-n'hi-do. Però tot el que tingui a veure amb l'activitat física és el que més demanda ja. És veritat que la gimnàstica no té llista d'espera, però perquè ho fem en un espai molt gran i això ens permet tenir a molts usuaris podent fer gimnàstica i hi ha molts grups. I la gimnàstica, déu-n'hi-do, que també potser cada grup poden tenir unes 80 persones. És a dir, que està molt bé.
0: I detecteu noves inquietuds o necessitats de cara a la gent gran?
1: Necessitats, les que et deia, potser relacionades amb la mobilitat, però inquietuds sempre ens demanden balls, qualsevol tipus de ball. Ara fem balls en línia, però si féssim qualsevol altre ball, com ens demanen balls de saló, perquè antigament es feia, però si féssim balls que o el country o el que sigui, segurament tindria molta demanda, és el que més els hi agrada.
0: El ball.
1: El ball, vaja, que està molt bé, perquè això ajuda també, no només al moviment físic, pensem que el ball també Clar. Ajuda a la memòria, perquè t'has de prendre uns passos, i això també, no?, té altres vessants, però el ball és el que més els hi agrada.
0: Doncs, de cara al curs vinent, ja ens ha dit la Natàlia que miraran d'introduir alguna coseta més. La lluita, canviem de tema i anem a parlar de la soledat, que és un dels grans reptes a tots els municipis, a totes les ciutats. Així ho ha afirmat la Natàlia en d'altres converses que hem mantingut al programa. Com canvia això? S'aconsegueix que els casals tinguin un paper important per generar vincles entre les mateixes veïns i veïnes? Fan els casals comunitat?
1: Sí, en certa mesura sí que fan comunitat, perquè ja no només els tallers que ofereix l'Ajuntament i que la gent pot apuntar-se, els dos casals que tenim al municipi, les seves juntes són juntes molt actives, que fan moltes activitats i això promouen també que la gent s'apunti. Els casals és un punt de trobada de persones grans i és un punt per poder socialitzar i això és molt important per treballar la solitud no volguda. I també és un espai per detectar possibles persones que s'estan deslligant del casal i això ens ajuda a treballar, a veure què està passant, intentar fer prevenció perquè no arribin, no, a aquesta solitud. Jo crec que els casals són un espai molt importants i tenim d'altres espais municipals com la biblioteca i el casal de cultura, que la gent gran també és molt assídua, però jo crec que dins de l'especificitat d'aquest equipament és un bon punt de trobada.
0: Natàlia, hem parlat també de participació i de benestar, però aquests dies es fa més visible una altra qüestió que preocupa, que és la defensa dels drets de les persones, que també moltes vegades hem parlat, no? La gent gran, la lluita contra qualsevol forma de discriminació. I amb això també ens hem de posar, perquè estem a tocar justament d'aquest 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans.
1: Sí, la propera setmana és el dia mundial de la presa de consciència. Nosaltres ja portem un temps treballant-ho. Aquest any, sobretot aquest últim any, hem treballat l'edatisme, que és una manera de discriminació envers les persones grans només pel simple fet de tenir l'edat que tenen. I el que volem també treballar és la consciència sobre aquest maltractament per tal de fer prevenció i evitar prevenció de detecció i la reparació en aquest cas i evitar que hi hagi maltractament.
0: Hi ha molt camí per endavant, per situar aquesta realitat en la seva dimensió real, quines formes poden adoptar els maltractaments i quines senyals ens poden alertar la resta de ciutadans, no?, per reconèixer?
1: Malauradament, hi ha molt maltractament cap a les persones grans i el que és més perillós és que de vegades està molt invisibilitzat, que això també tracta l'edatisme, perquè hi ha maneres de maltractament, com bé tu has dit, no?, de la pèrdua de drets, perquè no?, tendim a infantilitzar les persones grans, a estereotipar-les en prejudicis, no?, com més gran doncs ja no té dret a parlar, no té dret a votar, i això és difícil treballar perquè són maltractaments invisibles i que tenim com molt arrelats a la nostra societat, i això s'ha de treballar fent consciència, fent formació, però també hi ha altres tipus del maltractament. El més clar és el maltractament físic, que quan fas ús de la violència, no?, que provoqui lesions, però hi ha d'altres maltractaments que pateixen la gent gran, com maltractament psicològic, maltractament econòmic, negligències, no?, perquè de vegades hi ha com un abandonament d'aquestes persones que arriben un moment de la seva vida que necessiten més acompanyament i no el tenen, i també l'abandonament i la vulneració dels drets. Tendim moltes vegades a decidir per persones adultes, perquè no hem d'oblidar que són persones adultes que ja estan en una nova etapa de la seva vida, que és l'etapa final de la seva vida, però continuen sent persones adultes amb un dret a decidir. I de vegades tendim a decidir per ells. Jo crec que això és un maltractament molt generalitzat, però que és molt cruel, perquè no els hi deixem opinar. Sempre posem el mateix exemple, però de vegades en dinars familiars, quan va parlar la persona gran, és com, no, tu, el que tu diguis no té valor. Home, té molt de valor. Però de vegades els deixem en una banda. Jo crec que això... el que necessitem és agafar consciència de que aquest maltractament existeix i que hem de treballar-ho, primer coneixent-lo i després posant solucions i tenint clar que totes les persones tenen dret a decidir sobre el seu cos. El nostre servei d'ajuda a domicili està molt centrat en la persona i en que la persona decideixi el que vol. I és una de les coses que nosaltres, quan ens va presentar, ho tenim a través del consorci, ens ho van explicar, ens va quedar molt clar que tenen tota la raó. Una persona, l'exemple que ens posaven, hi ha una persona que és diabètica, una persona adulta que és diabètica i decideix menjar xocolata. Nosaltres no som qui per dir que no mengi xocolata, nosaltres som els que hi hem d'aconsellar. Això no és bo que ho mengis perquè pot tenir conseqüències, però ell decideix sobre el seu cos, no la resta. Jo crec que això hem d'agafar molta consciència perquè és molt important, sobretot per treballar i combatre l'edatisme.
0: Des de l'administració, detecteu casos de maltractament?
1: Sí, malauradament cada cop dins de benestar social es detecten casos de maltractament a gent gran, sobretot són dels propis familiars, en aquest cas fills o filles, i estan molt relacionats amb problemes de salut mental i de dependències. Llavors, bueno, es detecten aquests casos, es treballa, però és molt difícil perquè de vegades les persones grans no volen denunciar, perquè és denunciar el seu propi fill o filla i es fa molt complicat. I s'intenta treballar una mica perquè agafin consciència de que estan patint aquest maltractament, es fa seguiment, però malauradament des de la pandèmia fins ara ha augmentat el número de casos de persones grans maltractades.
0: Déu-n'hi-do. Parlem de l'edatisme. En els darrers anys s'ha començat a parlar molt més d'edatisme. Recordo la primera conversa que vam mantenir, que dèiem, edaqué? Edatisme. Doncs com es manifesta aquesta discriminació per motiu d'edat i com afecta la qualitat de vida de les persones grans, Natàlia?
1: Bueno, jo ho comentava abans, no? L'edatisme és per l'edat que tenen, ja tenen aquesta discriminació i es manifesta doncs, amb estereotips i mites, que ja assumim que aquesta edat tan avançada, no?, que de vegades implica aquesta dependència, no tenen la capacitat d'aprendre coses noves i els hem d'oferir a que aprenguin coses noves, no? Com deia abans, que això afecta el dret a escollir el que volen fer. La infantilització. Tractem a les persones grans com si fossin nens, però ja no com tractem, és que els hi parlem igual com si fossin nens. I són persones adultes. També l'exclusió laboral. Arriben a certa edat que ja els excluïm laboralment. no? Limitant-li l'accés a l'ocupació o forçant jubilacions que potser no tenen aquesta necessitat. I després la institucionalització. Tendim, no?, a tractar que totes les persones grans han d'estar institucionalitzades i la idea és desinstitucionalitzar perquè tinguin una vida com més que puguin decidir i que sigui l'últim pas que s'ha de fer és anar a la institució, no? I bueno, és una de les formes més visibles de manifestar-se aquest edatisme.
0: I Natàlia, quines actuacions concretes, municipals, feu?
1: Nosaltres vam participar a l'octubre passat d'un congrés que va fer la Diputació, a més vam ser municipi que va participar i va col·laborar i de fet vam ser ponents i vam treballar en una taula rodona explicant el que estem treballant aquí al municipi. A part de el primer que estem fent és una formació a tots els treballadors i treballadores municipals perquè també l'Ajuntament és la primera porta a la que truquen els veïns i veïnes, doncs també perquè coneguin que hi ha aquest tipus de discriminació i també estem treballant amb un servei d'atenció integral per a totes les persones grans que englobin totes les necessitats que puguin sorgir, tenint en compte que cada cop la població està més envellida, cada cop hi haurà més gent gran i aquestes necessitats aniran evolucionant, igual que evoluciona la societat. Per tant, estem treballant les dependències amb aquesta mirada de que decideixin, no?, la persona usuària amb el dret a decidir el que vol, amb les persones que estan amb l'envelliment actiu també perquè puguin treballar, socialitzar i el dret a decidir què volen fer i com ho volen fer, i estem treballant amb aquesta mirada més àmplia d'englobar a tot el col·lectiu de gent gran sempre tenint en compte les diferències que hi ha dins del col·lectiu de gent gran, que són moltes, perquè hi ha no només diferències d'edat, sinó també hi ha altres tipus de diferències dins del col·lectiu. Que això és el que fa que enriquir, no?, aquest col·lectiu.
0: Natàlia, què passarà d'aquí 10 anys?
1: Uf, d'aquí 10 anys, doncs jo espero que hi hagi molts recursos d'altres administracions perquè les polítiques municipals puguin continuar fent-se. El que espero és que el Servei d'Atenció Integral continuï treballant, que es posarà en marxa també amb el nou centre de dia, que tinguem una mirada més oberta pel que fa, no?, a l'envelliment, sobretot quan comencen a fer les dependències. Estem treballant també en projectes relacionats amb el centre de dia i la residència i els habitatges dotacionals, i la idea és que això estigui molt evolucionat i que tinguem un servei que pugui atendre a la gran demanda que tindrem de gent gran des de tots els vessants, no?, de totes les necessitats que puguin sorgir. Per tant, jo el que espero i desitjo és que hi hagi molts recursos econòmics per poder dur a terme aquestes polítiques que seran molt necessàries.
0: La Natàlia Segura ho veurà? Estarà d'aquí 10 anys?
1: Home, jo espero estar a Montornès segur, a l'Ajuntament no ho sé, però espero poder veure-ho i formar de forma activa, ja sigui tant a la política com a ciutadana de Montornès, tot el que pugui aportar, perquè jo crec que hem de cuidar els nostres majors, no? L'Anna González sempre deia que la mirada, o sigui, que la manera en la que un municipi cuida els seus, les persones grans és, no?, és un reflexe de lo que és el municipi. Jo crec que hem de cuidar aquest col·lectiu perquè és un col·lectiu molt valiós.
0: Quin missatge li agradaria traslladar a la ciutadania en aquesta setmana de sensibilització sobre els drets de les persones grans?
1: El missatge és que la gent agafi consciència d'aquest tipus de maltractament, que intenti en el seu dia a dia, les seves converses, les seves frases, detectar microedatismes. Jo crec que amb el tema del masclisme ho tenim molt clar, però amb l'edatisme no. Intentar detectar aquestes petites discriminacions que les tenim molt, molt, molt assumides i que no detectem. I també el missatge que donar, que per treballar l'edatisme també és molt important veure pel·lis i veure cinema, i aquesta setmana el que volem és oferir a tots els veïns i veïnes una pel·lícula que també treballa una mica aquesta manera de maltractaments envers la gent gran.
0: Explicar una mica que aquest diumenge 14 tenim la projecció d'una pel·lícula en un barri oberta a tota la ciutadania.
1: És oberta a tota la ciutadania perquè el maltractament a la gent gran no només afecta a la gent gran, ens afecta a tots com a societat.
0: Quina pel·lícula és?
1: La pel·li es diu Descuida, jo te cuido. És un thriller de comèdia negra on bàsicament una tutora legal que no té escrúpols, no, s'aprofita de la gent gran. Persones jubilades que no, les tutoritzen, venen els seus béns i el seu patrimoni per quedar-se amb els diners fins que es topen amb una persona que potser no ho han de, no poden, i aquí és on està la trama. La idea és que sigui una pel·li entretinguda, que sigui una pel·li d'acció, també sigui de comèdia, però que en el fons ens faci reflexionar sobre aquest maltractament que tenim envers la gent gran. En aquest cas, doncs, la infantilització de tutoritzar, el dret a decidir què vol fer amb les seves propietats. Bueno, jo crec que serà molt interessant. Quan acabi farem un petit col·loqui perquè puguem parlar i xerrar les persones que hi serem, així que tothom està convidat.
0: Diumenge, 5:30, a Montbarri. Uh-huh. Una activitat adreçada a la gent gran, però en realitat a tota la ciutadania. Natàlia, i abans d'acomiadar-nos, què diria a aquelles persones grans del nostre municipi que continuen participant activament en la vida social i comunitària del municipi?
1: Què diria a les persones grans? Que no parem de fer activitats, que continuem treballant perquè aquestes persones siguin una part activa i fonamental del nostre municipi. El més important és que trobar-los a tots els llocs, a les entitats participants, als equipaments municipals, i trobar-los al carrer. I jo crec que el que ens demanarien és: continueu fent el que feu, però encara no, manquen coses a fer, feu anàlisi i continueu treballant, que és el que estem fent.
0: Doncs no sé si vol afegir alguna cosa més.
1: No, agrair-te aquesta estoneta que hem pogut parlar, i sobretot que la gent agafi consciència que el maltractament cap a les persones grans és una lacra que hem d'erradicar com d'altres que tenim.
0: Doncs en això estem. Recordem també 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de les persones grans. Natàlia Segura, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Montornès, gràcies i fins la propera.
1: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Igualment.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

John Ronald Reuel Tolkien va néixer a Bloemfontein, Sud-àfrica, un diumenge 3 de gener del 1892. Geni a molts nivells i brillant escriptor, la seva obra mestra, El Senyor dels Anells, l'ha consagrat com un dels millors novel·listes de tots els temps. Fins i tot, se l'acusa d'haver esgotat el gènere literari de la fantasia.

Si bé el petit Tolkien va néixer a Sud-àfrica, els seus pares eren britànics. El 1896, quan Tolkien tenia solament 4 anys, el seu pare va morir i la família es va traslladar a Anglaterra. L'any 1900, la mare de Tolkien es va convertir al catolicisme romà, el que causaria una gran influència en el petit John Ronald Reuel. Aquesta devoció religiosa de Tolkien va augmentar quan la seva mare va morir, el 1904. A partir d'aquell moment, Tolkien i el seu germà, orfes, van ser cuidats per un sacerdot catòlic de Birmingham. Ja de més grandet, Tolkien va estudiar a Oxford, on mostraria un gran interès per la filologia i les antigues sagues i llegendes nòrdiques. Dels llibres va haver de passar el fusell, doncs després de graduar-se, el 1916, va unir-se a l'exèrcit britànic a la Primera Guerra Mundial. Abans de marxar al front, però, va casar-se amb la seva parella de sempre, Edith. Mua. La guerra acabaria ràpid per Tolkien, doncs a finals d'aquell any va emmalaltir amb l'anomenada febre de les trinxeres i va ser traslladat a Anglaterra de nou. Durant 2 anys, Tolkien va passar llargues temporades al llit per culpa de les contínues recaigudes. Mentre estava al llit, Tolkien va començar a treballar en un univers imaginari, més tard publicat amb el nom de Llibre dels Contes Perduts i en la creació d'un idioma. Aquests treballs van ser la base de l'extensa mitologia de la Terra Mitja, d'on surt el Senyor dels Anells i el Hobbit. L'any 1920, amb la guerra acabada i recuperat de salut, va entrar a treballar com a professor a la Universitat de Leeds i el 1925 a la prestigiosa Oxford, en qualitat de professor d'anglosaxó. Durant aquesta dècada, Tolkien va tenir 4 fills. Mentre exercia de pare i de professor, Tolkien va seguir desenvolupant l'extens imaginari de la Terra Mitja, basant-se en llegendes artúriques i mites nòrdics, disciplines on era un autèntic savi i sobre les que va publicar diversos llibres de consulta. Tolkien va crear els elfs, basant-se en mites celtes, i els va dotar d'un idioma nou, l'èlfic, que havia creat ell mateix i que tenia desenes de milers de paraules, fins i tot 2 dialectes. Oh! També va escriure sobre els homes, nascuts a l'illa de Númenor i enfrontats entre ells. Els nans, els hòbits, els arbres vivents, dracs i follets eren algunes de les altres races que l'escriptor va crear per omplir el seu món imaginari. En total, Tolkien va escriure material sobre 3 edats diferents del seu món, amb una mitologia pròpia i centenars de contes, trames i llegendes creades pel geni. Tot plegat, la història de la Terra Mitja. Mentre tots aquests centenars de pàgines reposaven, Tolkien seguia fent de professor i entaulava amistat amb C.C. Lewis, l'escriptor de les Cròniques de Nàrnia. A tot això, l'any 1932, Tolkien va decidir escriure un conte per als seus fills, en el marc del món fantàstic que havia creat. El conte es va titular El Hobbit, l'aventura de Bilbo Saquet, que, acompanyat de 13 nans i el mag Gandalf, se'n va a la recerca d'un tresor protegit per un drac i en torna amb un misteriós anell. En principi, el Hobbit estava reservat als seus fills, però va anar passant de mà en mà i fins i tot per la insistència de C.C. Lewis es va publicar l'any 1937. L'èxit va ser enorme, va superar totes les expectatives i l'editorial va proposar a Tolkien que n'escrivís una seqüela. Així doncs, Tolkien va proposar recopilar tot el material que havia desenvolupat i publicar una mena de llibre del Gènesi de la Terra Mitja, on s'explicaven esdeveniments i històries molt anteriors al Hobbit, històries d'elfs i dracs, de dimonis antics i màgics, la creació del seu món. Però l'editorial va declinar el projecte per massa extens. Tolkien va reconduir-ho i va posar-se a crear el seu llibre més famós de tots els temps, que prenia el fil de l'Anell de Bilbo i es nodria dels llenguatges i llegendes que havia escrit abans, El Senyor dels Anells.
obra mestra. Tres volums per explicar el viatge èpic de Frodo Saquet, ballat pel seu inseparable Sam, camí de Mordor per destruir l'anell únic, el mal més maligne i l'arma més desitjada de l'enemic Sauron. Un viatge fantàstic i profund, una història èpica de la lluita del bé i el mal, un conte de pors i temptacions, una oda a l'amistat i a la noblesa del cor.

Els tres volums del Senyor dels Anells es van publicar entre 1954 i 1955. El llibre va ser un fenomen durant dècades. Se n'han venut més de 150 milions de còpies i diverses institucions l'han declarat la millor obra del segle XX. Consagrat com el pare de la literatura fantàstica moderna, Tolkien va ser condecorat comandant de l'Ordre de l'Imperi Britànic per la reina Isabel II el 28 de març del 72. Moriria el 2 de setembre de l'any següent, el 73, però la seva obra va continuar. El seu fill Christopher Tolkien es va encarregar de publicar el Silmarillion, el 77, i des d'aleshores també han vist de llum altres contes i poemes de Tolkien i la Terra Mitja, escrits o recopilats pel mateix Christopher basant-se en notes i documents del seu pare.

La seva obra literària, extensa i magnífica, encara assoliria més èxit quan Peter Jackson va adaptar El Senyor dels Anells a la gran pantalla, en tres pel·lícules successives que han estat un èxit de crítica, de premis i de recaptació. Però sobretot, el que queda de Tolkien és una legió infinita de seguidors i devots que rellegeixen compulsivament la seva obra meravellats per la imaginació de l'autèntic mag de la fantasia, John Ronald Reuel Tolkien.